0: L'amor ha estat present sempre en la història de la literatura. Ens obsessiona i ens inspira, i tant que ens inspira. Hi ha amors dramàtics, com els de Romeo i Julieta o Terra Baixa, i d'altres que s'acosten més a allò que volem, no?, als nostres dies, com per exemple Heartstopper. Vinga, va, és l'hora del pati, tothom fora de classe i a reflexionar sobre això de l'amor i què vol dir enamorar-se.
1: Wow. Estàs enamorat, Felipe?
2: Jo estic enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
2: Tu no estàs cagat per dir t'estimo?
3: Perquè m'han fet sentir com un puto acudit.
4: No, em vaig enamorar de la meva millor amiga.
5: I me miro al espejo i digo, Felipe, estàs buenísimo. O sea,
6: una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh? Què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Hola, hola, sóc el Cristian Oliver, professor de Llengua i Literatura Secundària, també escric i per fi és l'hora del pati. I dic per fi perquè el pati és de les poques zones lliures de professors, és veritat, però sóc dels que està convençut que s'hi aprèn tant o més que a dins de l'aula. Què en penseu? Hi esteu d'acord? Si no hi esteu convençuts, quedeu-vos en aquest capítol en què parlarem d'un temasso, com és el de les primeres papallones a la panxa, el dels piquitos, el dels xuclets al coll, el de les escapades als lavabos, les mirades furtives amb aquella persona que t'agrada. En definitiva, parlarem de l'amor i, per què no dir-ho també, de les primeres pulsions sexuals. Per parlar-ne, sense tabús ni complexes, hem convidat quatre estudiants de secundària, els veritables protagonistes de l'hora del pati d'avui. I us els presento, aquí els tenim, són la Júlia, l'Aaron, el Felipe i la Sara. Molt benvinguts, què tal?
7: Bon dia, com estem?
0: Va, i anem a conèixer-los una miqueta més a prop, més a poc, tot i que sé que a casa segur que s'estan preguntant la pregunta estrella, que és si esteu in love, però no em digueu res encara. Anem a conèixer-vos una miqueta més a fons. Júlia, ets la gran del grup, com
7: sí.
0: Estàs?
7: Què tal, com estem? Molt bé.
0: La Júlia té 16 anys, actualment fa primer de batxillerat. El seu esmorzar de pati preferit és l'entrepà de fuet.
7: Correcte.
0: I aquí no,
7: és que per favor, vull dir.
0: I l'última pel·li que ha vist és Olvídate de mi.
7: Exactament, sí.
0: Benvinguda. Tenim l'Aaron, que en té 15.
8: Bon dia a tots i a totes.
0: Va a quart d'ESO i el seu esmorzar preferit, entre d'altres, és sí. L'esmorzar de formatge.
8: Exacte.
0: I la pel·lícula que ha vist darrerament amb crispetes a la mà ha sigut Margin Call.
8: Exacte, crèdits al meu pare, que me la va recomanar.
0: També saludo al Felipe. Hola, Felipe, què tal?
9: Ei, què tal?
0: Com bon estàs? El Felipe cursa tercer d'ESO, li flipa l'esmorzar d'entrapà de pernil, que sí?
9: Clar, sí.
0: I li ha encantat la pel·lícula de terror Longlegs.
9: Boníssim. Home, per favor.
0: Jo és que us admiro a tots aquells que us agraden les pel·lícules de terror. Jo, si... És una cosa...

0: infinita d'admiració, perquè exacte. Jo no puc dormir després, jo no sé com ho podeu suportar.
1: Bueno. No puc.
0: I per últim tenim la Sara. Hola, Sara, què tal?
2: Hola.
0: Com estàs?
3: Bon dia, Sara.
2: Molt bé.
0: La Sara té 14 anys, va a tercer d'ESO, i no és un bon pati sense un entrepà de fajitas. Ens hauràs d'explicar què és això.
2: Sí. Quan sobra, pues, quan menjo fajitas a casa, quan sopo fajitas a casa i en sobren, que això és quasi sempre, al matí següent, a l'escola, pillo el pa, fajitas, m'ho menjo i soc feliç.
0: I la darrera pel·lícula que has vist que t'ha encantat és
2: Wicked.
0: I aquí no, és espectacular. Bé, doncs ara sí, sabeu que aquí comencem molt forts i sense frens. I com us deia, la primera pregunta que us faré en aquest programa que parlarem de l'amor és: qui d'aquí està enamoradíssim actualment?
2: Primera pregunta.
1: Doncs Sant Felipe s'ha enamorat.
0: Tu estàs enamorat, Felipe?
1: Jo estic enamorat.
2: I el Felipe està enamorat.
0: Jo el que vull saber és com saps que estàs enamorat.
1: Doncs perquè, mira, una persona em pot semblar guapa, o sigui, guai, però després és com et tracta aquella persona. O sigui, si jo faig un vincle de confiança amb una persona i després dic, ostres, aquesta persona em tracta bé, em fa sentir jo, em fa sentir Felipe, jo puc ser jo amb aquella persona, doncs dic, doncs m'estic enamorant, no? O sigui, vull ser alguna cosa més amb aquella persona, saps?
0: I els altres esteu enamorats? Heu estat enamorats algun cop?
2: He estat, però ara mateix no.
0: No? Tipo... Mm-hmm. I vas patir per amor? O has tingut una experiència positiva?
2: Només 3/4 d'hora. Tipo, vaig estar allà plorant, ai, que trist, que... Ja m'he avorrit, ja està.
4: Bueno. Sí, sí, és que no dona... Vull dir, s'ha d'aprofitar tota la vida, vull dir... Uh-huh. Jo ara mateix no estic enamorada, ho he estat, vull dir, soc molt enamoradissa, m'enamoro molt.
1: Jo també.
4: I he patit per amor sense haver estat en cap relació, això, clar, pot passar.
1: Sí.
4: Això que ha parlat dels vincles, no?, amb les persones, doncs, sí, sí, m'he enamorat i també he patit.
0: A mi m'agradaria saber, Aaron, per exemple, com saps que estàs enamorat? Quins símptomes sents en el teu cos per saber que n'estàs?
3: Home, primer de tot, n'hi ha que fer una petita diferència, crec jo, que és estar enamorat o t'agrada algú, està pillat per algú, no?
2: Sí.
3: Perquè tu pots veure aquella persona que, pues, si va al teu Insti, pues, entra a classe i no sé què, i llavors t'agrada molt, i quan comences a parlar, pues, hi ha algú que no. Però després... està enamorar-te de veritat. Allò que saps que et farà mal si es trenca, no? Que és quan o vius una petita història amb aquesta persona o estàs, pues, un mes o dos, o fins i tot tota la teva vida.
0: Aquesta cosa de declarar-se també és una mica complicada, no?
3: Sí, sí, bueno.
2: Sí, moltíssim.
0: És a dir, qui fa el primer pas de dir a l'altra persona, perquè dieu que l'estimeu, dieu que us agrada, dieu que...
2: Parlar amb els amics, sí, per saber, hòstia, què passa.
4: Jo penso que depèn molt de la relació que tinguis amb aquesta persona a la qual et vols declarar. Perquè, bueno, pot ser molt diferent si és algú que veus per l'Insti i parles amb els teus amics em declaro, no em declaro, però si, per exemple, et comença a agradar, per exemple, un molt amic o un molt amiga teva, tot canvia,
2: parles?
4: Perquè ja li has dit que l'estimes d'aquesta persona.
0: Com és això? I escolta, Felipe,
2: sí, sí.
1: Digues.
0: Tu estàs enamorat.
1: Jo estic enamorat.
0: I explica'ns una miqueta com és això, com va sorgir,
1: doncs...
0: en quin pas estàs tu, en quin punt estàs ara mateix.
1: Doncs sí, bueno, com la Júlia, soc una persona enamoradissa. O sigui, sempre, a qualsevol lloc que...
0: Allà arribes, t'enamores.
1: Sí, exacte. Doncs... Em vaig canviar a institut, o sigui, vaig fer primer i segon d'ESO al meu poble i després tercer d'ESO, que és el curs que estic ara, em vaig canviar a institut. I doncs vaig entrar per la porta i estava fent classe i veig una persona i dic, bueno, guapa, no, aquesta persona.
0: Atractiva.
1: Sí. I després, doncs, jo estava en el pati i estava sol perquè no tenia amics. I de sobte ve una persona i em diu, mira, que jo tinc un grup d'amics. I esbrineu qui estava en aquell grup d'amics.
2: Oh, la que... persona.
1: Exacte. I dije, Felipe, tienes que aprovecharlo. I doncs vaig començar...
0: Escolta, Felipe, si li vols dedicar algunes paraules a aquesta persona que potser ens has escoltat, no sé, si vols.
1: No, que la quiero muchísimo.
2: Oh!
3: Sí. Que bonic, sisplau, que bonic.
0: Llavors, té nom aquesta persona o no té nom?
1: No vull posar noms ara perquè...
0: Massa cosa, no?
1: Sí, massa cosa. Doncs això, i doncs vaig començar a... em vaig fer amic d'aquesta persona i doncs ara doncs som amics, ens juntem als patis, també amb el grup d'amics aquest, i doncs jo crec que per ser nou a l'institut, molt bé.
3: I escolta, Felipe, tu no estàs, i això és una experiència personal, tu no estàs cagat per dir el t'estimo, aquest,
1: sí.
3: Et vull moltíssim, o sigui, perquè és més fàcil o
0: com ho diries, si no, que t'agrada una persona?
3: Perquè és que jo dic tipo, sembla més fàcil dir et moles o m'agrades, o fins i tot no dir-ho.
0: Per la càrrega que obviar-ho. Té la paraula t'estimo, no?
3: Exacte, clar. Perquè tu dius a una persona t'estimo, i si l'altra persona no t'estimo és com, vale, gràcies.
1: Sí.
3: Saps?
0: I jo tinc una pregunta, perquè qui d'aquí s'ha enamorat alguna vegada d'un amic?
4: Jo.
0: Ai,
4: jo.
0: Això és un drama.
4: Sí, ho he de confessar. Jo m'he enamorat.
0: A veure,
4: sí,
0: i com ho vas viure? Com ho vas gestionar, això?
4: Jo fa temps d'això, va ser a primer d'ESO, vull dir, una altra etapa de la meva vida. No, em vaig enamorar de la meva millor amiga. I clar, vull dir, això, jo crec que és molt diferent que el que dieu vosaltres de...
0: Ella ho va saber o no?
4: Va ser estrany, perquè, clar, o sigui, clar, tu amb la teva millor amiga o millor amic, tu ja tens una relació clar, molt propera, exacte. Us estimeu molt i ja us dieu coses maques. Però clar, quan la cosa comença...
3: Agafar
4: un altre to. Molt bé, Aron, exactament. Sí. Que potser hi ha alguna cosa més que amistat, es posen difícils les
0: i no coses. No vas necessitar distància. És a dir, com ho dius tot això? Veient cada dia la persona que t'agrada, més a més amb aquella confiança, amb aquella proximitat que tens amb un amic, com ho fas?
4: Clar, era tan bonic el vincle que jo amb 12 o 13 anys no se'm va passar pel cap de trencar-lo. Vull dir, jo vaig seguir endavant, jo si li havia de dir que l'estimava, jo estava... boja per ella, diguéssim, i bueno, no va ser fins tard que sí, es va trencar de cop, perquè potser ella es va adonar que no sentia exactament això per mi i l'amistat es va acabar trencant. O sigui, es pot acabar malament, però pot ser molt bonic també, enamorar-se d'un amic.
0: I l'amor al final té això, no? Que pot acabar molt bé o fatal. Mira, us poso unes dades, un 24% dels joves a Espanya reconeixen haver tingut parella en només 12 anys. A mi m'agradaria saber si a les vostres classes hi ha parelles.
1: Sí. I tant,
0: em veieu?
1: Sí,
2: però
0: tant,
2: sí. Tornant una miqueta al tema d'abans d'enamorar-te de la teva millor amiga, tipo, jo no m'he enamorat de la meva millor amiga, però tinc amigues que pensen que sóc parella amb la meva millor amiga de la infància.
4: Ostres,
2: literalment la conec des de que fa mesos.
0: I et molesta que facin aquest...
2: No, perquè si fos una altra persona jo també ho pensaria, perquè tipo, jo me l'estimo moltíssim a la meva millor amiga, moltíssim. Jo diria que és l'única persona a la Terra que me l'estimo tant. Què passa? Què passa? Sí, que hi ha cops que ens fem coses, vale? Tipo, jo hi ha moments, no?, que sempre em sento amb ella a classe, no? Doncs hi ha moments que li faig petons, no? Mai els avis, sisplau, mai els avis.
4: Però petons on?
2: Tipo, a la galta, al front, saps?
0: I Aron, tu creus que això que explica la Sara ho podrien fer dos nois?
4: Canvia molt la cosa, eh?
3: Jo estic... completament d'acord amb tu. O sigui, jo crec que, per exemple, jo tinc un amic, un molt bon amic, no vaig a dir el seu nom per respecte a ell, però que em cau molt bé i li tinc un gran amor per aquesta persona.
1: Clar.
3: I de fet l'abraço, o
0: sigui, i et sabria greu que pensessin que hi ha una cosa més que una amistat, o que fessin això que fan amb la Sara, no? Que fan aquest safareig.
3: Home, jo penso que a tothom li agrada el xisme i també penso que el pensament és lliure, però també crec que pues, hi ha gent que ho treu de context, saps? Perquè vol aquest xisme, vol dir pues, l'Aron i Fulanito són parella, o es passen el dia parlant, o tot això.
1: Totalment, que sí. A vegades ho diuen per enveja, eh?
3: També.
4: I perquè s'avorreixen.
3: I perquè s'avorreixen.
4: Són nòvios. Sí, la gent s'avorreix.
0: Deu només per tancar una cosa, però... M'heu dit que sí que teníeu, que heu vist parelles a la vostra classe.
3: Sí, sí.
0: Envegeu els que tenen parella actualment?
4: No.
0: Voldríeu tenir parella vosaltres ara mateix?
4: Una cosa.
3: Sí.
4: Espera.
5: Bueno, clar, tu estàs enamorat.
0: Si us sembla, fem una cosa. Anem a un pati real i anem a escoltar les veus de què opinen sobre aquest tema. Us sembla que els escoltem?
3: Perfecte.
0: Endavant.
4: I tant.
6: Doncs sí que m'he enamorat. De fet, ho segueixo. I és una experiència difícil, però alhora molt enriquidora, perquè et pot ensenyar moltes coses.
7: Sí, per molt que no va ser una gran experiència, ja que no era recíproc, me'n vaig en sortir per tirar endavant l'amistat i no fer de tot plegat una situació incòmoda.
8: Crec que com tal, enamorament no vaig experimentar.
9: I jo sí que m'he enamorat, va ser fa un mes. I va ser amb un noi que ens portàvem 3 anys de diferència i la veritat és que a la relació es nota.
10: Jo crec que és una edat correcta, però enamorar-se és el moment, de fet és el moment per fer-ho.
11: A la meva edat, no m'agradaria enamorar-me, la veritat. Penso que és massa d'hora.
12: Pues sí, m'agradaria enamorar-me a l'adolescència, perquè és una edat bonica per enamorar-te, però no voldria deixar els meus estudis, no voldria...
13: No m'importaria que la meva parella fos de la meva mateixa classe o curs a una persona amb la que mantinc una relació tan estreta. És una bona persona amb la que
5: demanar-li els apunts.
10: Si en un moment la relació va malament i s'acaba, em sentiria una mica malament el fet de veure-la cada dia.
9: Enamorar-me a aquesta edat, tenir una parella, sí que és veritat que et sopra una mica de les teves amistats. Per exemple, el temps que podries estar passant estudiant o gaudint amb els teus col·legues, pues estàs amb la teva parella.
11: Més, tenint la mateixa edat, jo penso que ens entendríem millor.
6: Ara per ara, no m'agradaria tenir una parella per tota la vida, perquè m'agradaria descobrir coses.
11: Sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida i amb ella formar una família.
13: A mi sí que m'agradaria tenir una parella per tota la vida, una persona amb la que ens puguem ajudar mútuament.
14: Com s'ha dit, voldria veure diferents punts d'opinions, diferents persones.
9: Que sí, que vull que sigui per tota la vida i que pugui compartir tots els moments amb aquella persona.
11: Les pel·lis i el cine penso que mostren relacions que pues, són impossibles, no?, que passin.
13: Acostumen a fer un estereotip de vegades masclista i normalment heterosexual. Estàndard romàntic no existeix.
10: Tu mantens tot molt estereotipat, tinguin la millor manera d'ensenyar-nos com estimar.
0: M'agrada molt això que deien de, sí, dels referents que tenim en el cinema. Clar, què penseu? La imatge que ens arriba de l'amor romàntic és molt idealitzat.
2: Massa.
0: Què en penseu? Quins són els vostres referents en aquest sentit? Vull dir, les pel·lis, les sèries, les cançons...
4: Mira, les cançons depèn del que escoltis. Després podem parlar d'això, però... Les pel·lis, o sigui, et dona... Bueno, és el mateix procés a totes les pel·lis.
0: Exacte.
4: És un noi, coneix una noia, s'agraden mútuament, es fan un petó, i tot va perfecte.
0: I que fàcil que és tot,
4: que
0: no?
4: Fàcil que
1: fet,
4: és tot,
1: jo soc, o sigui, no tenen en compte les variables.
0: Exacte. Què vol dir les variables?
4: Ets una persona amb una situació, en un context en concret.
1: Sempre posen el noi que és super fort i que tothom et coneix a l'institut. Guapo, guapo.
3: 1,80 m, sisplau. Què passa amb el que no som tan alts?
0: Reivindiquem els que no fem 1,80 m.
3: Exacte, sisplau.
1: I estan a la platja i es fan un petó. O sigui, per començar...
4: No.
1: La por que fa fer un petó així a una persona que ni siquiera és el teu nòvio és molt... molt estranya.
2: I de fet, també, espera, o també com la gent s'aprofita de burlar-se de tu per tipus dir... Diuen coses com ai, no mai tindràs parella perquè ets així, perquè, esclar, els nostres referents són tals. Clar. I tothom ha tingut els mateixos referents.
0: I què seria,
2: no?
0: Per tant, realista, un amor sincer, Aaron?
2: Divers,
3: jo crec que l'amor realista seria el noi o noia cagat, perquè estàs nerviós, perquè clar, si t'agrada una persona, o sigui, tu fas una passa i et pregunta li haurà agradat aquesta passa que he fet pel caminant amb ella. Jo crec que un amor realista està ple de nervis, està ple de pors, però sobretot està ple d'amor. O sigui, està ple,
0: que bonic això, per favor.
3: Està ple de veure's una abraçada.
0: Aaron, ets un romàntic, eh?
3: Sí, però és que...
4: Ho copio per un poema, vale?
3: Vale, perfecte, tot teu, però perquè un amor de veritat és aquell que sense petons, sense liar-se amb aquesta persona, una simple vista o mirada o abraçada, ho diu tot, sabeu?
4: És l'èxit.
0: Aquí escoltant l'Aaron, que ens acaba d'emocionar, quins serien els vostres referents, per exemple, musicals? Un grup, un cantant, que diguis, aquesta, quan escriu cançons, les fa des d'un realisme i des d'una cosa...
4: O que es gràcies.
0: Per què, com són?
4: No, a mi o que es gràcies, tot i que potser la gent digui que no parla d'amor directament, a mi també m'ha inspirat en aquest sentit.
1: Mm-hmm.
4: Vull dir, parla de ser tu mateix, de deixar-te portar, de viure la vida, i jo crec que l'amor també és això, a part de, amb el que ha dit l'Aaron, que és preciós, és quan tu tens una persona, bueno, la tens no, que és una mica possessiu, però coneixes algú i no és ni el físic ni l'intel·lectual que t'agrada.
1: És la persona.
4: És la persona, és simplement que t'agrada tant estar amb ella, estàs tan a gust...
3: Exacte.
4: És amor el que sents.
0: I el reggaeton dona aquesta imatge.
1: No.
0: Felipe,
1: no.
0: Què vols opinar sobre això?
1: Sí, mira, jo, a mi no m'agrada el reggaeton. Uh-huh. O sigui, és... Perquè...
0: Però musicalment o a nivell de lletres? A nivell de lletres,
1: musicalment... Lletres. Sí, vale. Jo crec que el pic del reggaeton, i quan el reggaeton era lo bo, era el 2017.
0: Uh-huh.
1: Amb la cançó de Xina o Gasolina, tot allò.
0: Tu creus
1: era...
0: que ara ha evolucionat d'una manera... Clar, sí, com sí. És ara, que abans no era?
1: O sigui, ara fan a la dona com... La fan sentir inferior o la idealitzen i és... O sigui, uh-huh. No sempre és així, perquè la dona, saps? Uh-huh. No és una cosa que no m'agrada gens.
4: Uh-huh. Una persona.
2: Romantitzen el fet de la violació sexual.
1: Exacte.
2: Què collons és això?
0: Uh-huh.
2: Què és això?
4: No, és una nada d'olla molt heavy.
1: I això que deies que hi ha música que de vegades com ens inspira, no?, el tema de l'amor. No sé si la coneixeu, però una cançó es va fer molt famosa, que es diu Laufey, o Luffy es pronuncia, que la cançó de From the Start. I, sí, això em va passar fa molt de temps, que jo estava, bueno, enamorat d'una altra persona, perquè soc molt enamoradís. I doncs vaig escoltar aquella cançó i vaig dir, hòstia, és que representa la relació, perquè diu una cosa que és: no necessito un recordatori de que no m'estimes. I doncs clar, per mi era el mateix, perquè aquella persona estimava una altra, i clar, o sigui, sempre quan jo parlava sempre deia, ai, és que estimo tant aquella persona, i és, no m'ho recordis, clar. Si no necessito un altre recordatori de que no m'estimes.
0: Mira, diré més dades, una mica en relació també al que estàveu comentant del respecte, no? L'altra persona, un 45% dels joves d'entre 12 i 15 anys reconeixen haver consumit porno, i el més consumit és la pornografia dura, no?, que inclou humiliacions, sí, i violència. Clar, és el tema. Jo crec que val la pena també, que no, encara que no sempre està vinculat amb l'amor, també parlar del sexe. I clar, jo abans de passar una mica més enllà us preguntaria ràpidament, què vol dir això del primer cop? Què considereu la primera vegada? Què s'ha de fer? Un petó? La primera carícia? Què és el primer cop?
4: A veure, depèn, hi ha primers cops de tot.
1: Exacte, hi ha
4: tot. Jo aquí em callo perquè no tinc ni idea.
1: No, però
4: sí, jo crec que tothom pot opinar aquí, vull dir, cadascú al seu temps.
1: Jo tinc una opinió.
4: Tots són primers cops, digues, Felip.
3: Sí, digues.
1: Perquè el primer cop, vale, si estem parlant del sexe, parlem sense tabús, si estem parlant del sexe...
0: Exacte, i tant.
4: Sexe.
1: Jo crec que la pornografia, o sigui, no, els sentiments que hi ha en aquells vídeos no és real, perquè la gent ho fa per diners.
3: Exacte.
1: O sigui, venen al seu cos i ho fan per diners, i clar, tot això que ja no són sentiments reals. Clar, jo penso que el primer cop ha de ser com natural, bonic, amb consentiment dels dos, i no necessarem pornografia dura d'aquesta que dius, no? Que, bueno, no sé.
3: Jo, de fet, aquí tinc una mica de sort, perquè ahir vaig tindre una xerrada sobre això, i vaig estar d'acord amb una cosa que va dir, i és que a gran part de la pornografia, tot el que gira al voltant del vídeo és l'home, o el 99% dels vídeos és l'home.
4: El plaer
3: llavors,
4: de l'home.
3: Llavors, tu quan estimes una persona en la vida real, que per cert, un petit incís, el primer cop s'ha de recordar amb un somriure. No s'ha de recordar i per dir al dia després, a l'hora del pati, amb els amics, hòstia, pues mira, pues he tingut el meu primer cop amb fulanita. És un primer cop que has de somriure i has d'estar d'acord, com tu ben has dit, Felipe, amb el consentiment.
0: Que important és parlar d'aquest tema també a classe, si us sembla. Anem a escoltar patis de veritat també, què opinen sobre aquesta qüestió, i seguim comentant.
5: Crec que tinc la suficient informació sobre el sexe, però no em veuria preparat per mantenir relacions sexuals perquè em faltaria informació sobre la persona.
15: Sí, jo crec que tinc prou informació. Crec que estic preparat perquè sóc una persona molt responsable de les seves accions. Vull dir, em sento preparat.
5: De tenir una relació més aviat llarga abans de mantenir relacions sexuals.
16: Crec que m'han explicat del sexe, però tampoc tinc molta informació i ara mateix amb l'edat que tinc no em veig preparat.
17: Soc verge i no tinc pressa per al meu primer cop.
18: Una família que sempre m'ha ajudat molt, m'ha donat informació, no ha tingut molts temes tabús, he pogut parlar tranquil·lament i preguntar.
17: Des de que he tingut una edat prudent, els meus pares han sigut unes persones que m'han informat molt i m'han dotat de suficients coneixements, des de respecte fins a en malalties de transmissió sexual, en límits, de tot.
19: No tinc cap mena de pressa a l'hora de mantenir relacions sexuals per primera vegada. De fet, tot el contrari. Prefereixo que passi quan hagi de passar i no forçar res.
20: Crec que m'agradaria, no vaig a mentir, però com tot adolescent, però la veritat és que no tinc cap pressa.
17: I el que se troben al buscar informació sobre sexe, molts cops és porno, i el porno no és una bona manera d'educar-se.
0: Clar, jo tinc una pregunta, una pregunta que vull que respongueu rapidíssimament. Sí. Si teniu un dubte sobre sexe, on aneu?
4: Els pares,
0: tu a qui vas?
1: El meu germà.
0: Tu, Júlia?
4: Buah, de moment no m'ha sorgit així especialment cap dubte, no, en concret. No sé.
3: Jo estaria una miqueta amb la Júlia perquè dubtes quasi no tinc, perquè els meus pares, i això és un gran punt a favor seu, és que sempre ha sigut molt natural a mi casa el parlar sobre el sexe.
4: Molt oberts.
3: Exacte, sí, sobre relacions i tot. I crec que si tingués alguna pregunta sí que aniria als pares.
2: Mm-hmm. Sí, la confiança que tens amb ells.
3: Exacte,
2: per parlar-ho.
3: Sí.
4: Si tingués algun dubte de veritat d'ostres, no sé què fer ara, exacte, doncs jo crec que els pares podria confiar perfectament.
0: Com sí, que sí, estàvem una mica comentant també que a vegades el porno ens dona aquesta imatge desigual, no? Aquesta mm-hmm, imatge de poc respecte a l'altre. Tornant una miqueta al tema de l'amor, no? Jo crec que la gelosia moltes vegades està vinculada amb un sentiment amorós, que sembla que com més gelós siguis, més estimes, i jo crec que això és un tema molt arriscat, però, molt perillós.
4: Sí, sí.
0: Felipe, què opines sobre això? Perquè aquí també el tema del control cap a l'altra persona, de veure què és el que fa a les xarxes socials...
3: Tu que estàs enamorat, compte, compte.
4: Sí, sí. Exacte, va, explica.
1: Sí. És... és que no sé, o sigui, per exemple, posaré quan la cançó que no sé, tots els recordatoris era, doncs, sí, jo estava evidentment gelós perquè, o sigui, jo volia que aquella persona estigués amb mi i clar, doncs, és, sí, em fa estimar encara més perquè és com un sentiment que tens dintre teu, que és com l'has d'estimar i ho has d'aconseguir, però clar, com no pots, la gelosia i tot això, sí, et fa sí, estimar més.
4: Jo entenc el punt del Felipe, vull dir, entenc que aquest sentiment de gelosia, no, que pots tenir, però jo crec que hem de partir de la idea que cadascú és una persona lliure, diguéssim.
1: Clar.
4: Que cadascú s'enamora de qui s'enamora, i igual que tu tens el dret, diguéssim, d'enamorar-te de qui sigui, si no funciona pel que sigui amb una altra persona, doncs ho has d'acabar com acceptant, diguéssim.
1: Clar, clar.
4: No vull dir que no lluitis, per amor, però de vegades la gelosia pot portar a sensacions que t'acaben perjudicant també tu. I no
3: clar, cal. Però, Júlia, una de les passes més dures de la gelosia sobre l'amor, perquè l'amor, al cap i a la fi, són reaccions biològiques que ens sentim còmodes amb aquella persona,
1: clar,
3: i pues, té unes reaccions al nostre cos. Però una de les passes més dures de la gelosia, jo crec que és també, si realment estimes aquella persona, realment t'has enamorat d'aquella persona, crec que el més bonic que pots fer és deixar anar-li, perquè si aquella persona no vol estar amb tu, pues, perquè el dia d'abans...
0: Acceptar-ho, no? Acceptar-ho i també fer una part del respecte, no?
3: I sobretot, quan s'ajunti amb una altra persona que està amb tot el seu dret, respectar-ho, respectar-ho. Et pots estar morint per dins, pots estar feliç, però ho has de respectar i no has de molestar.
0: Exacte.
3: Pujant notetes, perquè a les xarxes socials s'utilitza molt. Això de...
0: Fulanita m'ha deixat... Saber acceptar el no també forma part d'aquest respecte.
3: I deixar anar.
0: I Sara, tu creus que series capaç de mirar-li el mòbil a la persona que t'agrada per aquella cosa d'inseguretat?
2: No, però m'agradaria tornar un moment al moment del sexe, parlant del sexe, perquè no sé si us heu adonat, m'estava sentint increïblement incòmoda perquè a sobre amb coses com el reggaeton, coses així, hi ha moments que em sento com si la gent aconsegueix que em senti com una mena d'acudit sexual, saps? Mm. Hi ha moments que et prenen com una broma, no?, que només tens valor pels teus aparells reproductors, saps? I clar, hi ha moments que m'han fet sentir així, saps? I m'ha deixat amb el petit trauma de que cada cop que fem xerrades sexuals a l'escola o sempre sento aquesta incomoditat perquè em clar, fa recordar això i estic clar, no, clar, que malament.
0: Per tant, tu, evidentment, no miraries mai a ningú res d'això, no, justament perquè forma part d'aquest respecte que vols.
2: Fins i tot, no sé si seria per culpa o gràcies a... per culpa, millor dit, per la gent que m'ha fet sentir així, uh-huh, saps? Quan m'agradava aquest noi, perquè a mi m'havia agradat algú, quan m'agradava mai havia pogut veure aquella persona com una cosa sexual, perquè tenint en compte que acabo de passar per això,
0: clar,
2: i ja no veig el sexe com una cosa tan maca perquè clar, m'han fet sentir com un puto acudit, uh-huh, doncs m'era impossible clar, mirar aquella persona així.
0: Mira, us proposo una cosa molt ràpida, anem a fer... què no toleraríem a una parella i després què hauria de tenir perquè fos la nostra parella perfecta. Us demano que aneu pensant, per exemple, què no toleraríeu? Què no toleraries?
3: Jo...
0: Una cosa rapidíssima.
3: Fuà, és que el primer que se'm ocorreix és no toleraria el que no em deixés quedar amb amigues.
0: Molt bé.
3: Sí, sí,
0: aquesta falta de llibertat a tu,
3: exacte,
0: Júlia.
4: Sí, no, jo el mateix, no? Aquesta llibertat de seguir sent qui soc.
1: Mm-hmm. Sí.
4: I això, sí.
0: Felipe?
4: Sí.
1: Exactament el mateix, o sigui, que respecti
0: sí,
1: la meva llibertat.
0: Això,
1: clar, i que això no em revisi el mòbil ni res, perquè...
0: I tu, què no toleraries?
2: Jo no toleraria com, tipus, certes creences que jo penso que... no poden ser així, com per exemple ser bastant racista, homòfob, jo, la veritat, coses així, tipo...
4: La ideologia és molt important.
2: La ideologia política.
0: Que sigui tota l'àrea més que això, que sigui respectuós amb nosaltres, sobretot, oi que sí?
3: Felipe,
0: va, si us sembla, deixarem aquí el tema de com entenem aquestes relacions, perquè hem d'anar endavant i a més ara us encantarà, perquè entrem a la cosa sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. I és que a l'hora del pati hi ha papallones a la panxa, però el que hi ha, sobretot, és molta gana. El que farem és... funciona de la següent manera. Aquí teniu un entrepà, ja el veieu, aquí al mig de la taula.
7: Sí.
0: Un de vosaltres l'obrirà i allà s'hi trobarà una situació complicada. I entre tots l'haurem de trobar una solució. D'acord? Mira, ja, Sara, si et sembla, agafa l'entrepà.
1: Vinga.
0: Desembolica aquest entrepà i a veure de què és. A veure, obre aquest entrepà.
3: Després em menjo el pa, eh?
0: A veure si és d'embotit, si és de... Si...
1: És de paper.
0: Ah, és de paper. Hi ha alguna paper. Cosa, a veure.
4: No és de fuet.
0: Escoltem la Sara.
2: Definitivament no ho sabíem, que això era de paper. No ho sabíem, no teníem ni idea. No.
0: Escoltem, a veure, has de llegir què diu aquí i entre tots haurem de buscar una solució a aquesta situació, d'acord?
1: Vale. Jo soc mediador.
0: Endavant.
2: Està bueno el xisme. Acabes de pillar en Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té... por de les possibles represàlies.
0: Te'l repeteixo,
4: en Pau és el nòvio o...?
0: El Pau és, és un company de classe i diu, acabes de pillar el Pau enviant-se missatges d'amor amb un noi d'un altre institut i ell ho nega perquè té por de les possibles represàlies. Ja veureu, ja veieu que això de l'entrepà...
1: Però quin és el problema?
0: Ah, sí, clar. Això és el que ara hem de comentar, perquè ell no vol... Ell no vol dir res, no? Sí. I ho té allà d'amagat. Per tant, nosaltres ara aquí, en aquesta situació, que per desgràcia es troba bastant més sovint del que ens agradaria, doncs hem d'intentar consensuar què és el que li recomanaríem al Pau. A veure, Felipe, tu això no ho entens com un problema, no?
1: No, o sigui... La teva orientació sexual no et defines com a persona. O sigui, tu
4: 100%
1: ets,
4: m'encanta,
1: clar,
4: això.
1: O sigui, tu ets en Pau i seguiràs sent en Pau, o si ets gay, si ets asexual, si ets bisexual... Si...
0: I què li diries, per tant, al Pau, que està allà, que té aquesta por, aquest neguit, doncs, que no s'atreveix?
1: Li diria en Pau... O sigui, el que et diguin els altres, que t'entri per una orella i que et surti per l'altra. Soc gay, vale, i què? Mm-hmm. I què? Yeah.
2: Bona tarda, segueixo sent la mateixa persona. Adeu.
0: 100%. Exacte. Júlia, què vols comentar d'això?
4: Jo diria, Pau, endavant.
1: Sí, 100%,
4: és això. O sigui, tu tens molts factors que determinen la teva identitat com a persona. Ets el que transmets, no només ni el físic, ni l'orientació sexual, ni res. Jo li diria, Pau, sigues tu mateix,
0: i tu,
4: enamora't de qui t'enamoris. Sí.
3: Jo li diria una frase que em va dir un bon amic, i és, la vida és allò que passes mentre tens la por de fer alguna
4: cosa. Oh.
3: Llavors, jo li diria al Pau que sí que hi ha...
1: Otro poema.
3: Sí que hi ha molts motius, i pels que no, per la família, pels amics, pel que diran. Jo diria que els agafés tots en una bossa, els... Ho sento per la parolta, però els llancés a la merda.
1: Uh-huh. Sí,
3: i fossi com és. Perquè no canvia, com bé tu has dit, Felipe, i com ha dit la Sara, un moment, si la societat no t'accepta, pues, potser hem de canviar aquesta societat.
0: Creieu que,
1: és problema de la societat.
0: Creieu que actualment els vostres companys bisexuals, homosexuals, sí, tenen les mateixes dificultats, tenen més dificultats, igual? És a dir, creieu que la situació està superada, però, o encara continua?
2: He perdonat, perquè jo no he dit el que jo li diria al Pau. Que trist que t'hagis oblidat també.
0: Ara estic parlant amb tu.
2: Jo el que li diria és que tu estima a qui tu vulguis, sigues lliure d'estimar, però... mai t'oblidis d'estimar-te primer.
0: Això mateix.
2: Sempre t'has d'estimar tu.
0: Que important,
2: doncs, perquè,
0: és aquest missatge.
2: Si no,
3: moltíssim.
2: Sí, realment no ets capaç d'estimar qualsevol altra persona si no ets capaç d'estimar-te tu primer.
3: Uh-huh. Sara, com seria si la teva millor amiga, que abans has dit i que l'estimes molt, et digués un demà i que és homosexual, creus que se sentiria acceptada? Creus que seria rebutjada?
2: Mira. Si m'arriba la meva millor amiga i em diu, Sara, sóc lesbiana... l'abraço, me l'emporto cap a dalt i li dic, per què has trigat tant en dir-m'ho?
0: Perfecte.
1: Sí, mira, jo, la meva millor amiga, que es diu Sabina, un besazo enorme des d'aquí, és lesbiana i, clar, no passa res. Si em diu... jo li dic, però no tens por que et diguin alguna cosa? I, no, que me digan lo que quieran, però jo voy a ser Sabina i punto. Uh-huh. I, clar, o sigui, jo l'admiro molt, perquè, clar, o sigui, tenir una opinió diferent... socialment, doncs, és complicat, però ella segueix endavant i és lesbiana i ja...
4: Les etiquetes fan molt mal, també, perquè han creat també com un espai segur per aquest grup que ha estat marginat al llarg de la història, que és LGTBI, però actualment, en certs àmbits, jo crec que fa mal, perquè et fa com... Bueno, fa mal, fa com que et sentis que ets una etiqueta, ets un nom, i tu no ets lesbiana o gay, ets... Ets la Júlia, en el meu cas, no?
0: És una part més de nosaltres.
4: És una part més, exactament. I no també no suposar un pas de... d'haver de sortir de l'armari, tot i que actualment, malauradament, és així.
0: Em molesta, que ho veieu
2: em molesta
0: així.
2: Mazo, perquè és que últimament, no, hi ha una orientació sexual per a tot. He vist cada cosa d'orientacions sexuals que m'he quedat... Què és això?
4: És que jo no sé sí. què és, de tot el que hi ha.
2: Jo no sé com es deia, hi ha una bandera que...
0: Jo crec que al final l'objectiu d'això...
2: Hi ha tantes coses que em sento abrumada. Tipo, què collons soc?
0: Al final no sé l'objectiu plegat és ser respectuosos, no? Respectar la diferència. O sigui, i sí. escoltant-vos, la veritat és que a mi em dona moltíssima tranquil·litat que la gent jove actual sigui tan, tan respectuosa amb els altres i que, com dèieu, no? convidar tothom a ser com és i acceptar-se. I estem a punt d'arribar ja al final. I ara sí que encarem la recta final d'aquest primer capítol de l'Hora del Pati amb una secció que ens farà pensar bastant. És molt senzill, jo us diré tres frases que s'han escoltat en un pati de veritat i haureu de decidir qui s'ha de quedar sense pati perquè allò que ha dit és molt fort.
2: Vale. Molt... Espera, m'agafo la cadira.
0: Aviso, són parletes que no us deixaran indiferents i, per tant, no us serà fàcil prendre una decisió de qui es queda sense pati.
2: Concentració vale. màxima.
0: Tindreu dos minuts per decidir-vos, per tant, haureu de parlar.
2: Ah, vale, hem de dir una resposta entre tots.
0: Entre tots hem de decidir entre qui tots. Es queda sense
2: vale,
0: pati.
2: Vale, va.
0: Us diré tres persones. El primer és el David. La seva parleta és que l'amor entre dues noies no és amor. Només són dues amigues molt amigues. Sí? Aquest és el David. La següent frase és de la Sheila, que ens diu: m'he posat a dieta perquè el noi que m'agrada no em mira. Sí? I el tercer és el Lleó, que la seva frase, la seva perla, és: he deixat de seguir totes les noies del meu Instagram perquè la meva nòvia no tingui gelos. Qui comença?
7: El David.
2: Això
3: d'anar
2: a
3: l'amor
2: entre dues noies.
3: No m'agrada
2: la
3: nòvia
2: del Lleó, la
3: nòvia
2: del Lleó, per mi.
3: Jo crec, si fos el tutor d'aquests tres alumnes, crec que no faria pati i faria una xaca de classe.
0: Amb els tres.
2: Sí.
3: A veure, nois, entrem-nos. Això em sembla una brutalitat.
0: Però hem de posar-nos d'acord, hem de trobar algú, eh?
1: Sí. A veure, la segona noia...
0: El que considerem el més greu.
2: Sí, com era el segon?
1: Ha de tenir pati. Sí,
0: el primer era l'amor entre dues noies, no pot ser.
2: Sí, l'amor entre dues noies.
0: El de la dieta, per agrada més al seu, a la seva parella, i l'altre és el de que ha deixat de seguir a Instagram a tothom per no...
2: A veure, el tercer, que és un controlador,
0: saco. Red flags, clarament les tres, oi que sí?
1: Sí, la tercera, jo crec que és més la nòvia, no?, que s'hauria de quedar sense pati, no el noi, pobret. Sí, la segona noia ja és més com un problema, jo crec que ja ve del noi, perquè clar, li diu, estàs gorda, i és com un remordiment, però jo sincerament crec que en David s'hauria de quedar sense pati, perquè com pots dir això?
0: Tu has viscut una cosa així semblant d'algú amb Instagram que ha hagut de deixar de seguir o que hi ha hagut problemes a través de xarxes socials o el que sigui?
1: Mira, hi ha hagut problemes en xarxes socials, però no això de deixar-ho de seguir perquè em poso gelosa.
2: Sí, és extrem. Tipo, les altres dues persones, tipo, no era culpa seva, saps?
1: Exacte, és en David. Que...
2: És el, tipo, el David... És, qui diu això? Tu, sense pati. La resta és o a la nòvia o...
1: O l'altra persona.
2: Això.
3: Jo estic d'acord amb el...
2: Això, el David és el de l'últim, el de l'Insta. Sí, no, el David, no, el David és el primer, el que diu de les noies. Les dues noies, sí. Aquest sense pati, o què?
3: Sí.
2: Aquest
3: sí.
2: sense pati,
3: jo estaria d'acord amb que el David sense pati, però la segona em pot recordar.
0: La Sheila deia que ella està dieta per agradar més al seu nòvio.
3: Jo crec que amb la Sheila... m'estaria parlant una hora perquè...
0: Què li diries directament? A la Sheila, escolta.
2: Sheila.
3: Hòstia,
2: per on comencem?
3: Usant els filtres de llenguatge, per no dir paraulotes, del seu nòvio, o de la seva persona que li agrada, jo crec que li diria que, resumint-ho tot, perquè ja et dic, estaria una hora parlant-ho amb ella, seria estimat a tu mateixa i que... et fotin completament els pensaments i desamet, perquè això sí que m'ha passat, això de, pues, no amb una persona
2: voler canviar
3: amb específic, sinó perquè
1: jo vull dir una cosa sobre això.
3: Exacte, perquè si no estàs, o sea, si no estàs amb els cànons estètics d'avui dia, pues són molts les preguntes i molts els pensaments de joder, pues jo és que no quedo per festes i tot això.
2: I és molta la gent que no està amb els
0: cànons, que no se'ns oblidi que hem de deixar algú sense pati, eh?
3: El primer,
1: el David.
0: Felipe, tu volies dir alguna cosa?
1: Jo volia dir una cosa, que no és d'aquestes les persones, però jo tinc, en el meu cos, tinc dos problemes, que el primer és que tinc pectus excavatum, que crec que sigui, que és com tinc això cap a dins, i doncs tinc el pit com més marcat, i les meves dents, o sigui, no són perfectes, però jo de fet m'he canviat d'institut perquè em feien doncs assetjament.
3: Ho sento.
1: Llavors em vaig canviar i clar, vaig aprendre d'aquest assetjament i doncs em vaig mirar al mirall i vaig dir, és que aquestes dues coses em fan Felipe, o sea, que estas dos cosas soy yo, y me miro al espejo y digo, Felipe, estás buenísimo, o sea, por favor.
0: Com ens hem de dir això de tant en tant, eh? Ah, com ens hem de posar davant del mirall i dir-nos, escolta, ets un pibonazo.
2: Ja, ja. No, jo sempre abans d'anar-me a dutxar, em fico al mirall, me miro... Reina.
0: Això
2: ens ho diem amb la meva millor amiga.
0: Vale, doncs a veure, decidim, veredicte. Qui es queda sense pati?
2: El David ens l'emportem. Aquest, l'Aaron, ens l'emportem.
0: I una bona xerradeta, no? Una bona xerradeta i veure el món d'una altra forma.
1: Sisplau.
0: Molt bé, doncs ara sí que hem arribat al final de l'hora del pati.
1: Però què dius?
0: Quatre magnífics tertulians i amb un debat d'aquells que no acabaríem ni que tinguéssim un curs sencer. Això sí, abans que soni el timbre, perquè sí que és a punt de sonar el darrer timbre, i que haguem de tornar a classe, us pregunto rapidíssimament, què és el que ens portem d'aquesta estoneta que hem parlat? A veure, alguna idea? Què hem après? Què hem comentat?
3: Si puc trencar el gel, jo crec que m'emporto a casa i a la meva... al meu cap, jo crec que m'emporto al que... algú estem fent bé, perquè hi hagi gent en aquesta generació i que recapaciti i estem trencant amb totes les injustícies que estàvem acarreant des del principi.
0: Totalment d'acord. Júlia.
2: Sí, jo me'n vaig amb una molt bona sensació perquè he pogut parlar amb tres persones d'una edat molt semblant a la meva i que tenim una visió molt semblant i molt positiva respecte a tot el tema de l'amor. L'amor pot ser molt bonic i no hem de patir més del compte.
0: Felipe, sobre l'amor, què hem après? A veure...
1: Sobre l'amor, mira, no ho sé encara, però sobre la societat em porto que encara hi...
2: sobre la societat, toma, anem a
0: sobre l'amor, anem a l'amor, que avui estem parlant de l'amor. Bueno, que avui estem tots enamorats.
1: Sobre l'amor que... pues pa'lante, i si te dicen que no, pues igualment pot ser amiga d'aquella persona i doncs seguir com amb una amistat, doncs, preciosa.
0: Molt bé, Sara, sobre l'amor, què ens quedem?
2: Jo surto d'aquí recordant-me a mi mateixa que jo puc estimar que em doni la gana la meva millor amiga, aquest noi que m'agradava, però sempre m'he d'estimar a mi mateixa i sempre m'estimaré.
0: Que preciós. Si sento algú que critica la gent jove actual, m'hi poseu a davant i us defensaré, perquè amb aquestes declaracions que heu fet, és que us admiro, soc fan absolut. Moltíssimes gràcies, Sara, Felipe, Júlia, Aaron, per haver estat aquí, per la vostra sinceritat, per les vostres anècdotes i pel vostre respecte. Ha sigut un plaer escoltar-vos, de veritat.
2: Moltíssimes gràcies a tu.
0: I aquells que ens heu escoltat des de casa, també gràcies per ser-hi. Ho hem de deixar aquí, l'hora del pati s'acaba, i tothom que a la classe, fins al proper episodi.
2: Tot el mateix.

Tom i Jerry, la bruixa Calixta, Bambi i Moby Dick.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Doncs mira, ara recollim el que es diu civada en verd, que és segada en verd amb el gra, i llavors la deixem assecar i l'empaquen, i jo sóc, bueno, sóc el que va al darrere recollint les bales i les vaig portant cap al magatzem.
2: Clar, Ricard, tu fa un parell d'anys et trobes que no hi ha collita i que per tant et quedes sense feina. Aquest fet, que en una trajectòria com la teva d'una persona jove que treballa al camp, que és prou nova, suposo que et canvia una miqueta la forma de pensar com és el teu ofici o si sempre tindràs feina.
1: Sí, doncs me vaig veure que clar, no anava a treballar i era com a raro, saps? Perquè no, jo que estic acostumat doncs, a treballar i a treballar molt, doncs no hi anava, i bueno, perquè justament quan l'estiu sempre estem treballant el doble de lo que treballaríem un dia normal, perquè hi ha molta feina, doncs va ser així. Sí que es podia intentar canviar pues, cultius, que tampoc no sé quins, no? Perquè clar, si no hi ha aigua no sé quins cultius s'haurien de fer. Sí que es milloren les varietats de llavors, això sí, que són més resistents al cultiu, ai, a la sequera, perdó, però clar, amb aquest punt que no hi ha aigua, no sé, ja et dic, una proposta, no? Podria ser pues, intentar, jo què sé, fusionar dos empreses, no? Una empresa forestal que pot tenir feina tot l'any i la nostra, per exemple, que amb X anys no ha passat mai, no? Que no anéssim a treballar, però en aquell any ha passat, pues es podia tenir com un comodín de dir, mira, pues, jo tinc de ficar dos treballadors a l'ERTE, o tres, o cinc, o deu, els que tinguis, no? I poder-los pues, treballar pues, amb gestió forestal, que, per exemple, hi ha molta feina.
0: Quatre gotes.
3: El testimoni del Ricard ens convida a reflexionar sobre el futur dels cultius de secà. Se'n podrà viure sempre? El sector ha tendit cap al regadiu, perquè és la fórmula, en molts casos, de garantir la producció. Però tot es tensa en temps de sequera. No plou i hi ha menys aigua per regar. El darrer episodi, recordem-ho, va desencadenar a les protestes més grans dels darrers anys per part de la pagesia i també de la ramaderia. Farta també de burocràcia, de vendre preus baixos i de veure's amenaçats per la competència de tercers països. Aquell malestar va bloquejar carreteres i carrers i també va arribar al Parlament.
4: Plataforma Pagesa ha arribat al Parlament. Continuem amb l'aigua. Segurament som el sector productiu més conscienciat amb la problemàtica de la sequera i som els que patim més els seus efectes. Cal que tots ens estrenyem el cinturó. Però creuen que tots els sectors productius se'ls demana que els estrenyin el cinturó de la mateixa forma quan la pagesia se'ls demana que estalvin un 80% d'aigua del rec i un 50% de consum d'aigua a les seves granges? No són conscients que som un sector estratègic? Hem d'alimentar la població.
3: La gestió de l'última sequera no va agradar al sector primari, però nosaltres volem mirar especialment endavant. Què passarà quan es repeteixi un escenari similar? Activarem la mirada al futur en aquest quatre gotes que vol observar per on passa l'eficiència al camp. Podem produir el mateix amb menys aigua? Hem de pensar en altres mètodes de conrear la terra? I, en definitiva, com gestionarem el territori si la pagesia cada vegada ho té més difícil?
5: Estàs escoltant el Quatre Gotes.
3: Sentirem veus diferents, des d'àmbits complementaris, però també des d'altres maneres d'entendre el treball al camp, de tecnologies punteres a sistemes ancestrals. De seguida parlarem del futur del regadiu, però abans, els cultius que depenen sobretot del cel. Hem conversat amb dos cerealistes, l'Ariadna Codinés i el Joan Saumell.
6: A veure, si és com fins ara, crec que podrem anar subsistint. El que passa que és una cosa de mentalitzar la gent de que hem de fer territori i hem de consumir d'aquí per poder ajudar a que tot això segueixi tirant i seguim podent, perquè si tenim aquests extrems amb el clima i nosaltres ens hem d'anar adaptant, que jo crec que ens anirem adaptant amb això que et dic, amb altres tipus de cultius, es miraran, ja hi ha laboratoris i llocs on es miren llavors que siguin més resistents a la sequera, i tot això jo crec que ens anirem adaptant. Al final el pagès tota la vida s'ha adaptat molt al clima i s'ha anat fent com ha pogut. Però hem de conscienciar a la població de que s'ha de consumir d'aquí, perquè això és una manera d'ajudar a que els pagesos seguim puguem fer de pagesos i pageses i puguem seguir fent-ho d'aquí al territori, perquè si no sí que és veritat que entre la fauna cinegètica, l'esquera i el canvi climàtic podria ser que hi hagués molts llocs. Jo ja conec gent, pagesos de fa anys, que han hagut de plegar.
0: Bueno, el que passa que potser mentalment i econòmicament hem de preparar les explotacions per resistir períodes de sequera més intensos que els que havíem conegut fins ara. Jo crec que potser l'estratègia passa més no tant per implementar unes varietats miraculoses que no existeixen, perquè és que si no el desert estaria ple de plantes i no ho està, però més que res, si no, potser tenir nosaltres mentalment i les nostres explotacions preparades perquè això ens pugui passar. I això a vegades potser són més estratègies de menors endeutaments, intentar sanejar o treballar d'una altra forma per saber que podem tenir anys, ja no dic any, sinó anys pues que puguin ser més greus, no? Que el que sembla que ens porta el canvi climàtic és extrems, no? És a dir, potser tindrem la mateixa aigua, però potser la tindrem encara més mal repartida que la que teníem fins ara. Nosaltres som agricultors que treballem al medi natural, és a dir, la nostra feina és treballar amb el medi natural. I, per tant, doncs ens adaptarem a el que ens mani el medi natural. El que passa és que, bueno, veurem com ho fem i en quin grau és possible adaptar-se. Potser no totes les zones s'hi podran adaptar, ni tots els agricultors, ni tots els cultius podran sobreviure com han sobreviscut fins ara. Això està clar que hi haurà canvis.
7: Quatre gotes, el podcast sobre la sequera.
3: D'una manera o una altra es necessiten canvis. Els cultius de secà encara són majoritaris a Catalunya, però el regadiu ha anat augmentant progressivament. A l'última dècada, segons el Departament d'Agricultura, ha guanyat un 2% del terreny del secà i el 2024 la distribució de la superfície agrícola ja era d'un 65% de secà per un 35% de regadiu. I l'altra tendència al camp és que el reg per inundació està sent substituït lentament, però, perquè encara representa el 43% del total. Segueix sent el sistema més utilitzat, per bé que destaque per la seva baixa eficiència. A poc a poc, això sí, va creixent el reg localitzat, que aprofita molt millor l'aigua. Fixem la mirada aquí, en com millorar aquesta gestió de l'aigua, i per això enfilem el camí cap a Lleida. Buscant aquesta visió de futur, de cap a on ha de caminar la pagesia, de com aprofita millor l'aigua, hem vingut fins als afores de Lleida. Ens trobem en un camp i ens hem citat aquí amb l'Helena Camats, que és enginyera agrònoma i a més és vocal de joventut del Col·legi d'Enginyers Agrònoms de Catalunya. Helena, benvinguda.
8: Bon dia.
3: Queda molta feina per fer en aquesta visió de futur, de com ens hem d'imaginar la gestió de l'aigua. Creus que tenim molt camí per recórrer?
8: Doncs sí, encara ens queda molta feina perquè ens estem trobant que hi ha moltes xarxes de reg, sobretot a nivell de canals, que molts d'ells tenim un envelliment de les infraestructures, sobretot, molts d'ells tenen dècades d'antiguitat i això ens està fent veure que tenim pèrdues d'aigua per aquests canals, fet que és una cosa que no ens podem permetre. Després de veure tota l'època que hem passat de sequera i que tots hem patit molt, és una cosa que hauríem de millorar. Després també estem veient que falta molt per modernitzar. A nivell de rec estem veient que moltes comunitats estan fent obertura de vàlvules, estan regant a nivell manual, i el que necessitaríem també és modernitzar tot això per poder donar un pas endavant.
3: En aquests canals de distribució, on tindríem les debilitats? Per on perdem l'aigua, diguéssim?
8: Estem veient que estan sortint fissures i per aquestes fissures hi perdem aigua. També, com que són canals oberts moltes vegades i tenim problemes per evaporació, sobretot en èpoques d'estiu quan fa més calor, i el que hauríem de fer seria, no, potser aquests canals hauria de ser, diguem, substituir-los per canonades tancades, perquè el que faríem seria evitar aquestes pèrdues que estem tenint actualment, evitaríem pèrdues d'aigua per evaporació i també aconseguiríem tenir una millor qualitat de l'aigua.
3: Estem parlant d'inversions, si més no, importants, costoses.
8: Sí, són inversions importants, per això el que necessitem és tenir una bona gestió financera i també institucional. És a dir, necessitem que es posin d'acord tècnics, enginyers, administracions, comunitats de regants, perquè estem veient que moltes vegades comunitats de regants igual sí que voldrien fer una inversió gran, però no, ells no tenen aquest capital. Per tant, necessiten ajudes de l'administració, d'ajudes d'Europa o d'on hagin de venir per poder fer aquestes grans inversions.
2: Clar, aquestes grans inversions per als canals es van fer fa molts anys, parlem, no, d'infraestructures històriques. En tots aquests anys, des de llavors, sí que hi ha hagut una modernització, han aparegut noves tecnologies. De quina manera creus que ens pot canviar la gestió d'aquests canals, la gestió de l'aigua, fins i tot la incorporació de noves tecnologies, que ara sí que tenim a l'abast?
8: A nivell de modernització ens pot ajudar per tot aquest tema que he dit, evitar pèrdues d'aigua, però després que hi ha moltes comunitats que estan funcionant de manera manual. Necessitem modernitzar tot això mitjançant telegestió, gestió intel·ligent del rec. Què vol dir això? Doncs, per exemple, posar sensors a nivell de sòl per conèixer la humitat que tenim. Llavors, a partir d'això, potser no ens fa falta regar tant aquells camps si ja tenim una humitat del sòl. Per altra banda, podríem fer una gestió intel·ligent del rec que ens detecti que potser a través d'una canonada s'està perdent aigua per algun motiu i que ens pot fer això? Pues enviem una senyal i que ens tanquin les vàlvules i, per tant, això evitaria també pèrdues d'aigua.
2: Ets optimista, diguéssim, doncs, per tot el que ens ve?
8: Hem de ser optimistes, sí, sí. Si no, malament anem. Perquè ja, com hem dit, hem patit molt amb aquesta època de sequera. Per tant, hem de treballar i hem de ser optimistes perquè si ens torna a passar, que no ens trobem en la mateixa situació que ens vam trobar.
2: Helena Camats, moltes gràcies.
8: A vosaltres.
2: Seguirem fent camí amb l'optimisme de l'Helena, però ara volem tornar a un dels nostres refugis i font de coneixement, el Museu Terra de la Fundació Carulla. Allà, la Maria Grego, juntament amb la cooperativa Aresta, van posar a prova un mètode de rec ancestral. Van enterrar 6 tanalles de fang a l'hort.
9: Aquest recipient s'omplena d'aigua i es soterra, deixant el coll vist en la superfície, que queda tot just a la superfície del sòl, i aleshores, per capil·laritat, l'aigua va exsudant. El bo que té aquest sistema de rec és que fa la infiltració directament sota terra. Per tant, s'evita tota l'evaporació que altres sistemes de rec no subterranis doncs, tenen. No?
2: I van calcular que amb 9 litres d'aigua per cada tanalla podien tenir una autonomia de 15 dies.
9: Sí que a l'hivern, per exemple, duraven molt més, i a l'estiu doncs, sí que complien aquesta autonomia de 2 setmanes. A l'agost crec que va ser una miqueta menys, va ser de 12 dies.
2: Amb l'experiència i també veient altres estudis, s'estima que aquest sistema pot permetre un estalvi aproximadament de la meitat de l'aigua que es gastaria regant per inundació. Vistos els resultats, és un sistema replicable?
9: Diria que és un sistema de rec que es pot adaptar molt bé a horts familiars, a horts de producció per d'autoconsum. En canvi, sí que penso que per hortes productives molt extenses, no? d'hectàrees, és una cosa que es complica més, perquè, per exemple, una de les coses és que dificulta l'ús de maquinària pesada, no? Perquè són objectes que estan soterrats i que es poden trencar. Jo crec que és una inversió similar a la que s'hauria de fer, per exemple, si s'hagués de posar un sistema de rec per aspersió o de goteig. Clar, jo també he decidit fer aquesta investigació perquè penso que és un recurs que tenim a l'abast. Penso que no genera no és un material tòxic per l'entorn, no? Perquè és ceràmica, i crec que adoptar sistemes que canviïn, diguéssim, la manera com utilitzem els recursos, els tipus de materials que nosaltres posem sota terra, canviar aquesta visió i aquesta acció és un petit gra de sorra que tots podem aportar.
2: Doncs ja ho sabeu, podeu provar-ho a casa. Només ens cal un petit racó, muntar un hort i fer-nos amb aquestes gerres de ceràmica. I ja heu sentit, regareu cada 2 setmanes. És un sistema eficient, però no escalable a les grans produccions agrícoles. Entrem ara a la Universitat de Lleida. En l'àmbit de la recerca també s'exploren les millors solucions per optimitzar el regadiu. El professor d'Enginyeria Hidràulica, Joaquim Montserrat, ens recomana una tecnologia que, ara escoltareu, no disté gaire de les tenalles de fang.
10: La joia de la corona, diríem, és el rec soterrat. Vale? Amb aquesta tecnologia, que consisteix en ficar un tubo soterrat per sota del conreu, pues és la millor la manera, o sigui, aquí evitem que s'evapori l'aigua que nosaltres apliquem, perquè doncs, si reguem per aspersió, part de l'aigua que nosaltres estem aportant al conreu se perd per evaporació, i aquesta no és útil, no? Si reguem a manta, doncs passa el mateix. En canvi, en el rec soterrat, doncs li donem directament a l'arrel l'aigua que necessita, no? I d'aquesta manera, doncs, podem aconseguir la màxima producció amb la mínima quantitat d'aigua. És una tècnica que requereix una cura important del pagès, perquè, clar, si és un rec per goteig, però diguéssim en superfície, doncs tu veus si surt aigua o no surt aigua dels goters, però en canvi si està soterrat no, doncs no ho veus, no? Llavors necessites tenir uns bons aparells de mesura i anar controlant sovint doncs, com va evolucionant la instal·lació en el cas de que doncs, les arrels a vegades doncs, volen entrar dintre dels goters i clar, això hi ha mitjans per evitar-ho, però bueno, s'ha d'estar a la guai. I un altre avantatge que també voldria comentar és que aquest rec soterrani per goteig, diguéssim, no només es pot aplicar en conreus de xiabres que estan en fileres, sinó també en conreus, diguéssim, extensius, doncs, tipus panís, alfals, vale? Hi ha actualment finques que alfals que estan regant per goteig soterrani i de panís.
2: Incorporar altres sistemes de regadiu, sensors, gestió automatitzada i fins i tot repensar les organitzacions empresarials. Són algunes de les reflexions que hem recollit en aquest debat que, com tants altres, podria ser encara molt més ampli. En qualsevol cas, volem sumar algunes visions més en aquest programa, però deixarem de banda el regadiu i ens fixarem en com tractar el sòl i la terra. Volem parlar ara de l'agricultura regenerativa, que està de moda. O si més no, molts pagesos i pageses estan optant per una altra manera de treballar la terra. En Francesc Font, a més de divulgar la tècnica, fa temps que va optar per al canvi de mètode. Francesc, benvingut.
11: Hola, què tal?
2: Què és el que et va convidar a pensar que havíeu de començar a cultivar amb aquesta filosofia o amb una altra manera de fer?
11: Doncs perquè vaig veure un esgotament en el model actual. Nosaltres practicàvem l'agricultura convencional i em plantejava seriosament si tenia futur, perquè cada vegada anàvem pitjor. A nivell econòmic, a nivell de fertilitat de sòl, a nivell de produccions, a nivell de costos, a nivell de gestió de l'aigua. Llavors, veiem clar que necessitàvem fer un canvi cap a una agricultura més sostenible i per a nosaltres l'agricultura regenerativa va ser la resposta que estàvem buscant per fer aquest canvi.
2: Aquí al Quatre Gotes parlem bàsicament de la gestió de l'aigua i l'interrogant per nosaltres és com ens pot arribar a beneficiar aquesta agricultura regenerativa per utilitzar millor l'aigua.
11: Doncs aquests anys ho hem vist molt clar, perquè nosaltres fa uns 15 anys que vam començar a practicar aquesta agricultura i començar a millorar els nostres sòls. En el nostre cas tenim una finca meitat regadiu, meitat secà, i aquests últims anys, que han estat molt durs, aquí a l'Empordà, com a molts llocs, ha plogut molt poc i teníem poques reserves hídriques, la veritat és que ho hem suportat prou bé. Ho hem suportat més bé que no ho haguéssim suportat si encara tinguéssim els sòls menys fèrtils. I és que és una barreja de millorar el sòl i canviar la gestió agrícola per ser més eficients també amb l'aigua.
2: Què és el que fa que realment tota aquesta aigua que cau al terra es pugui aprofitar millor?
11: Bàsicament, és el contingut de matèria orgànica. La matèria orgànica, el carboni, és un dels components principals del sòl, li dona estructura, li dona fertilitat, li dona nutrients, li dona vida, alimenta la microbiologia. I en el cas de l'aigua, doncs perquè s'entengui, actua com una esponja que té capacitat per absorbir aigua. Com més matèria orgànica tens en el teu sòl, més gran és l'esponja, més capacitat té el sòl d'aprofitar, no? D'absorbir, retenir i, per tant, aprofitar l'aigua, sigui de la pluja o sigui del rec. Per tant, per dir-ho ràpid, amb menys aigua aconseguim els mateixos resultats.
2: Un dels conceptes claus en l'agricultura regenerativa són també les cobertes vegetals. També ens ajuden?
11: Sí, sí, totalment, perquè amb la matèria orgànica aconseguim una major retenció d'aigua. Amb les cobertes vegetals aconseguim una major infiltració. Això és fàcil d'entendre. Si plou dintre un bosc, és difícil veure bassals, perquè a l'haver-hi plantes sobre el terra, l'aigua s'infiltra millor. En canvi, si tenim el sòl despullat perquè hi hem aplicat herbicida o l'hem llaurat, quan plou, l'aigua s'infiltra pitjor. Llavors, les cobertes vegetals ens ajuden a que l'aigua s'infiltri més i ens ajuden a que s'hi mantingui més, perquè les mateixes cobertes, fins i tot a l'estiu, quan estan seques, donen, fan una protecció en el sòl que fa que l'aigua en surti menys, que l'aigua no s'evapori, de la mateixa manera que s'evaporaria si el sòl estigués desprotegit. Per tant, i a més les cobertes ens ajuden a incrementar el contingut de matèria orgànica del sòl i, per tant, a ser més eficients també a l'hora de retenir l'aigua.
2: En canvi, el que tradicionalment hem concebut és que un tros amb herbes, amb males herbes, és un tros deixat.
11: Sí, i sí, exactament. Estem canviant una mica el paradigma i ho fem en base a la ciència, a la demostració i a l'experiència. És veritat que en certs moments de l'any, si hi ha moltes males herbes, poden representar una competència important pel cultiu. I llavors, quan parlem de cobertes vegetals o de rotacions de cultius o de sembres directes en extensius, per exemple, no parlem de deixar herba, sinó de posar les plantes en el moment que nosaltres volem perquè pensem que és interessant. Llavors, en moments on hi pot haver competència pel meu cultiu principal, que sol ser el cultiu comercial i per tant és important per nosaltres, en fem una gestió i la podem desbrossar, la podem eliminar, la podem... i podem entrar amb animals per controlar-la. Llavors, però hi ha molts moments durant l'any on aquestes plantes no representen una amenaça pel cultiu comercial i llavors ens estan afavorint la retenció de l'aigua i la millora del sòl.
2: I per tots els cultius és una tècnica òptima?
11: No hem trobat encara cap cultiu en el qual no podem aplicar agricultura regenerativa i, de fet, nosaltres no només treballem a Catalunya, sinó que treballem a diferents regions d'Europa, Àfrica i Latinoamèrica, amb climes molt diferents, alguns d'ells molt més àrids que fins i tot aquests darrers anys que hem passat aquí, i sempre funciona millorar el sòl, sempre funciona fer que el teu sòl sigui més fèrtil i que tingui més capacitat per retenir aigua. Cada tipus de cultiu pot tenir una estratègia diferent, però des de la vinya, l'olivera, l'horta, el cereal, el blat de moro, no hi ha excepcions. Sempre trobem les estratègies per millorar el sòl i ser més eficients.
2: Per acabar, Francesc, hi ha suficient evidència que en el futur, en un context de clima més sec, aquestes solucions passen per l'agricultura regenerativa que ens expliques?
11: Sí, jo n'estic plenament convençut, perquè és una forma de produir que ens aporta resiliència. És evident que tornarem a passar per episodis sense pluja i és evident que les temperatures aniran pujant. Llavors, amb les tècniques regeneratives que passen bàsicament per millorar el sòl, o sigui, amb millors sòls i amb sòls més fèrtils, aguantem millor el tipus davant aquests fenòmens climàtics que segur que vindran. A banda, té altres avantatges, hem parlat de l'aigua, però la capacitat de poder produir sense utilitzar productes de síntesi química i, per tant, produir aliments més sostenibles i més saludables per les persones, i la capacitat de capturar carboni. En l'agricultura regenerativa capturem més carboni del que emetem, per tant, contribueix directament i clarament a mitigar la crisi climàtica, fan que l'agricultura regenerativa s'hagi de convertir en un model majoritari si volem sobreviure com a espècie humana.
2: Doncs, Francesc Font, moltes gràcies per atendre'ns.
11: Moltes gràcies.
5: Quatre gotes. El camí cap a una gestió sostenible.
2: Seguim, no ens aturem. Si abans entravem a la Universitat de Lleida, ara volem explorar altres investigacions. De fet, n'hi ha moltes, però ens volem fixar en el treball del grup de vitivinicultura de la Universitat Rovira i Virgili. Una de les línies que tenen en marxa explora com aconseguir que la vinya sigui més resistent a la sequera. Saludem a la Míriam Lampreave, que és una de les investigadores. Míriam, aquesta recerca com comença i també amb quins objectius ho fa?
12: Bé, això el 2023, val? Que el 2024 ja va ser el remat, eh? El 2023, que ja venien de 2 o 3 anys molt durs, al sector vitícola, tot, bàsicament la zona del Penedès, que potser és la que va... a la que va castigar més la sequera, bàsicament per un fet que és molt important, que és la no disponibilitat d'aigua, val? Vull dir, clar, pensa que hi ha zones de... sobretot la zona de la Terra Alta, era una zona que ha patit molt la sequera i en el seu moment ja van començar a posar rec. La zona del Penedès, fins ara, no havien patit una situació com la que han patit aquests últims anys. Per tant, s'han trobat de sobte una situació que no estan habituats, no tenen una estructura de reg establerta, val? I això, clar, sobretot els productors de cava, i t'estic dient de productors coneguts, bueno, pues, Llopar, Sumarroca, Taurelló, Jueycamps, van veure com l'afectació de la sequera en la producció, en la qualitat, doncs començava a ser bastant crítica, es van ajuntar i bueno, van trucar a la porta, no?, d'alguna manera a la part científica, sol·licitant, no?, a veure si bueno, ajuda per intentar buscar alguna solució a curt termini i ràpida.
2: Clar, quan parleu de solucions ràpides, ens referim a introduir el regadiu?
12: Ja fa molt de temps que la situació es preveu complicada en el marc del canvi climàtic, no és una cosa d'aquests 2 anys. De fet, bueno, jo, en el meu cas, la meva tesi, ja fa molts anys, ja era de rec, del rec de la vinya. El que passa que en aquell moment les condicions climàtiques no eren tan complicades i no es veia amb tanta urgència. El que passa que lo del rec... que és una solució a problemes que no hi ha aigua o no n'hi ha per tots. Altres solucions que també que estan sobre la taula i que s'estan treballant, afavorir varietats més resistents a la sequera, més adaptades, i aquí vindria la recuperació de varietats com ha estat ja fa uns anys que estan fent Torres, Incavi, que són varietats d'abans de la filoxera, que són varietats que són més resistents a la zona perquè són autòctones. Això ja és una línia que s'està treballant de fa temps i és una possible solució. Després, afavorir la biodiversitat, l'activitat biològica del sòl, tot això per millorar la resistència de les plantes a condicions d'estrès. Hi ha diferents opcions, però el que ara es planteja, a part de totes aquestes, perquè al final això també és una mica a llarg termini, no? Vull dir, canviar varietats, tot això, està clar que hem d'anar a la llarga, s'anirà cap aquí, però això no es fa d'un any per l'altre. En canvi, clar, el sector necessita, d'un any per l'altre, necessita solucions, val? Ara mateix, quina és la solució i en la que nosaltres treballarem en aquest projecte? És millorar la gestió d'aigua. És a dir... intentar buscar tots aquells mecanismes de treball del sòl, val? Per tal de que l'aigua que tenim la puguem aprofitar al màxim i que la planta en pugui disposar en la seva totalitat i que aconseguim protegir l'aigua en el sòl evitant l'erosió, evitant evaporació i que la planta la pugui anar utilitzant durant aquesta època d'estiu que no hi ha pluja.
2: I aquí és on entren en joc, per exemple, les cobertes vegetals?
12: Exacte, per tota una sèrie de diferents sistemes de maneig del sòl, pràctiques de maneig del sòl, que és cobertes vegetals o no cobertes, mulchings, a llaurar o no llaurar, i a llaurar quan, com, diferents sistemes de llaurat, provar sistemes que ja s'estan utilitzant en zones, bueno, que és, per exemple, la zona de Jerez, no?, que és la Serpiado, l'empapat, que n'hi diuen, que aquí no s'utilitza, però que ja s'utilitzen zones que tenen potser la zona del sur de la península, que tenen unes condicions molt més extremes. Doncs aquests sistemes, que fins ara aquí no ha calgut perquè les condicions no eren tan extremes, doncs ara volem provar a veure si aconseguim reduir l'evaporació i mantenir l'aigua. Llavors, bàsicament,

0: impacte del llaurar com una tècnica possible emprar quan, si em permets exagerar una miqueta, hi ha certes visions que ho veuen més com una tècnica que ja és cosa del passat, que està antiquada.
1: Llaurar en certs moments, i a més ja et dic, de fet, un dels sistemes que nosaltres provem, vale, que és el Serpiado, aquest sistema precisament és llaurar, però és llaurar una vegada i d'una manera que el que fas és crees un espai en el sòl per acumular aigua, val? Llavors, clar, el concepte de llaurar com abans, no?, que passaven cada dos per tres per mantenir el sòl net i tal, això evidentment és rebutjar, s'ha de rebutjar, això no és, perquè cada vegada que llaures sí que és veritat que afavoreixes que el sòl s'assequi, val? A part d'altres coses, hi ha molts més efectes negatius, però llaurar un moment determinat després d'una pluja per sellar el sòl i que l'aigua que ha caigut quedi no sellada i que quedi en el sòl i després no llaurar, això no és dolent. O sigui, qui diu no llaurar perquè llaurar és dolent és simplificar-ho al màxim i no és correcte. I lo de cobertes també s'ha vist en èpoques de sequera. Vull dir, les cobertes no han funcionat perquè la planta, la nostra zona amb tan poca aigua, pateix molt perquè hi ha molta competència. Vull dir, això també és molt complex, el tema de les cobertes. Tipus de coberta, tipus de quins cultius, no? Que si gramínies, que si lleguminoses. Vull dir que tampoc es pot generalitzar. És a dir, és tan erroni dir que llaurar és dolent, així, amb una afirmació contundent, com dir que les cobertes són bones.
0: Per tant, la solució és més o menys complexa, no estem parlant d'una qüestió de blanc o negre, i el que ens convida a pensar és que aquesta recepta perfecta per tothom no existeix?
1: La recepta típica aquella, no?, de dir, venga, digue'm, no?, què és el que he de fer, quan i com, això no existeix. I que sí que voldria destacar que per sort el sector vitícola avui en dia és, bueno, jo crec que és molt col·laboracionista, té moltes ganes de compartir, de fet comparteix, col·laborar, per sort som un país que estem molt donats a col·laborar i això crec que ens ajudarà o ajudarà el sector a sortir-se'n i a tirar endavant. Segur que trobaran la solució.
0: Doncs gràcies, Míriam Lampreave, investigadora de la URB. Nosaltres enfilem els últims compassos del capítol d'avui.
2: Quatre gotes.
0: La Míriam ens parlava del rec, també com a garantia per la producció de vi a Catalunya. Però, clar, també ens afegia que no hi ha aigua per tothom i aquest és el problema. I això també passa, per exemple, amb l'avellaner al Camp de Tarragona. I aquí al Quatre Gotes obrirem aquest meló, que podríem dir que és complex, que és el de l'aprofitament de l'aigua del pantà de Riudecanyes i del riu Siurana per aquest regadiu. Però no ho farem en aquesta ocasió. Esperarem que puguem dedicar-hi un petit espai aquí en aquesta sèrie, més endavant, per poder abordar aquesta qüestió també amb solucions que es plantegen en aquest aprofitament de l'aigua. Avui ens hem preocupat per als cultius, que és la base de la nostra alimentació, també la font d'ingressos per moltes famílies i un factor clau pel que fa a la gestió del territori i de les masses forestals. Ens preocupen aquestes plantacions perquè en traiem un rendiment evident, econòmic i, com dèiem, per l'alimentació. Però què passa amb la resta d'entorn natural? Aquell en el qual intervenim més aviat poc, la flora i la fauna s'autorregulen. En el pròxim programa, per exemple, tallarem pins morts i obrirem una pàgina que tenim poc present quan parlem de la gestió de la sequera. I és que ens ocupem de l'aigua per les cases, per la indústria, ho dèiem, per l'agricultura, però en quin lloc queda l'entorn natural? Si ens acompanyeu, aviat al Quatre Gotes ens endinsarem als boscos.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
4: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
5: Ràdio Tordera.

emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Ja acabem una temporada, soc Toni López, estem al Cant de la Sirena, a la 107.1 de la FM. Comencem amb el peix fregit, que el farem tot avui, i escoltem Mar, deixa'm un cant.

Ara toca escoltar una sardana versionada pel Peix Fregit en Habanera, i la sardana és la que porta per títol La Puntaire.

Aquesta sardana està dedicada a la patrona de Catalunya, una verge morena, una verge negra, com és la Montserrat. És la sardana que porta per títol i l'escoltarem en versió habanera. És la Moreneta.

Sabeu que el cant de la sirena s'estructura en dues parts. Estem a punt d'acabar la primera part escoltant el grup Peix Fregit, que el dia 20 d'agost ens va oferir una cantada de banderes prou interessant a la pista de l'Amistat a conseqüència de les previsions meteorològiques. Escoltem aquesta habanera que porta per títol Para ti.

0: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
1: Bé, aprofitem la ventresa que comencem la segona part per saludar efusivament a les persones que ens escolten el dimarts i a aquelles persones que ens escolten el divendres i el diumenge. Comencem aquesta segona part amb Lola la Tavernera.

0: Bé, ha sigut un plaer. A ningú no se li escapa que aquest programa té la intenció de fomentar el món de l'havanera, atès que estem a l'estiu i sempre hi ha la cantada d'havaneres, que aquest any no ha pogut ser a Calella de Palafrugell pels temes dels incendis. Nosaltres que hem viscut, vam viure la retransmissió en viu en directe de la cantada d'havaneres de Peix Fregit, on ens van oferir un repertori bastant interessant. I el meu nom, Toni López, agrair l'oportunitat que m'han donat de gaudir una vegada més del món de l'havanera i obrir-ho a música catalana i també als musicals de Degoll de Gom. Això ha estat la nostra feina durant aquest temps. Moltes gràcies i ens tornem a trobar amb la particela, amb sardanes, amb coble.
1: Les millors melodies marineres i populars t'esperen al Cant de la Sirena, el programa de Ràdio Tordera presentat per Toni López. Connecta amb nosaltres dimarts a la nit i dimecres al migdia i també diumenges al matí, just abans de les sardanes. No t'ho perdis.
2: Ràdio Tordera.

I sempre i quan la cançó és molt més vella, et deixaran el pis molt més fresc.

pis més fresc que un veu el sostre, que el feien i quan cantaven. Tots porten ells, tots ells porten bata llarga i de colors a plaret.

I ara, canviant d'ofici, és encara més, si us deia, l'ofici de paleta. De paleta, que en sap, i vesteix d'aixoplucs.

Els paletes el mateix fan un porxo com una xemeneia. I si ho volen, sense escales, pugen al capdamunt d'on sigui.

fan també balconades que hom veu la mar de lluny, els finestrals que es guarden tota la serralada, i els capitells, i els sòcols, i les voltes de punt.

0: Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Sentit i sensibilitat. La música i la paraula a flor de pell. Els dilluns a les 3 de la tarda i els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Tordera.
1: Van en cos de camisa, com gent desenfeinada. Oh, les cases que aixequen d'un tancar i obrir d'ulls.

L'home és la mesura de totes les coses, de les quals són quan són, i de les que no són en el que mai són.

Mireu la noia que us guanya a l'esclat. Ella és la pubilla i és bruna de rostre.

De tant que és tan jove, enamora el seu pas. Qui no ho sap, quan la veu, també s'enamora.

Perquè tu has vingut, jo, ara, torno a estimar. Diré el teu nom i el cantarà la losa.

L'estat no és més que un morrió que té per objecte tornar inofensiu a aquest animal carnisser, l'home, i fer de manera que tingui l'aspecte d'herbívor

La felicitat humana és la fràgil seguretat d'un nàufrag que, en posar-se els peus a terra, es meravella de mantenir-se ferm.

0: El secret per ser feliç consisteix en estimar el que un ha de fer, acceptant el seu destí, tant social com no.
1: Sentit i sensibilitat. Música i pensaments imprescindibles per acabar el dia. Sentit i sensibilitat. A Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

en 7.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. Són les 9 en punt del matí. Avancem a aquesta hora alguns dels titulars destacats aquesta jornada. L'Ajuntament de Tordera llança la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi. Una iniciativa marcada dins el Pla Local d'Impuls del Català que busca promoure l'ús viu, natural i conscient de la llengua en el dia a dia de la vila. Escoltem el regidor de Política Lingüística, Pere García.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
1: Els equips directius valoren per aquesta emissora un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Els centres educatius arrenquen les classes amb novetats en instal·lacions, aules renovades i la plantilla del professorat al complet. Escoltem els directors i directores dels centres escolars i instituts.
3: A nivell d'instal·lacions s'han instal·lat 148 ventiladors de paret a tots els espais del centre. És una instal·lació que ha fet el Departament d'Educació.
4: Volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils.
5: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula.
6: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola.
7: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum, i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any.
8: Aquest curs, l'Institut Tordera, hem començat amb molta normalitat. Tenim tota la plantilla, la qual cosa és extraordinari perquè no s'havia passat mai. I a més tenim un increment de plantilla important perquè tenim la sort de que moltes professores han tingut criatures i llavors tenim desdoblaments, per tant tenim persones substitutes.
9: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic en comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de dos cursos.
1: Un informatiu on parlarem també que puja l'atur a Tordera amb 22 persones al mes d'agost. Actualment hi ha 922 persones sense feina al poble. Ha pujat l'atur també al Maresme i a Catalunya. Escoltem el secretari de Treball, Paco Ramos.
10: Paco Ramos és el secretari de Treball.
11: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: El grup de teatre de l'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Clavé. La representació es durà a terme aquest 12 de setembre a les 6 de la tarda amb una proposta adaptada per Josep Roig i Reventós, que ja porta un gran ritme de venda d'entrades. Escoltem el president de l'Esplai, Jordi Catalán.
12: En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
13: sí,
12: que és el Josep Roig i Reventós.
1: Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. El sorteig per als anys 27-28 es farà el 17 de setembre. I en esports, l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera renuncia a la divisió d'honor. La junta directiva fa oficial que no competirà a la màxima categoria per falta de temps per confeccionar una plantilla competitiva i jugarà a la Lliga de Girona. Un informatiu on estarem pendents també de la previsió meteorològica. En Joaquim Serra ens portarà a l'última hora tots els detalls pel que fa a aquesta previsió, que completarem també amb la plana comarcal i les notícies d'interès de la jornada. Tot plegat ampliat d'aquí una hora, a les 10.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament llença la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi. Una iniciativa marcada dins el Pla Local d'Impuls del Català que busca promoure l'ús viu, natural i conscient de la llengua en el dia a dia de la vila. Pere García, regidor de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi.
1: Dimecres 9 de setembre de 2026, els equips directius de les escoles i instituts valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Els centres arrenquen les classes amb diverses novetats i la plantilla del professorat al complet. Escoltem un fragment del que ens explicaran avui a l'informatiu els directors i directores de les escoles i instituts del poble.
3: A nivell d'instal·lacions s'han instal·lat 148 ventiladors de paret a tots els espais del centre. És una instal·lació que ha fet el Departament d'Educació.
4: Volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils.
5: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula.
6: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola.
7: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum, i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any.
8: Aquest curs, l'Institut Tordera, hem començat amb molta normalitat. Tenim tota la plantilla, la qual cosa és extraordinària perquè no s'havia passat mai, i a més tenim un increment de plantilla important perquè tenim la sort de que moltes professores han tingut criatures i llavors tenim desdoblaments, per tant tenim persones substitutes.
9: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic en comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de dos cursos.
1: Un dimecres on parlem també que puja l'atur a Tordera amb 22 persones al mes d'agost. Actualment hi ha 922 persones sense feina al poble. Puja també l'atur al Maresme i a Catalunya, valora les dades el secretari de Treball, Paco Ramos.
10: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost, i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: El grup de teatre de l'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Clavé a les 6 de la tarda. La venda d'entrades té un gran ritme en aquests moments. En Jordi Catalán és president de l'Esplai.
11: En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
12: sí,
11: que és el Josep Roig i Reventós.
1: Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. El sorteig per als anys 2027 i 2028 es farà el 17 de setembre. I l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera renuncia a la divisió d'honor. La junta directiva fa oficial que no competirà a la màxima categoria per falta de temps per confeccionar una plantilla competitiva i jugarà a la Lliga de Girona. Parlem del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
13: Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que ve marcada per la inestabilitat. Com acostuma a passar en aquesta època de l'any, l'arribada d'una línia frontal amb aire fred en alçada doncs fa que tinguem ja, de fet, aquesta darrera matinada tempestes importants cap a l'àrea del Garraf, del Baix Llobregat, fins i tot del Barcelonès, i esperem que al llarg d'aquest matí pugui descarregar també amb una certa intensitat cap al Maresme sud. Com més cap al nord aquest matí, menys probabilitat de precipitació, però aquesta aquesta tarda seria la zona central i nord de la comarca la que podria rebre l'impacte d'aquestes tempestes, localment de molta intensitat, tot i que creiem que de curta durada i, per tant, no esperem precipitacions especialment abundants. Lògicament, és una situació que s'ha de seguir de prop. A banda d'això, el vent bufarà de component est nord-est, moderat, situació marítima dominada per la maror, marees de forta maror, i les temperatures, les estrelles del dia d'avui, les protagonistes, perquè baixaran de forma notable. Evidentment, venim de molt amunt, per tant, el que passarà és que les temperatures

0: En marxa una nova campanya de foment del català. La campanya s'articula entorn de la Carta de Compromís per la Llengua de Tordera, un document que recull 6 pautes senzilles i pràctiques pensades perquè qualsevol empresa, comerç, entitat, centre educatiu o institució se les pugui fer seves sense grans esforços estructurals. Serien acollir en català i mantenir la llengua amb naturalitat, fent-la present en la comunicació pròpia, facilitar l'aprenentatge i la pràctica a qui l'estudi, utilitzar l'activitat pròpia com oportunitat i sumar-se al treball conjunt en xarxa. L'adhesió a aquesta carta ja està oberta i es pot formalitzar a través del formulari habilitat per l'Ajuntament. Segons ha explicat el regidor de l'àrea de Política Lingüística, Pere García, la iniciativa busca generar tantes interaccions en català com sigui possible des d'una perspectiva totalment integradora.
1: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
0: La posada de llarg de l'iniciativa tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a la biblioteca, coincidint amb la programació institucional de la Diada. L'acte inclourà la presentació oficial de la campanya i una taula rodona centrada en el català a les xarxes socials, amb la col·laboració també d'aquesta casa i el diari del Punt Avui. La revelació també de les primeres entitats que se sumen a la Carta del Compromís, una assistència oberta a tota la ciutadania, com dèiem, avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I el curs escolar 26-27 es va iniciar ahir en vaga a les escoles públiques. Els docents consideren necessari impulsar decisions estructurals i el blindatge de l'escola pública. Malgrat les reivindicacions, les escoles i instituts s'han adaptat aquest estiu per acollir de la millor manera l'alumnat i amb novetats diverses. A l'escola Brianxa, la seva directora, Sandra Soliguer, explica que entre les novetats s'han renovat diverses aules i que s'impulsaran accions per potenciar el raonament matemàtic i la comprensió lectora.
2: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum, i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any, que és contes i llegendes. A part d'això, a nivell més competencial, hem instaurat una sèrie d'accions que des d'infantil fins a quart d'ESO es duran a terme habitualment per tal de donar a conèixer i fer aprendre als nostres alumnes que és ser autònom, ser responsable i tenir esperit crític, que crec que és molt important en el dia d'avui. I a més, a nivell curricular, hem instaurat a primària unes hores específiques per treballar el raonament matemàtic i la comprensió lectora que ja havíem començat a treballar l'any passat amb el projecte de comprensió lectora de l'any passat.
0: El director de l'escola Badruna, David Fernández, assegura que inicien el curs amb molta il·lusió i algunes novetats. En concret, destaca la creació d'una nova biblioteca-escola i la millora del servei de menjador.
3: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola. A més, tenim alguns projectes que es fan especial il·lusió, com ara la biblioteca escolar en la que estem treballant ja fa un temps i que ara es concreta amb unes noves instal·lacions. I també el projecte de millora del servei de menjador, que ens ha demanat una inversió important que servirà per millorar la qualitat d'aquest servei. Així doncs, iniciarem el nou curs amb molta il·lusió, nous projectes i la certesa i la confiança que tota la comunitat educativa vetllarà pel bé dels nostres infants.
0: L'escola Serra de Miralles arrenca el curs amb diverses novetats en les seves instal·lacions gràcies a l'esforç de l'AMPA, l'Ajuntament i la Generalitat, ho explica la seva directora, Montse Castany.
4: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula i l'escola doncs, ha acabat d'equipar amb nou material mobiliari l'espai perquè no ens falti de res. En el pati d'infantil també trobarem elements de joc.

0: com una caseta de fusta, pales, carretons... I una altra novetat que segur que agradarà molt, que és a partir de quart de primària, l'alumnat aquest curs ja començarà a aprendre a tocar l'ukelele a l'àrea de música amb els instruments adquirits per l'escola. Per tant, comencem amb projectes, recursos i millores.
1: L'Escola Inés Iglésias continuarà amb les metodologies i projectes ja consolidats als anteriors cursos. El director Alberto Rojo també destaca la instal·lació de 148 ventiladors a tots els espais del centre, així com millores en els espais de pati.
2: A nivell d'instal·lacions s'han instal·lat 148 ventiladors de paret a tots els espais del centre. És una instal·lació que ha fet el Departament d'Educació. Continuem millorant a nivell d'escola els espais de pati per poder enriquir doncs aquesta estona d'esbarjo dels alumnes. L'Ajuntament ha renovat una de les tanques del pati d'infantil i s'està creant també algun espai d'ombra necessaris també a l'estona del pati. Hem d'agrair, com sempre, moltíssim a la brigada de l'Ajuntament per la instal·lació, renovació d'aquests recursos, d'aquestes millores a l'escola.
1: L'Escola Raureda presenta alguns canvis per aquest any. Silvana Vallvé, directora del centre, avança la creació d'una biblioteca pròpia per alumnes d'I3 fins a segon, així com impulsar una renovació del pati de l'escola.
3: Aquesta biblioteca la tenien a les aules, però veient que la biblioteca que tenim de tercer a sisè ens ha funcionat molt bé, perquè hi ha molta oferta de llibres i les lectures es treballen molt, vam pensar al claustre de professorat que havíem d'ampliar l'oferta des d'I3 i incloent fins a segon. Per tant, durant el curs es crearà aquesta biblioteca, que és una biblioteca també amb un lloc ampli, amb llum, amb mobles nous i amb molta diversitat de lectures. I l'altra novetat és que també volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils. I això també comencem aquest curs i comencem a fer, haurem de fer per fases, perquè fer això en un pati costa molts diners, però anirem fent, cada any farem un tros i també això ho comencem aquest curs.
1: L'Institut Tordària comença el curs amb normalitat i tota la plantilla al complet, cosa que, com diu Rosa Clar, directora, és una gran novetat. Explica també diverses iniciatives.
4: A l'Institut Tordària hem començat amb normalitat perquè fa la plantilla, tenim tot el professorat i això sempre és un goig, i mantenim força plantilla el curs passat, la cosa dona molta seguretat i estabilitat. Però d'altra banda, se'ns presenta un curs amb reivindicació, amb necessitats, i ara estem amb ganes i amb molta empenta i amb molta il·lusió, però realment hem de procurar no cansar-nos i no cremar-nos, perquè els nens no s'ho mereixen.
1: A l'Institut Lluís Companys han començat classes els alumnes d'ESO, batxillerat, a cicles formatius ho faran la setmana vinent. La principal novetat és l'inici del cicle formatiu de grau bàsic de comerç i màrqueting. En parla el director Carles Carrer.
5: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic en comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de 2 cursos escolars. Quan acaben aquest grau bàsic tenen una doble titulació. Tenen la titulació d'ESO i també tenen la titulació de mòduls professionals en comerç i màrqueting. Per tant, poden accedir a fer cicles formatius o bé també al batxillerat. També tenim un servei nou en el centre, que és una CIEI. La CIEI és una aula d'atenció especial per a alumnes amb més dificultats. Ens estrenem. Tindrem 3 alumnes que faran primer d'ESO aquest any, perquè és el primer any que la tenim. Després això va creixent conforme anem avançant amb els diferents cursos.
1: Finalment, recordem que l'Escola d'Orsavinyà ha començat el curs amb un total de 29 alumnes en aquesta edició.

0: Puja l'atur a Tordera a l'agost. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes va tancar a Tordera amb 922 persones desocupades, una pujada de 22 persones respecte al mes anterior. Aquesta pujada situa l'índex d'atur en el 9,78%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc, amb una taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 57 torderencs i torderenques menys a l'atur respecte a fa un any. L'atur registrat al Maresme ha augmentat durant el mes d'agost després de mesos consecutius de descensos. Segons dades de la Diputació, ha tancat amb 19.597 persones inscrites, 788 més que el juliol, fet que representa un increment mensual del 4%. Escoltem el secretari de Treball, Paco Ramos.
1: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost, i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
0: Les dades de l'agost deixen al Maresme una taxa d'atur del 8,4% per sobre de la mitjana catalana i inferior també a la mitjana provincial. El grup de teatre de l'Esplai de la Gent Gran de Tordera ja ho té tot a punt per la representació d'aquest dissabte 12 de setembre a les 6 de la tarda al Teatre Clavé. La companyia portarà a escena La sala és plena, una obra de Josep Roig i Raventós, inspirada en el conte La sala número 6 de l'autor rus Anton Chekhov. El president de l'Esplai, Jordi Catalán, ha explicat de què tracta l'obra sense entrar en els detalls, però ha destacat la figura de l'autor i l'importància de conèixer el context de la peça abans de veure-la sobre l'escenari.
2: Sempre he pensat que les obres de teatre són com regals que rebem i que de vegades l'envoltori, és a dir, l'embolcall, l'estripem i van a la bessura i anem directament allò, al regal, no? En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
3: sí,
2: que és el Josep Roig i Raventós.
0: L'argument s'estructura en 11 escenes ambientades en la consulta d'un metge, per on van passant diferents personatges amb les seves particularitats. La producció busca connectar amb el públic de totes les edats i oferir un espai de convivència i cultura local. El ritme de venda d'entrades s'avança a bon ritme i s'espera una gran assistència a la sala. Escoltem Jordi Catalán.
2: Jo vaig estar abans d'ahir dimarts al Teatre Clavé per recollir unes entrades i vaig preguntar i ui, n'hi ha, no sé, com 150 ja...
3: Ja han comprades.
2: 150 entrades o 160, no recordo. O sigui que afanyeu-vos, si voleu trobar un bon lloc a la butaca que us interessa, i heu d'anar ràpid.
0: Les entrades tenen un preu general de 8 euros i de 5 per als membres de l'Associació d'Espectadors i les entitats col·laboradores. Es poden adquirir directament a taquilla del Teatre Clavé i pels canals habituals abans de la funció. D'altra banda, els veïns i veïnes de Tordera ja poden consultar el web de l'Ajuntament si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027-2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Tordera ha publicat el llistat de ciutadans que entren al sorteig a la web tordera.cat. La selecció es farà entre les ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial en data 1 d'agost de 2026. Les persones que siguin escollides podran ser requerides durant els propers 2 anys per participar com a membres d'un jurat popular en determinats procediments judicials previstos per la llei.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera ha confirmat mitjançant un comunicat a les xarxes socials que el seu infantil A no prendrà part a la divisió d'honor la pròxima temporada. La junta directiva de l'entitat ha pres la decisió de renunciar a la categoria després de no haver pogut confeccionar un grup amb les garanties suficients per afrontar una competició d'aquesta exigència. Segons ha explicat el mateix club, la resolució arriba després de 2 mesos intensos tractant de formar una plantilla competitiva. Malgrat els esforços realitzats durant les darreres setmanes, les dificultats per tancar un equip sòlid ha obligat el club tordarenc a fer un pas enrere. Des de la direcció de l'entitat han assumit la situació amb autocrítica, tot assenyalant que confien poder planificar amb una mica més de temps de cara a les properes i oportunitats. Arran d'aquesta renúncia, l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera disputarà finalment la Lliga de Demarcació de Girona.

0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Ens ho explica en la següent crònica David Navarro.
1: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui i per aconseguir el compliment del pacte.
2: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
1: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Els sindicats crítics amb educació adverteixen que hi haurà més vagues durant el nou curs, lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes al no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ratios, millorar l'atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. L'USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
3: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de les futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
4: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
0: És la sisena vegada que els docents estan cridats a la vaga a tot Catalunya en menys d'un any. I parlem del temps, la previsió meteorològica que esperem per aquest dimecres, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que avui ha començat ja a deixar les primeres tempestes importants cap a l'àrea del Garraf i del Baix Llobregat i que esperem que aquest migdia i tarda també puguin afectar la nostra zona. Aquest matí, la major probabilitat de precipitacions intenses correspondrà al sud del Maresme i aquesta tarda al centre i al nord de la comarca. Localment, precipitacions de molta intensitat i de curta durada, amb registres que poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Val a dir que no és una situació a priori que ens hagi de portar grans aiguats aquí a la comarca, però sí que localment doncs, pot descarregar amb una certa intensitat i puntualment, com ja hem dit, també de forma abundant. Pel que fa a les temperatures, amb una clara tendència a la baixa al llarg del dia d'avui, després que ahir les màximes tornessin a arribar als 34 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i els 30 a la franja costanera, avui ja no. Avui les més altes quedaran al voltant dels 23-24 graus, d'una banda per l'arribada de l'aire fred i de l'altra també perquè tindrem un dia força tapadot. Pel que fa als vents, en general, bufaran de fluixos a lleugerament moderats de component nord-est i la situació marítima estarà dominada avui per la maror, marees de forta maror, aquí a la costa maresmenca. De cara a demà, durant la matinada, bàsicament entre la mitjanit i les primeres hores del dia de demà, no descartem algun xàfec enfront de la costa que puntualment podria tocar terra i deixar sempre de forma aïllada doncs, precipitacions intenses en alguns sectors de la zona central del Maresme. Després, ràpidament s'allunyaran mar endins a mesura que vagin entrant aquests vents del nord-oest en alçada i, per tant, demà en conjunt tindrem un dia dominat pel sol. Els núvols aniran marxant, per tant, ràpidament. Amb unes temperatures que baixaran de nit, les màximes més o menys com les d'avui, i de cara a demà passat divendres, la Diada, Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera un temps estable i bàsicament assolellat. És possible que de cara al cap de setmana, dissabte a la tarda, tinguem algunes nuvolades, no descartem algun petit ruixat, però en qualsevol cas serien fenòmens puntuals i poc importants. Tot això amb unes temperatures que per fi ja s'hauran normalitzat per l'època de l'any, pujar una mica al cap de setmana, però quedaran molt lluny de les que hem tingut aquestes últimes hores.

pluralitat, referència, credibilitat, confiança, proximitat, rigor, servei, Tordera.

0: 4 minuts que passen del punt de 2:15 del matí. Nosaltres que seguim amb aquesta hora informativa fins les 11 del matí, revista de l'informatiu, on com és habitual repassarem els continguts de també actualitat del dia amb diferents punts de vista. Primer de tot el veurem a través de la premsa escrita. Farem un repàs als diaris de la premsa generalista, esportiva i econòmica. Seguidament article d'opinió, avui parlant com no d'educació, amb l'article d'opinió del periodista Antoni Bassas. Repassarem informacions d'aquest dimecres 9 de setembre del 2026, avui que precisament és el dia per protegir l'educació. Es celebra Sant Pere Claver. Adam Sandler fa 60 anys. Faltaran 46 dies pel canvi d'hora i només 2 per la diada de l'11 de setembre. A Tordera núvols i algun plogim avui i demà més clarianes. Comencem visitant el quiosc. L'Ara destaca pràcticament a tota pàgina emergència educativa. Diu que Espanya obté els pitjors resultats de la història i baixa en tots els àmbits. Catalunya no despunta, malgrat haver-se excedit, excloent alumnes, i el Regne Unit és l'excepció en un context de retrocés general de l'OCDE. Tot plegat es desprèn de les dades de les proves PISA. Tres apunts més en aquesta portada. Suspeses les classes a la segona corona pel risc de pluja intensa. El rei es va reunir amb Robles per abordar la crisi a Ceuta. La trobada es va fer amb comandaments militars dilluns passat. Imatge per Lamine Yamal dibuixant un somriure. Diu el Barça més golejador, aixeca el taló a la Champions. Lamine, Cubarsí i Rodri a la llista de finalistes per la pilota d'or. La Vanguardia diu que Espanya obté el pitjor resultat escolar de la seva història a PISA. L'OCDE atribueix el retrocés, que és mundial, a la falta de lectura dels alumnes, la influència del mòbil i l'absència d'esforç. Fotografia de portada per Javier Bardem i Penélope Cruz. Diu glamour espanyol a la Mostra de Cinema de Venècia. Veiem els dos actors a la catifa vermella. La crisi humanitària s'enquista a Ceuta a falta de places. Brussel·les s'obre a limitar pisos turístics i segones residències. L'esborrany de la comissió condiciona la mesura al fet que les administracions locals demostrin els efectes negatius d'aquests usos. Tornada a l'escola sense seguretat per tothom. Veiem la imatge d'un centre d'acollida del Tarajal amb policies. Punxada de la vaga de professors que només va seguir el 12%. Grups de docents van tallar el trànsit als accessos de Barcelona. El Tribunal Superior paralitza cautelarment els efectes electorals de la llei de nets. Fotografia per la compareixença de Lamine Yamal diu «No suplicaré que em donin la pilota d'or». I l'AP7 toca sostre amb un 45% més de trànsit. Imatge del trànsit dens en una de les zones metropolitanes. El periòdico diu que Espanya s'enfonsa amb l'informe PISA amb el pitjor resultat de la seva història. Catalunya millora per l'exclusió irregular de l'alumnat amb dificultats. Els alumnes retrocedeixen un curs en comprensió lectora i quasi un altre en matemàtiques. L'OCDE atribueix la debacle al canvi d'hàbits per la proliferació de pantalles. Els experts aconsellen prioritzar els dictats a primària i fer un millor ús de la intel·ligència artificial. Fotografia pel primer dia de curs en una escola de Barcelona diu tornada a l'escola a batzegades. El curs arrenca amb una vaga de seguiment discret i la suspensió avui de les classes a 5 comarques per la previsió de fortes pluges. Els primers parcs de bateries de Catalunya estaran a punt el 2027. Aquestes instal·lacions són claus per donar seguretat a un sistema energètic dominat per les renovables i evitar apagades. El Suprem frena el dret al vot dels nacionalitzats amb l'anomenada llei de nets. L'alt tribunal el condiciona al fet que acreditin que són descendents d'exiliats espanyols. Criteria actualitza les inversions i fa un salt en la tecnologia d'última generació. Els Mossos detenen 2 menors més pel crim de Manresa. I el govern audita per primer cop els museus catalans davant de l'onada de robatoris. Fotografia també pel matrimoni de Javier Bardem i Penélope Cruz. Ahir a la al Festival de Cinema de Venècia. Completem els diaris catalans amb El Punt. Parla d'inici de curs sacsejat. La vaga de mestres i uns resultats de l'informe PISA enterbolits per l'escàndol marquen una tornada a les aules anòmala a Catalunya. A la imatge veiem a mestres manifestant-se tallant una carretera. Ens n'anem a la premsa generalista espanyola. El Mundo diu que el Suprem decidirà en 3 mesos si més de 2 milions de nets voten. Accepta el recurs de Vox i suspèn la inscripció en el cens electoral de centenars de milers nacionalitzats. Només manté el vot a qui acrediti ser descendent d'exiliat i dictarà sentència abans de les eleccions. Els electors residents a l'exterior s'han disparat i suposaran un 12% del cens si es completa el procés. Fotografia per l'alcalde de Madrid, diu Almeida, roda sobre l'asfalt del Madring. Diu, és brutal. Imatge per l'alcalde en el circuit de Fórmula 1 de Madrid. Catàstrofe educativa en el PISA. A Espanya es desplomen totes les disciplines de l'informe i els experts ho atribueixen a les pantalles i a la pèrdua d'exigència. Totes les comunitats autònomes baixen en les tres competències, menys Castella-La Manxa i Madrid, que lidera el rànquing. El govern es llança l'atac contra Vives i la jutge que investiga la crisi de Ceuta. Brussel·les assenta les bases per prohibir segones residències en les zones més tensionades. I convenció a Texas amb Trump com estrella per recuperar vots de cara a les midterm. L'ABC diu que la fiscalia va rebutjar veure les proves sobre el hackeig del mòbil de Sánchez. El fiscal cap de l'Audiència Nacional va declinar l'oferta de l'emissari de Mehdi Yahui de portar informació sobre la infecció amb Pegasus del terminal del president. Fotografia per un gendarme custodiant la porta que Marroc ha col·locat a la frontera de Ceuta. Viu Rabat col·loca una porta a la frontera de Ceuta per evitar les devolucions de marroquís. La nova tanca es va soldar dies després de l'invasió en una zona del Tarajan que fonts espanyoles denuncien que és territori espanyol. I darrer punt d'aquesta portada, el Suprem frena en sec la possible fuga de vots de la llei de nets. Tanquem la premsa generalista amb El País, que diu que l'educació toca fons. Espanya obté el pitjor resultat en l'avaluació d'alumnes de 15 a 18 anys. 15 a 16 anys, volem dir. La caiguda generalitzada és profunda a la Comunitat Valenciana i al País Basc. Imatge pel rei, que es reuneix amb Robles i la cúpula militar per tractar l'assumpte de Ceuta. Veiem la fotografia d'aquesta reunió. El Suprem suspèn el dret al vot a 500.000 de nacionalitzats per la llei de nets. L'alt tribunal accepta parcialment la petició que havia formulat Vox i Justitia Europa. Regne Unit, Canadà i França se sumen a l'embargament a les colònies israelianes. Londres ataca Netanyahu per la neteja ètnica. La victòria d'AFD posa en alerta els serveis secrets alemanys. Peinado encamina a Begoña Gómez cap a la banqueta abans d'anar-se'n de vacances. A Plus Ultra, el conseller de l'aerolínia confirma l'1% de comissió de Zapatero. No hi falta també la imatge de Penélope Cruz i Javier Bardem, diu un equilibri personal i professional. 3 minuts i arribem a 3:15 del matí. Anem a repassar la premsa esportiva i econòmica. L'esportiu, amb fotografia d'un pensatiu, Lamine Yamal, diu la tenim al cap. No hi ha més motivació que guanyar la Champions, expressa Lamine Yamal davant del debut continental a l'Spotify Camp Nou. Els Blaugrana volen exportar a Europa l'excel·lent arrencada a la Lliga, tot i que Flick avisa que el camí és molt llarg. Lamine, Cubarsí, Brooks, Kata, Graham, Patri, Peijor, Pina, Alexia i Mapi són nominats tots a la pilota d'or. Avui partit del Barça contra el Feyenoord a 6:45 de la tarda. Ahir a la Champions el Madrid té sort dels errors de l'Inter i pateix. S'imposa prop per 2-1. El Villarreal perd a Dortmund per 3-2. L'Esport diu ningú com el Barça, rècord de nominacions a la pilota d'or. 16 nominacions en els premis Opten al gran guardó 3 futbolistes del masculí i 6 del femení. Ferran, Alexia i Mapa León, que ja no són al club, també hi són candidats. La Champions és la meva més gran motivació, diu Lamine Yamal arran del partit d'avui davant de l'equip holandès del Feyenoord. Mundo Deportivo, amb imatge de la pinya dels jugadors del Barça, amb una imatge de la Champions, diu Aparella. Un Barça amb bona línia comença avui davant del Feyenoord el seu assalt més ambiciós a la Champions. Flick apunta a un 11 de gala i no posa fre a l'il·lusió, diu tenim capacitat per guanyar el títol. Referències també als nominats culers a la pilota d'or i també al partit d'ahir del Madrid, diu que acaben demanant l'hora. L'As amb fotografia de l'abraçada de Mbappé somrient amb Valverde diu victòria boja. El Madrid s'estrena amb triomf a la Champions en un duel desconcertant. Dos errors d'un bon Inter aprofitats per Mbappé i Valverde i les aturades de Courtois li van donar l'avantatge. Després va perdonar i va acabar patint. I el Marca amb la mateixa fotografia de l'abraçada de Mbappé i Valverde diu prova superada. Tots dos, aprofitant errors defensius de l'Inter, van marcant les dues primeres rematades del partit. Un excepcional Courtois va fer bo el pla de Mourinho. Avui el Barça, com dèiem, juga a 3:45 de la tarda, mentre que l'Atlético de Madrid ho fa a les 9. I completem la nostra visita al quiosc amb les portades de la premsa econòmica. Cinco Días diu que les energètiques avisen d'un hivern difícil en dièsel i querosè. Europa pateix per la baixa capacitat de refineries, tot i que Espanya no tempa el subministrament. El sector espera més pujades de preu pel tancament d'Hormuz i els atacs de Rússia. L'Economista diu que Red Eléctrica Espanyola demana carregar les tarifes al cost de seguretat de les xarxes. La Unió Europea exigirà a les infraestructures crítiques més inversió davant dels sabotatges. I Expansió diu que Telefònica, Orange, Deutsche Telekom i Vodafone negocien crear el seu propi Starlink, aquest sistema de connexió internet mòbil, via satèl·lit. Completem així la visita al quiosc, anem ara amb un article d'opinió. L'extrem avui, però, d'un diari, del diari Ara, és una anàlisi que signa el periodista Antoni Bassas i que es titula Recuperar la millor escola a Catalunya és possible.
1: Estan, mirin, avui, com tothom sap, havia de començar el curs escolar i no ha començat per la vaga de mestres. Tal com va acabar el curs passat, grups de docents han tallat la circulació a les rondes de Barcelona a primera hora del matí, amb la diferència que avui no era un dia qualsevol. Avui era un dia molt especial pels alumnes, perquè és el primer dia de curs. Era el primer dia de curs. Aquell en què hi ha neguits, il·lusions, nervis, emocions, expectatives. I per això penso que, amb independència de com hem arribat fins aquí, un país que comença el curs escolar amb una vaga dels docents és un país que ha tocat fons. Negar el primer dia d'il·lusió a l'escola potser és una preparació pels desenganys que vindran amb la vida adulta, però és un fracàs per tothom, això ja s'entén. És un fracàs per tothom amb responsabilitats compartides. Són moltes. N'hi ha de previsió. Si Catalunya passa de 6 a més de 8 milions d'habitants en 25 anys, cal dimensionar l'escola. Si es vol que l'escola sigui inclusiva, és a dir, que atengui alumnes amb necessitats especials, calen mans. Si es vol que sigui en català, cal tenir en compte que avui som un país multilingüe, cosa que dificulta la immersió. Si també es vol, lògicament, que els alumnes surtin de l'escola sabent llegir, escriure, calcular, entenent el que han llegit, sabent-ho explicar, sabent raonar, enraonar, doncs cal que els mestres siguin excel·lents i, per tant, cal ser exigent en l'accés a la carrera docent i cal que els mestres estiguin ben pagats i que hi hagi menys alumnes per classe. Tot això, sí. Però també hi ha un problema d'autoritat política. El nyap de les proves PISA i aquests 2 mesos desaprofitats de vacances d'estiu han demostrat que hi ha un problema de funcionament al Departament d'Educació. Problemes amb els sindicats n'han tingut tots els consellers de tots els colors, però ara en aquests últims anys hem passat del malestar generat a l'època Cambray, Esquerra Republicana, al de l'època Niubó, PSC, com si, no sé, com si en els últims anys no dominessin la funció pública docent i no entenguessin els efectes de les decisions que prenen. Com ara, per exemple, pactar amb sindicats minoritaris aquella rebaixa del poder dels directors dels centres. Els sindicats tampoc estan per donar lliçons a ningú, perquè l'USTEC va donar per bo un acord amb el Departament d'Educació el maig passat, va demanar als seus afiliats el vot a favor per aquest principi de pacte, però la majoria de docents va votar-hi en contra. Va, per tant, tenim un govern sense gaire autoritat i uns sindicats tocats en la seva representativitat. Però mirin, en un matí com aquest, fer un inventari de responsabilitats no és suficient. Potser ja ho hem fet altres vegades. Hem de poder trencar aquest cercle viciós, aquest cercle negatiu, de negativitat. L'hem de trencar afirmant, primer, que podem trencar-lo, que podem fer-ho. Catalunya té una llarguíssima tradició pedagògica. El departament té recursos, té diners, hi ha pressupost. Mai, els recursos mai no són prous. Però no són pocs, i està promès que aniran sent-ne més. Els primers que no voldrien fer vaga són els mestres. L'escola a Catalunya està sota l'atac polític i judicial espanyol. O sigui, si som tants els que volem ensortir-nos-en, ens n'hem de poder sortir. I fer un gran pas, un gran acord de país per l'educació, pensant en els alumnes i en el futur del país, i això és cada vegada més necessari. Mirin, avui s'han publicat els resultats de les proves PISA, aquestes de les que Catalunya ha quedat exclosa perquè la mostra no era vàlida. Doncs bé, Espanya en el seu conjunt obté els pitjors resultats de la seva història. Per exemple, els resultats espanyols en lectura s'han desplomat. I si posem els resultats de Catalunya amb aquesta mostra invàlida i aparentment més pensada perquè donés millors resultats, tenim que els resultats catalans queden per sota dels de Madrid, que encapçala el rànquing estatal, o sigui, els alumnes de Madrid haurien tret la millor nota en aquest examen PISA, i Catalunya supera per poc, per dos punts, Castella, Lleó i Cantàbria. Catalunya també queda, ja dic, en aquesta mostra que no és representativa, queda per davant de la mitjana espanyola, de la Unió Europea i de la OCDE. Tot i això, aquesta Catalunya irreal encara quedaria molt lluny del top 5 internacional, on hi ha el Regne Unit i, sobretot, a dalt de tot, el Japó. Un primer dia de curs sense classes ens ha de convocar un compromís perquè no passi mai més. Hem de poder fer-ho expulsant-nos de sobre plantejaments egoistes i derrotistes. Bon dia.
0: Doncs fins aquí aquesta reflexió que recollíem de l'editorial que publica Antoni Bassas en el diari Ara, que ens apropa 8 minuts per les 11 del matí, encara amb més coses per explicar del dia d'avui. Avui dimecres, som 9 de setembre, és el Dia Internacional per Protegir l'Educació dels Atacs. Un dia que recorda que escoles, alumnes i professors han de ser espais protegits, especialment en zones de conflicte. Avui és Sant Pere Clavé. Va néixer a Verdú l'any 1580 i va dedicar més de 40 anys a atendre persones esclavitzades a Cartagena d'Índies. És conegut com l'esclau dels esclaus. Un dels famosos que avui bufa espelmes és Adam Sandler, que fa 60 anys. També compleixen anys Hugh Grant, que en fa 66, i el futbolista Luka Modric, que en fa 41. Falten 46 dies. Pel canvi d'hora. Serà la matinada del 25 d'octubre, quan els rellotges s'endarreriran una hora. El proper festiu a Catalunya arriba, el tenim a tocar, falten dos dies. Serà aquest divendres, 11 de setembre, celebrant la Diada Nacional de Catalunya. Avui esperem una jornada força nuvolada amb alguns plugims al llarg de la tarda i del vespre. Les temperatures oscil·laran entre els 18 i els 24 graus. Per demà esperem un temps més estable, amb intervals de núvols i clarianes i sense precipitació. La màxima pujarà fins als 27 graus. Avui llegim que el 1948 les autoritats d'Idaho van traslladar 76 castors a una zona remota fent-los baixar en caixes amb paracaigudes. 75 van sobreviure. L'experiment s'havia assajat prèviament amb un castor anomenat Jerónimo. A l'hort diuen que pel setembre qui tingui blat que en sembri. És un bon moment per començar a plantar enciams, bledes, espinacs, raves i pastanagues, aprofitant que baixa la calor i el sol encara conserva temperatura. La farmàcia de guàrdia aquesta setmana és la farmàcia Marcobal, a la plaça de l'Església. Avui ha recollida de voluminosos a les urbanitzacions de les Ferreres i els veïnats de Sant Pere de Riu, Orsavinyà i les urbanitzacions de Can Domènec i Rocarrossa. Cal trucar al 93 765 31 51 o enviar un WhatsApp al 615 39 21 46. El riu continua sec. En un 9 de setembre de fa 10 anys explicàvem que 200 tordarencs sortirien en bus l'11 de setembre per assistir a la mobilització que es faria a Salt. En fa 5, Ràdio Tordera estrenava en format podcast la radionovel·la I és sempre de Quim Haro. I fa un any, l'Hospital de Blanes millorava el confort dels pacients oncològics amb nous equipaments gràcies a la Fundació Oncolliga Girona i a la Oncotrail. Avui a la web us recomanem escoltar la segona part de l'entrevista amb la pubilla de Tordera, la Berta Mercader, parlant-nos del pubillatge i dels seus nous estudis, que seran de psicologia. Completem aquest bloc amb una frase de Nelson Mandela, que diu que l'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món. Anem amb música en un dia com el d'avui, en un 9 de setembre de l'any 1941, a Geòrgia, naixia Otis Redding.

tota una llegenda del sul. Otis Redding, que naixia en un dia com el d'avui, el mateix dia en què naixia Dave Stewart, a l'any 1952 a Sunderland, al Regne Unit. Era guitarrista i compositor del duet Eurythmics. Amb ells ens acomiadem demà i tornem. Adéu-siau.

0: Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El major Josep Lluís Trapero ha presentat la seva dimissió com a director general de la policia després de 2 anys al càrrec i serà substituït pel comissari Ferran López. Així ho anunciava fa uns minuts la consellera d'Interior, Núria Parlon, en compareixença.
3: Com bé saben, el director general de la policia, el Josep Lluís Trapero, al qual li vull agrair la seva feina durant aquests 2 anys per col·locar el cos de Mossos d'Esquadra en un dels seus millors moments professionals, la feina que ha fet per focalitzar i enfocar la feina del cos de Mossos d'Esquadra en allò que és prioritari i important pel nostre país, la lluita contra la delinqüència persistent, la multireincidència. Per tant, només tinc paraules de reconeixement i admiració cap a la tasca que ha fet el director Trapero.
2: A més del canvi que sentíem de Trapero, l'actual comissari en cap, Miquel Esquiu, es jubila i, per tant, la nova cap del cos serà Sílvia Catà, que serà la primera dona en assumir aquest càrrec. I atenció a les pluges intenses que afecten avui a diversos punts del territori. Es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i els xàfecs poden anar acompanyats de fenòmens de temps violent com pedra, tornados i esclafits. Els ruixats han començat cap a les 6 del matí al Garraf, han avançat pel litoral i prelitoral i ara es concentren al Ripollès, al Berguedà, Lluçanès, Osona i la Garrotxa. Fins les 9 del matí. Els bombers han atès 18 avisos per les pluges, especialment al Baix Llobregat, l'Alt Penedès i el Garraf. El 112, per la seva banda, ha rebut també 186 trucades relacionades amb aquest episodi. I pel que fa al transport, els trens regionals i de l'R2 Sud circulen amb limitacions de velocitat entre Torredembarra i Vilanova i la Geltrú i Roda de Mar i Sant Vicenç de Calders. A banda també, l'alta velocitat Madrid-Barcelona tenen retards per una incidència en el sistema elèctric a l'estació del Prat de Llobregat i també hi ha hagut afectacions als vols de l'aeroport del Prat, deixant 30 vols afectats i ja recupera a poc la normalitat. I la Comissió Europea proposarà avui criteris comuns per tal de definir on es pot restringir el lloguer temporal i la compra d'habitatges que no siguin la residència habitual. La llei d'habitatge assequible planteja crear a escala europea la figura de la zona tensionada que ja existeix aquí a Catalunya per determinar en quines àrees les autoritats poden intervenir al mercat. I els Mossos d'Esquadra han detingut 2 menors d'edat més presumptament relacionats amb l'apunyalament mortal que va tenir lloc la matinada de l'1 de setembre a Manresa. Es tracta de 2 joves de 16 anys que se sumen als ja detinguts de 15 i 16 i que compleixen règim tancat per ordre judicial. Els fets van tenir lloc durant la festa major a la capital del Bages quan els Mossos van rebre un avís per una agressió d'una persona que va acabar perdent la vida.
1: Notícies en xarxa.

0: Molt bon dia, molt bon dia, molt bon dia. Aquí comença l'Ara i Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem, i hem arribat amb molta il·lusió, al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, eh? Que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'Ara i Aquí. Aquelles converses que ens fan fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Ara i Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.
1: Ah, ens haurem de preparar.
2: S'ha de preparar tot.
1: Sí, ho hem de preparar. Bon, hola de nou.
2: Bon dia.
1: Has estat a la tertúlia. Sí. Ara continuem amb aquest la preparació d'un viatge que sempre ha d'estar... Per anar un viatge perquè surti bé, l'hem de preparar.
2: Home, lògicament, si és un viatge de vacances, amb la il·lusió i tot això, l'has de preparar i l'has de preparar com a mínim 6 mesos, 7 mesos. Anar-te'n a la biblioteca a Versalles, anar-te'n a una... Primer, saber on vols anar. Mm. Segona, anar-te'n a una llibreria especialitzada a Barcelona i comprar els llibres corresponents d'aquell país o país o països que vulguis veure. Entrar també del que pots veure a cada puesto. Quan tens tot això, després te'n vas a l'agència de viatges, mirant que sigui una agència de viatges que sigui de la teva confiança, que no et trobis que pagues i pos no viatges i coses d'aquestes, que per desgràcia en aquests moments doncs, està passant bastant contínuament, i bueno, i és posar-li la gent de viatges, dir-li, bueno, jo vull fer aquest viatge.

0: aquelles que hi ha, bueno, figures humans que hi han calcificats i tal. Sí. Imagina't que tu no sàpigues res. Bueno, vas allà i, com els japonesos, faig la foto i a fer punyetes i ja me'n vaig. En canvi, si has llegit alguna cosa, saps el per què i el com, de per què va passar i com va passar, etc, etc. I és això, és que el tema sempre és aquest. Sí, sí. No sé, vés-te'n al Vaticà per dir alguna cosa, no sé. Si no te n'has entrat una mica... que és maco això, quin tros de marbre aquí, sí, és molt maca aquesta imatge.
1: El problema o la sort d'avui dia és que si entres per internet fas hi ha visualitzacions aquestes que pots veure tot a pèls i senyals.
0: Estàs fent un viatge virtual.
1: Sí, un viatge virtual, que en diem. I llavors què?
0: No, però no és
1: els que tenim problemes a caminar i tot això, dius, escolta, amb aquest viatge el tenim perfecte, eh?
0: Bueno, hi ha postos que una persona... Hi ha unes limitacions, també, esclar.
1: Sí,
0: si te'n vas a un lloc que hagis de fer una excursió i caminar 2 o 3 hores en pujada, ho puc fer-ho, no puc fer-ho. Busques un altre lloc, que sigui pla, o que t'hi portin amb un cotxe.
1: Mm.
0: O sigui, però per això et dic, si te n'enteres, sabràs per endavant si allà hi pots anar-hi per les teves possibilitats o no hi pots anar-hi.
1: Sí, sí.
0: Home, si vols anar al Machu Picchu, si has tingut un atac de cor, no hi pots anar-hi al Machu Picchu. Ni a Cuzco. Bueno, ja no pots anar a Perú. Sí, oblida aquest país perquè és perillós per tu. Has de buscar altura, estirant molt llarg de 1.500 metres d'altura.
1: Sí, sí.
0: Tot això és la preparació que tu et fas al viatge. Que tu pots veure per internet, que pots veure vídeos d'internet i tal, doncs encara et fa més il·lusió el anar-hi personalment i conèixer el que has vist en una pel·lícula.
1: Com ho veus natural, és millor.
0: Clar, tota la vida. Tota la vida, això. I, clar, i això representa, doncs, que després, quan tu ja has decidit el que vols anar a veure, pots deixar-te aconsellar per la gent de viatges, o tu ja vas per la teva.
1: Ja direm, ja avançarem. Llavors, com comprem aquests llibres del país que volem anar a visitar o el que ja ens ha fet il·lusió i ho hem triat ja més o menys, aquests llibres també ens diuen si ens hem d'envacunar, no ens hem d'envacunar, si... Ens ho expliquen tot, quina classe de diners...
0: Quin tipus de temperatura hi ha en el moment que tu hi aniràs, perquè et dirà
1: i
0: un quadro de gener, desembre, sí, etcètera. No?
1: També et dirà quan és el millor temps per anar a visitar.
0: Clar, exacte. Sí. Posem pel que, no sé, per dir-te un exemple, tu te'n vas a Àfrica i te'n vas a Tanzània, i la millor època de Tanzània és febrer o març, perquè a part d'anar a veure tots els parcs nacionals i anar a veure les feres, etc, tens la possibilitat de veure la migració dels mius en el riu Mara.
1: Mm.
0: Clar, després ve el problema. T'agrada veure la matança que hi ha allà d'animals o no t'interessa veure-ho?
1: És llei de vida, no?
0: Però em refereixo que
1: ja.
0: És això. Després hi ha persones que diuen, oh, és que jo vaig a Àfrica, però escolti'm, jo no vull veure com un lleó mata. Escolti, no vagi a Àfrica, perdó.
1: No, és llei de vida.
0: És
1: llei del més fort.
0: Tens, el preparar-ho amb antelació i llegir-ho, vas matisant i dius, no, doncs aquest país no m'interessa per això, però l'altre ho provés allà.
1: I has triat més o menys, o més que no pas menys, el lloc que vols anar. Mm. Llavors, a quina agència de viatge hem d'anar? No com cal que diguis el nom, sinó digues
0: no.
1: Què és el que hem de trobar amb una agència perquè ens prepari un viatge i tingui les seues garanties.
0: El primer de tot és que hi hagi un bon professional.
1: Com ho sabrem?
0: Raonant. Tu ja t'has enterat a través de llibres. Si veus que amb la persona que estàs al teu interlocutor que tens davant està divagant totalment, dius, aquest tio és que no en té la més punyeta idea de lo que estem parlant. Canvia perquè és que et sortirà malament. El que, per sort, hi ha molts puestos i hi ha bons professionals que sabran interpretar-te ràpidament el que te vols. Després hi ha dos vertents. Quan has trobat ja el professional de l'agència de viatges, després hi ha dos vertents. O pots anar amb un viatge organitzat per un majorista, que n'hi hau 10, 15, 20, 25, depèn, o bé fer-lo individualment.
1: Sí. Què recomanes?
0: A veure, econòmicament, el de majorista. Ara, per anar a veure un país bé, sols. Perquè després dius, vull aquí, doncs això m'interessa, però aquí m'hi quedo 3 hores més. En canvi, el guia, amb un grup, dius, ha passat media hora, vinga, anem, perquè és que hem d'anar a veure l'altre. Vens? O sigui, vas molt més a la teva.

0: i a més com que tu ja t'ho has llegit, ja saps que això t'interessa i allò no t'interessa. Vol dir que això t'ho deixes i t'estàs més temps en un altre posto que t'interessa més. Va? És que realment, si vas a fer un viatge per veure paisatge, és una història, i si vas a veure, vas a fer un viatge, diguéssim, cultural, és una altra història. O sigui, te'n vas a la Capadòcia, a Turquia, allà t'ho han d'explicar, perquè si no veus quatre pedres, diu, bueno, adéu-siau, ja les he vistes, ja en tinc prou. Però, en canvi, si t'expliquen el que és, lògicament t'interessa molt més.
1: Ja, ja. Bé, ja tenim el professional que ens explica el viatge, com ha de ser, com, què hem de fer, els hotels, etc. La garantia perquè una companyia sigui garantissable, és a dir, que quines grans... No totes les companyies tenen el mateix prestigi que altres. Què hem d'anar a buscar?
0: A veure, anem a veure. La història sempre és la mateixa. Amb una agència petita hi pot haver un gran professional.
1: Sí, per això t'ho dic.
0: I amb una agència gran hi pot haver un patata.
1: Sí.
0: Jo prefereixo més sempre anar amb una agència petita. O sigui, primerament, una agència que et mereixi la confiança. Que tinguis confiança en una persona determinada dintre d'aquella agència de viatges. Això, per mi, és indispensable. Si vas amb una de gran, doncs, vale, donant el número 32 i quan acabi aquell et posant amb aquell com et podrien posar amb l'altre. A menys que coneixis algú i dius, vull parlar amb fulano de tal. Mm. O sigui, la persona que t'està tenent i que et prepararà, l'idea que tu li donaràs ha de saber-la tant o més bé que tu. Perquè, sí, si no, malament pot muntar un viatge si no sap el que toca.
1: Però si tenim una companyia de que té problemes econòmics, de la qual,
0: home,
1: i
0: no
1: que
0: hi hagi...
1: això, perquè això ha passat,
0: ui, ja
1: que
0: passant.
1: Com estàs, vas agafar l'avió i diuen, no, s'ha acabat aquí. Llavors, què fem?
0: Sí, bueno, t'han fotut les vacances en l'aire.
1: Les vacances i els calés.
0: Els calés encara possiblement recuperis algo. Possiblement. Però les vacances ja te les han fotut en l'aire. Vol dir que, és clar, has de buscar una agència que, a part de la confiança que tu li tinguis, doncs que sàpigues que és una agència més o menys solvent, que és una agència que porta anys i que la seva trajectòria ha sigut sempre, doncs, decenta, en aquest sentit. I fugir d'aquestes agències de que, bueno, oiga, si quiero usted a la Capadocia por 700 euros 8 días. Merda. Merda, així de clar. O sigui, duros a quatre pessetes no se'n poden.
1: No se'n poden. No.
0: Algo passarà. A tu et fotran amb una pensió que no tindrà aire condicionat. Els cotxes, en comptes d'anar amb quatre rodes, n'hi ha amb dos. Jo que
1: llavors serà una moto, eh?
0: Sí, bueno, no, però són cotxes encara.
1: Ja.
0: O que no podràs posar els peus a terra perquè no té fondo el cotxe. En fi, qualsevol cosa d'aquestes. Que no et vindran a buscar a l'aeroport, que l'hotel tindrà trenyins i tindrà de tot. Això és el fotut.
1: O sigui. Per això que és difícil, eh?
0: No, per quan... Home, difícil potser en un principi, però quan ja tens més o menys una amistat amb una persona que ja t'ha fet un o dos viatges i que has vist, doncs que sap per on va...
1: Però estem parlant de persones que, com tu, que estàs acostumat a viatjar. Però nosaltres som inexperts. Dintre de tot hem fet amb l'Inserso...
0: Bueno, però, a veure...
1: Però llavors, com ho fem, això? Vull dir,
0: si tu tindràs algun amic... segurament, o conegut, o un conegut que coneixem un altre conegut, que aquest tio està inflat de viatjar i que sap per on va i que et va...
1: Home, per això t'ho pregunto.
0: I aquest va a una agència de viatges, però dic, escolta, on puc anar per fer això? O sigui, a veure, també diferenciem una mica el dir, me'n vaig a Palma de Mallorca o a Canàries, o me'n vaig a Austràlia, o me'n vaig a Turquia, a veure, o me'n vaig a l'Àfrica. O sigui, aquests viatges ja mereixen... una mica d'atenció i que la persona que t'ho estigui fent sàpiga... A veure, tampoc ho sap tot, el professional.
1: Ja.
0: No, tampoc ha estat a tot el món i a tot arreu. On ha estat a postos. Però que, bueno, que sap interpretar el que tu vols i després ell, mitjançant el seu corresponsal, mitjançant a internet o mitjançant el que sigui, indaga una mica el que tu vols, s'ho mira una mica i et munta el viatge d'acord amb les teves necessitats o amb els seus gustos, en aquest sentit. O sigui, jo et posaria un exemple. Un tio vol anar a la Patagònia. La Patagònia la pots fer de moltes maneres. Pots anar a la Patagònia a fer trekking i pujar muntanyes i tu passes de conya. Molt bé. pots fer una Patagònia doncs anant a veure doncs els principals puestos i tal, i anar a veure doncs, no sé, el Perito Moreno i anar a Rio Gallegos, etc, i anar a veure doncs els glaciars, etc, i després tens l'altre, que és veure els glaciars i fer un creuer per l'Àrtic. Tots són preus diferents, o sigui, estic parlant d'un viatge que 15 dies pot costar 7.000 euros o 8.000, a un viatge que em pot costar 1.500.
1: Sí, sí.
0: Clar, després ja depèn de la teva disponibilitat, la gent de viatges et dirà, escolta, el professional, quan es vol gastar vostè? Pues jo em vull gastar 3.000 euros per persona. Vale, pues mira, quina categoria d'hotels? Jo vull anar a hotels de 4 estrelles, de 5 no, perquè són més cars, de 4. Vale, pues molt bé. I et munta tot el tema. Què vol? Un cotxe? Bé. Amb xòfer? Sí. Amb guia? Val. Que parli espanyol? Sí. Vinga, doncs ja està. I a partir d'aquí, tu munta. Ell ho demana en els seus corresponsals, en el país corresponent, li envien el viatge, l'agafa, el mira, el prepara, veu que està bé i el presenten al client. Si el client diu sí endavant, doncs llavors ja el prepares i ja està.
1: Per tant, fent un viatge d'aquests vol dir que no has d'anar allà i dir sí a tot i de cop.
0: No,
1: has d'estudiar-ho molt.
0: Jo diria una cosa, que no és estudiar-lo, és mirar-ho, mirar el que vols fer, i cuideu que gaudeixes amb anticipació del que veuràs al cap de 2 o 3 mesos.
1: Mm.
0: Però, esclar, allò ho recordaràs. Això és com un llibre i una pel·lícula. Veus la pel·lícula i si llegeixes el llibre, tu passes de conya. O al revés. Si llegeixes el llibre i veus la pel·lícula, doncs pot dir, potser la pel·lícula no és tan bona com el llibre.
1: Ara en parlarem amb l'Abel, que és el tècnic de les pel·lícules. D'aquí una mica en parlarem. Cal fer sempre seguro de viatge, com sí. És un viatge així?
0: Sí. Quan són viatges que vas molt lluny i poden haver-hi problemes que no són, no és que siguin conflictius, però que pots, no sé, pot picar una serp, pot trencar una cama, pots... Sí, perquè el seguro, a veure, si t'estàs gastant 5.000 euros en un viatge o 4.000, el seguro val 100 euros, és la xocolata del lloro. I aquí t'hi entra el seguro, t'hi entra si abans de sortir et poses mal el seguro d'anul·lació, t'hi entra el seguro de repatriació, si estàs molt fotut t'agafen un avió i et porten aquí, etc.
1: I si mores t'enterren aquí.
0: I si moren també et porten cap aquí i t'enterren. O sigui, és, no té importància el valor del segur.
1: Sí.
0: Per els serveis i les prestacions que et dona el segur.
1: Va bé sempre anar ben preparat.
0: Sempre.
1: I
0: portar, sobretot, segons on vagis, un botiquín amb...
1: Una farmaciola...
0: Una farmacioleta amb el que tu creus... Més ben dit, si tu vas a Àfrica o te'n vas a Àsia o el que sigui, països una mica no conflictius, però països que pots agafar qualsevol cosa, te'n vas al clínic i allà hi ha el doctor Corachan, que és una de les eminències d'Europa més importants en quant de medicina tropical, i el tio et dirà, escolti, on va vostè, tal posto? Doncs miri, em portis això. O sigui, és un tio molt amable, és molt, molt maco. I vas a la farmàcia, ho compres i ho fots a dintre la farmàcia. Sí, per poder, si tens restrenyiment o si tens diarrees...
1: I sobretot la conversió per beure aigua que no és potable per fer-la potable, no?
0: No, aigua embotellada i vallcatrana.
1: Oh, sí? Però si estàs enmig del desert i en comptes de durar 2 o 3 dies duren més...
0: Els cotxes porten aigua embotellada.
1: Sí.
0: Porten aigua embotellada.
1: Van,
0: i
1: ben,
0: sobretot,
1: van ben preparats.
0: I sobretot el que et diuen és, escolti, vostè beurà aigua embotellada, però no se li corre fotes un cubata amb glaçons de gel, perquè els glaçons són de l'aixeta. Vol dir que si per una banda se la fot amb botella i l'altra se la fot de l'aixeta, la pot enganxar igual.
1: Sí.
0: Vol dir que glaçons nada, i si és calent et fots. Entens?
1: Bé, veus el cubata a casa i...
0: No, te'l pots veure allà, però que sigui de nevera, la tònica o la Coca-Cola sigui de nevera, i si no està prou fred, doncs mira, la vaig seguir Déu. Però no vigilar també, a veure, els menjars, les carns, no, o sigui, menjar-les supercuites, no menjar-les les vermelles, ni volta i volta, perquè allò té microbis, canvi cuita, no té cap microbi, les verdures ben fetes, no mengis amanides, no se t'ocorri menjar-te un tartar per dir alguna cosa, o sigui que...
1: Molt bé. Anem a fer inversions, que dèiem abans, i si cas, quasi ja haurem parlat dels viatges d'avui.
0: Vinga,
1: moltes gràcies, Toni, i fins una altra.
0: Fins l'altra setmana.
1: No, però jo no hi seré jo.
0: Ah, bueno.
1: Vinga, moltes gràcies.
2: Ara i aquí.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
2: I aquí...

0: Doncs bé, sí que ja són un quart d'una i que nosaltres doncs tenim ja aquesta estona radiofònica amb la que tenim en Miquel Grimal, com ja l'hem saludat, i amb ell fem i visitem salts i gorgs a cop de pedal. A cop de pedal, eh? A cop de pedal, a cop de pedal, Miquel.
1: Sí, sí, aquí no hi ha una altra via. Se surt de Tordera i es torna a Tordera amb el mateix medi.
0: Molt bé, sí que t'agraïm moltíssim doncs, totes aquestes imatges que ens van passant els nostres companys, els apengen per al Facebook, i la gent poden visualitzar doncs, aquests llocs que segurament no coneixeríem si és que tu no ens els passes. Jo realment, i a vegades entre mig de setmana com ja estic tranquil, me'ls torno a remirar, eh?
1: I en queden uns quants, eh?
0: Queden uns quants, fantàstic.
1: Sí, no...
0: Avui ens parlaràs de... Aquest jo l'havia sentit anomenar, però no l'havia vist mai.
1: És molt famós, eh?
0: Sí.
1: Can Toni Gros.
0: De la foradada de Can Toni Gros.
1: Ah,
0: exactament. De Can Toni Gros sona molt, no?
1: Sí, queda entremig de Rupit,
0: sí?
1: Que és un altre poble emblemàtic, i l'Esquirol o Santa Maria de Corcó.
0: Molt bé.
1: Queda
0: mig. Quant de temps des d'aquí a allà?
1: En bicicleta?
0: Sí, en bicicleta i en cotxe, va.
1: En cotxe no tant, perquè tens vies i pots,
0: sí.
1: Pots venir per Olot o pots venir per Vic, que
0: sí.
1: És normal, però en bicicleta, és clar, no pots agafar vies ràpides, has de fer per carreteres,
0: clar.
1: Normalment, algunes de molt mal estat, i molts de colls, perquè el d'avui, com la setmana passada, a la Ria de Sorreig, som a Osona, i per arribar a l'alçada de Roda de Ter, que és el mateix de la setmana passada a la Riera del Sorreig, per arribar a Manlleu. Aquí, la d'avui, no has d'arribar a Manlleu, però sí que has de fer el mateix camí. Què vol dir? Arbúcies, Coll de Rebell, Espinelves, Coll del Buc, Coll de Romagats, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, on te va néixer mossèn Cinto Verdaguer, Roda de Ter... I aquí, doncs, la carretera, la comarcal 153, que ens porta pel Coll de Condreu fins a la Vall d'en Bas o Olot.
0: Escolta, Miquel, de tots aquests pobles, que més o menys doncs, sí que tots coneixem, a quin es recomanes tu, com mentre fem l'itinerari en cotxe, deixem-ho així, pararies? És a dir, jo em pararia aquest poble, perquè aquest poble, a banda d'anar a veure el Gorg, és el que considero que és el que és més maco.
1: En cotxe tens moltes possibilitats.
0: No, sí. digue'n un només, va.
1: No, a veure, Espinelves, qui és que no ha estat a Espinelves? És un poblet petit,
0: sí, però,
1: l'església
0: però...
1: és molt... A part de que es fa la Fira de la Veta al
0: sí,
1: desembre,
0: sí, però
1: de Nadal...
0: Tothom sembla quina per aquestes dates,
1: és
0: si prou, eh?
1: Coneix jo, i si vas per la banda de Vic o passes per Viladrau, o dintre la ciutat de Vic, que don molt, molt, molt, molt de marge.
0: Mm-hmm.
1: I al costat tens Manlleu, que és una altra joia.
0: Sí,
1: és una ciutat
0: sí,
1: gran,
0: sí, sí.
1: Amb monuments. A veure, don. I a més, aquí tenim un altre vessant. Ja comença al costat de Roda de Ter, les masies de Roda, doncs que hi ha el Pantà de Sau. Passa
0: ui,
1: el Ter.
0: Tant, ha de ser preciós tot això, eh?
1: Aquí hi ha la vall de Fusimanya... hi ha a Sant Pere de Casserres, que això és una altra història, hi ha un monestir preciós, fa un meandre al riu Ter allà, que és diguéssim, el final del Pantà de Sau, ve amb uns penya-segats, és molt maco. I allà també hi ha una zona, hi ha un poble que pertany, perquè el que tocarem ara, Can Toni Gros no és poble, és el terme municipal de l'Esquirol,
0: ah,
1: pertany a l'Esquirol. Rupit i Pruit sí que és un altre terme municipal, però Can Toni Gros pertany al terme municipal de l'Esquirol.
0: I, a veure, per què es diu Can Toni Gros, aquest saltant? Que és que hi ha una masia per allà a la vora? És que
1: Can Toni Gros no ho sé tant, perquè, esclar, el terme, com que pertany doncs, a l'Esquirol sí, perquè antigament hi havia hagut un hostal que es deia l'Esquirol.
0: Ah,
1: el
0: bé.
1: Que passa que també es diu Santa Maria de Corcó perquè hi ha un agregat que era del Corcó i per això té els dos
0: el
1: noms.
0: El Corcó és
1: poble.
0: Un poble també, no?
1: Sí, bueno, és un nucli amb una església, amb una ermita
0: sí.
1: I doncs va agafar del nom d'aquest terme.
0: Estan obertes lloc. Aquestes ermites que se vas comentar, Miquel?
1: Normalment no solen estar obertes.
0: No.
1: Pot ser que alguna masia del costat o tens d'anar a un centre a buscar la clau. Mm-hmm. Hi ha llocs que sí, que te la deixen, però hi ha llocs, si està en bon estat, perquè igual està tancat, perquè l'estat doncs, pot ser que no estigui gaire bé i sigui una mica perillós. Hi ha de tot, eh? Et trobes de tot.
0: Miquel, fins aquí aquest punt d'on avui volem arribar, doncs amb aquest salt i aquest nom de que a mi me sona
1: sí,
0: molt.
1: També se li diu el Molí de la Foradada, o la Roca de la Foradada.
0: On hem de deixar el cotxe, si volem anar en cotxe?
1: És molt fàcil. La comarcal, aquesta 153, doncs passat a Roda de Ter, i si vinguessis d'Olot, per exemple, que vas a la Vall d'en Bas i dius, va, tornaré per Vic, doncs a la comarcal 153, que Antoni Gros queda al costat de la carretera. A l'altra banda, hi ha la serra, doncs hi ha diverses serres, i una és la de Cabrera, perquè això hem de posar que estem entre el Cabrerès i el Coll Sacabra.
0: Això està tot senyalitzat, perquè si anem o no? Sí, o t'has d'orientar una miqueta també?
1: No.
0: I consells portar un mapa, doncs...
1: Has de prendre la carretera i els rètols dels pobles. Allà t'hi diu que Antoni Gros queda al costat. Hi ha un asfaltat, hi ha que entres a dintre el que és el nucli, el poble,
0: sí.
1: I on hi ha el camp de futbol, hi ha un camp de futbol, doncs allà hi ha una via molt ampla, allà sí que ja està indicat, el camp de futbol hi ha un aparcament per vehicles molt gran, o sigui que no, normalment no ha d'haver-hi problema, i a partir d'allà el camí ja s'estreny, però hi ha rètols i ja te va indicant.
0: Passa
1: que ara estem parlant, la imatge que tinc és del 2018, octubre del 2018, hi havia molta aigua.
0: Preciós,
1: ara jo sé que en aquests moments la cosa deu estar molt justeta, eh?
0: Bueno, però deu saltar aigua d'aigua també, no?
1: A veure, està a la riera de les Gorgues.
0: Sí.
1: És una riera que va al pantà de Sau. Sant Martí Sescors.
0: Sí.
1: D'acord? Doncs aquesta riera, és clar, es nutreix de molts de torrents que surten dels cingles de Iats, que al costat de Cabrera.
0: Uh-huh.
1: Tot això són vessants de 1.300 metres d'alçada.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, doncs,
1: Vull dir, recull molta aigua. Se sol que durant l'any es manté bastant bé, però és clar, també té certes mancances. Uh-huh. Aquest salt, si no baixa molta, com tots, no té la seva espectacularitat, no? Però bé, don molt d'això.
0: Però el lloc es veu preciós, també,
1: sí,
0: Miquel.
1: Sí, doncs aquest camí ara, jo com hi vaig anar, però ara fan pagar una entrada de 2,5 euros, normalment,
0: per accedir-hi. Però aquí, com fan pagar, ja has d'anar a peu, amb bicicleta,
1: sí,
0: o posant
1: sí,
0: en cotxe?
1: Sí, aquí el cotxe l'has deixat abans, a l'aparcament.
0: D'acord.
1: Aquí, res, són 20 minuts, eh?
0: Sí.
1: No sé si el resta... Perquè, clar, teòricament està prohibit el bany. Abans s'hi banyaven, jo com d'allò s'hi banyaven, però ara no és possible, o almenys està prohibit. Bueno. No sé si hi ha molta vigilància
0: però
1: o el que
0: veu,
1: sigui.
0: Es veu però gran, perquè s'hi pugui banyar la gent, doncs
1: sí,
0: bueno,
1: és que hi ha una gorga, a part del salt, una gorga. Doncs l'últim rampa de baixada, perquè té un desnivell bastant considerable, si ha plogut, has de vigilar molt perquè rellisca.
0: Ah.
1: Jo en aquest vaig deixar la bicicleta a dalt, no la vaig baixar fins a baix,
0: primer
1: perquè no em semblava pertinent, perquè no has d'anar fins a baix, has d'anar a peu, lògicament. La deixes a una banda abans de l'última baixada, i com que havia plogut abans, era molt relliscós. Vull dir, el camí, però es fa bé, amb canalla i tot,
0: bé. 20 minutets, tu dius.
1: Sí,
0: no,
1: des del camp de futbol, des de l'aparcament, en 20 minuts hi ets, I llavors, esclar, és com una espècie, bueno, és molt maco, és un... És, diguéssim, un amfiteatre, d'alguna manera, de Rocam. El nom de la Foradada és escaient total, perquè està dintre, doncs, aquesta espècie de Rocam, la gorga està tancada, el salt té és considerable, té 15 metres de baixada.
0: Escolta'm, Miquel, ara ha plogut, aquests dies potser pot estar bé,
1: Pot ser que s'hagi animat i que baixi.
0: No acabes de veure-ho clar,
1: El que passa que no sé si en aquests moments baixa prou aigua, però bé.
0: 15 metres has dit d'alçada?
1: Sí.
0: Són molt metres,
1: Llavors li diuen Foradada perquè una part de la roca, el seu vessant doncs, dret, a la dreta, hi ha un gran forat que dona a l'exterior. L'altra part no pots pujar, perquè hauries d'escalar-ho. No hi ha accés. I aquí sí que pots passar per aquest forat, és un gran forat, I per allà el maco, si es pot, bueno, es veu tranquil·lament en la fotografia que vaig passar i el vídeo, que ja entra la llum del sol.
0: Oh, que maco.
1: En certs moments...
0: Ha de ser una hora determinada, això, Miquel.
1: Sí, en certs moments el sol, com va aquella basal i a l'alçada, sí, doncs entra la llum solar perquè il·lumina el gorg, il·lumina l'aigua.
0: No, si...
1: Això ho vaig aconseguir a l'octubre en les imatges.
0: Sí.
1: Jo ho dic esmentar-ho perquè es pot veure, i és un lloc preciós, eh? Jo dic que és molt maco perquè em va encantar.
0: És preciós.
1: Jo coneixia, però no hi havia anat mai, eh? Ho coneixia de feia anys.
0: Sí. Bueno, és allò que vas veient els noms, no?
1: Revistes que ja han donat, doncs, han fet reportatges. Sí. És un lloc molt, molt, molt maco. El que passa que, clar, ara les queixes, que abans hi podies anar lliurement i ara està controlat, no sé, i, és clar, hi ha molta gent que es queixa perquè, és clar, si no hi ha aigua, perquè han de pagar doncs aquesta entrada? Crítiques, però bé, és que això ens ho hem guanyat. O ens ho hem guanyat, per desgràcia, perquè no tenim la consciència de que no es pot anar allà a menjar. Clar, la gent que porta allà fan pícnic, no es pot fer pícnic en aquell lloc. Fes-ho en un altre lloc.
0: I tingues cura,
1: Exactament. Vols posar els peus a l'aigua? Vol menjar allà? No, això no es pot fer. I banyar-se, a veure, això podria haver-hi la seva...
0: Home, això podria ser, Miquel, allò que diu un número determinat i si en surt un, n'entra un altre.
1: Ja ho
0: no?
1: solen fer, ja ho solen fer, però clar, també ho has de reservar prèviament, clar. Ho has de
0: a l'hivern també, vols dir, Miquel?
1: A l'hivern no crec. El que passa que... no sé si hi ha també control o no. Normalment solen fer en aquests llocs, és el que no tinc informació, no?, en aquests moments, però que sí que està delimitat i està controlat. I ja dic, és a la Riera de les Gorgues, aquesta riera té bastanta aigua, passa més avall, perquè el poble, la capital, doncs, del terme municipal, doncs, l'Esquirol, passa per l'Esquirol i va sortir fins al final amb una cua del pantà de Sau, que és un que bueno, hi ha més salts i gorgs,
0: més allà. Sí, n'hem parlat
1: de tot això. I això és un altre tema.
0: Miquel, i en aquest, per exemple, que hi ha tanta aigua, hi ha algun tipus de peix? Hi ha algun tipus de... És que hi veig tanta natura, hi veig tanta claror amb aquesta foradada, amb la llum. A veure, hi ha algun tipus de vegetació diferent?
1: És molt espectacular,
0: És tot igual, de fet.
1: Sí, i el color de l'aigua... Esclar, en dies que hagi plogut molt de cop, no, perquè l'aigua, ja sabem que està una mica barrejada, però com està més tranquil·la i al saltant l'aigua, doncs tot és molt net, és més transparent. A veure, jo normalment no solo veure gaire fauna, vull dir, no veig peixos ni res. Potser sí que n'hi ha, però això sí que no... Normalment no he observat que hi hagi peixos, que almenys que es vegin, no? Que es puguin considerar.
0: Molt bé,
1: considerar.
0: Miquel, doncs hem donat un suggeriment més per la nostra audiència, que veiem que els va seguint molt, vull dir, amb mainada i tot. Jo, a veure, sí que sempre ja comentes tu el tros que hi ha des d'allà on s'ha de deixar el cotxe.
1: Sí, però aquest d'avui és bastant fàcil, eh?
0: Sí.
1: Vull dir que...
0: 20 minutets,
1: està bé. I a més a més, dic, res, 20 minuts un quart 20 minuts per baixar i un quart i 20 minuts o una mica més per pujar, que dius, costa una mica més, no? Ja dic que està regulat, està ben, i el que hem d'expressar que és a partir d'ara. Si plou una mica més, suposo que també serà molt millor.
0: Sí.
1: I ja dic que és en un entorn, bueno, és que estem en un entorn, el Cabrerès i el Collsacabra, d'on per anar més a més. Jo dono una opció, que llavors es pot agafar el cotxe, baixar,
0: sí?
1: I com que primer hem de passar, perquè el poble de l'Esquirol està una mica a interior, no està ben bé a tocar la carretera, però està molt a prop. Hi ha una carretera que arriba fins a Tavertet. És una altra...
0: Doncs és fantàstica, fa el cotxe...
1: En 12-13 quilòmetres, des de la carretera que deixem, la principal, la comarcal 153, estàs a Tavertet.
0: Fantàstic.
1: I després el Penya-Segats, embassament tota la vall de Sau... les guilleries, allà tens una vista.
0: De totes maneres, Miquel, tot això per poder-ho fer en un dia, no, si ha de ser anar a veure aquest gord que ens has comentat ara i anar a Tavertet i s'ha acabat la història,
1: Bé, en bicicleta sí que no don per més, Ja dic, en bicicleta el màxim que pots fer és tornar doncs aquesta que havia, doncs havent vingut de Roda de Ter, com si haguéssim, de Vic, i llavors fer la Vall d'en Bas, però, esclar, tallant per Coll de Condreu, el Santuari del Far, i baixar clar, cap a Mer. Això és una altra història.
0: Molt bé, doncs nosaltres ens quedem amb en Miquel, que vagi pedalant, però que ens vagi explicant aquests indrets tan fantàstics que realment, com veus aquestes muntanyes des de l'exterior, jo mai, Miquel, m'hagués pensat que és pogut veure aquests salts d'aigua entrant-hi una mica. La veritat és que m'he quedat parada en tots els que ens vas explicant. Avui ha sigut fantàstic aquest de la foradada de Can Toni Gros, i que bé, això és una d'aquestes escapades que ens fa en Miquel de Salts i Gors cap a la zona de les Guilleries, i que t'ho agraï moltíssim que ens ho venguis a explicar, Miquel.
1: Vinga, seguirem. Molt bé. Encara en queden moltíssims.
0: Doncs vinga, fantàstic. Vinga. Gràcies també per les fotografies i els vídeos que ens passes, eh? Gràcies, bon dia.
1: Bé, bon dia.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
2: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 0469.
3: Ràdio Tordera.

a so de piano, nosaltres que estem a punt d'encetar d'aquests llibrets que ens venen, en aquest cas, editats amb el suport del Cercle d'Història de Tordera i l'Ajuntament de Tordera. Un premi, Premi Salvador Vendrell 1999. És un llibret que s'anomena L'Antic Claver, 1926-1988. Un reportatge fet per la Maria Àngels Cairó i Pujol, Maria Rosa Mates i Morell i Elvira Romaguera i Ferrer.

Els orígens del cinema Clavé. El cinema Clavé estava ubicat on actualment és el número 17-19 del carrer d'Utu Trueta, abans Herois de Jaca, i durant l'època franquista, José Antonio. O sigui, al mateix lloc on hi ha el Teatre Clavé. Era propietat de Josep Albertí i Ruscalleda, el qual tenia una sastreria en el que ara és el carrer Ciutadans número 20. Josep Albertí era un gran aficionat al cinema i en veure que el cinema Albéniz, local annex al cafè de Cal Ros, es quedava petit, decidí comprar aquests terrenys i construir l'anomenat cinema Clavé. Antigament, aquests terrenys eren ocupats pels cavalls de la remunta, o sigui, cavalls i muls, destinats a proveir de nous cavalls i muls la cavalleria de l'exèrcit i dels cossos muntats. És difícil trobar escrits que confirmin del tot la data de construcció del cinema Clavé, però tenim el testimoni de la senyora Teresa Tarrés. Es va casar el dia 30 de gener de 1926 i, després del viatge de novis, que va durar 8 dies, va establir la seva residència a Tordera, treballant de ferrers en la casa que actualment seria el número 15 del carrer Doctor Trueta, també propietat de Josep Albertí, i coneguda com la Casa del Ferrer, ara ja enderrocada. Ella recorda que llavors, al febrer de 1926, s'estaven fent els fonaments de l'esmentat cinema Clavé. A Bonifaci Albertí, pare de Josep Albertí, li agradava molt la música i el cant. Sovint s'emportava el seu fill Josep als assajos d'una coral que hi havia a Tordera i de la qual en formava part. L'afició del seu pare per la música i el cant, el fet d'anar amb ell als assajos i que en aquells temps eren molt famosos els cors de Clavé, ell sovint també anava a escoltar. Foren els motius perquè Josep Albertí, en memòria del seu pare, posés el nom de Clavé en l'esmentat cinema. Els cors del Clavé eren un conjunt de societats corals fundades per Anselm Clavé, músic, poeta i polític, al segle XIX, per tal d'elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i l'art.

anem ara a oferir-los un cort de Nabucco, que ens interpreta amb el coro dels esclaus joseus de Giuseppe Verdi. Anem a escoltar com sonen.

Així, aquests repicament d'abans també sonaven dintre el que era el marc del Teatre Clavé. Parlem de molts anys enrere. Parlem d'una època. Parlem del 1926.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
2: No, primer has de fer la digestió.
1: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
2: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
3: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
4: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
5: o a dentalcompany.es.
4: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
6: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: Infopodcast Tordera.
2: Hola, dimecres 9 de setembre. Les tres paraules del dia són català, feina, jurat. Català. L'Ajuntament de Tordera llança la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi. I els equips directius valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Feina. Puja l'atur a Tordera amb 22 persones al mes d'agost. Actualment hi ha 922 persones sense feina al poble. I el grup de teatre de l'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Claver a les 6 de la tarda i ja porta un gran ritme de venda d'entrades. Jurat. Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. El sorteig per als anys 2027-2028 es farà el 17 de setembre. I l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera de renuncia a la divisió d'honor. La junta directiva fa oficial que no competirà a la màxima categoria per falta de temps per confeccionar una plantilla competitiva i jugarà a la Lliga de Girona. L'Ajuntament llança la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua catalana al municipi. Serà un acte avui a les 7 de la tarda, on també es farà una taula rodona per parlar del català a les xarxes socials. Pere García, regidor de Política Lingüística.
3: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, convidant a tothom a unir-s'hi.
2: Avui, 9 de setembre, és el Dia Internacional per Protegir l'Educació dels Atacs. Avui és Sant Pere Claver. Falten 46 dies per al canvi d'hora a hivern. Serà la matinada del 25 d'octubre. I falten 2 dies per l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. Avui una jornada força nuvolada, amb plogims al llarg de la tarda vespre, temperatures entre els 18-24 graus. Demà esperem un dia més estable. Farmàcia de Guàrdia, la Marc Oval, a la plaça de l'Església, recollida de poda i voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Sant Pere de Riu, Orsavinyà, Roca Rossa, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que l'Hospital de Blanes millorava el confort dels pacients oncològics amb nou equipament gràcies a la Fundació Oncolliga Girona i l'Oncotrail. Fa 5 anys Ràdio Tordera estrenava en format podcast la radionovel·la I és sempre, de Quimaro. I fa 10 anys 200 tordarencs sortien en bus l'11 de setembre per assistir a la mobilització que es feia aquell any a Salt. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la segona part de l'entrevista amb Berta Mercader dins el programa Munta-t'ho bé.
1: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

0: ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí. Per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Roscalleda i, en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí, us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
1: Els millors moments del magazín Ara i Aquí. Per informar-te, acompanyar-te i valorar la notícia amb tu, Ara i Aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, nosaltres preparats i a punt que estem per engegar aquest espai on es proporciona doncs, anar a indrets realment doncs, estriats amb molta cura. La Maria Antònia ens hi porta. Molt bon dia, Maria Antònia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: I bé, doncs ens anirem de voleio.
1: Doncs sí.
0: I aquesta setmana cap on anirem, Maria Antònia?
1: Oh, i aquesta setmana ens endinsem a les entranyes del país.
0: Què dius ara? Cap on anirem?
1: Doncs sí, doncs sí, doncs sí. Anirem, us explicarem una possible visita amb unes coves que crec que doncs és força interessant.
0: Molt bé, molt bé. Això de les coves a mi m'agrada molt, m'agrada molt.
1: A mi em fa com una mica de basarda.
0: Sí, de fa sí. Basarda.
1: Sí, sí, sí. Jo... Però no deixo de reconèixer que són molt boniques i en fi, no? I espectaculars. Mm-hmm. Però em fa molt de respecte.
0: Molt bé, estem preparats per anar a veure coves i, doncs, bon calçat, ja va preparats.
1: Doncs sí, sempre anar
0: bé,
1: molt còmodes. Eh? No se us ocorreixi fer cap d'aquestes excursions i aquestes visites que us

0: mediterrani és el resultat de l'acció de l'aigua de la pluja sobre el conglomerat i el material calcari durant milers i milers d'anys i de les múltiples esquerdes que s'han anat generant degut als moviments. I en aquest paisatge càrstic impressionant destaca la cova de Sal Nitre de Collbató.
1: Ah, molt bé, molt
0: així
1: bé.
0: Que aquesta és l'excursió que us proposem, però que ja us diem lo següent. Com que aquest és l'últim programa de la temporada, i a veure, ara ja comença a fer més aviat fresqueta, i allò d'anar-se'n a les coves, doncs què voleu que us digui? Potser no. Hem aprofitat per explicar-vos aquesta possibilitat, perquè ara en aquests moments les coves estan tancades, estan fent millores.
1: Ah, està bé.
0: Llavors hem pensat, això és per agafar un paper, apuntar-s'ho, i quan vingui el bon temps, llavors doncs, hi ha un telèfon de contacte, i llavors trucar de dir, escolteu, ja les heu tornat a obrir, i llavors agafar i programar l'excursió.
1: Però òbviament és d'estiu, no? En aquest
0: sí,
1: lloc,
0: sí, més, sí, exacte. Sí. Però doncs per això precisament hem buscat això per l'últim programa, pensant de que com que ara estan fent-hi reformes, doncs home, apunteu-vos-ho, deixeu-ho marcat en l'agenda i quan faci bon temps, llavors és el moment d'anar a veure aquestes coves del Sal Nitre de Collbató, que són impressionants. Veureu, per accedir a la cova s'han de pujar unes escales de pedra exteriors que tenen un total de 244 graons.
1: Pues res, no?
0: Quasi bé res. Per això us diem, no porteu sabates de taló. I tan bon punt es penetra l'interior del massís, s'inicia el recorregut de 500 metres que permet conèixer la cova i els seus secrets més amagats. S'han triat, evidentment, els passadissos més espaiosos i els que tenen les estalactites i estalagmites i columnes de pedra més boniques. Home, esclar, la cova és molt gran, però no tot és prou interessant com per estar donant-hi voltes, sinó que han fet una miqueta de circuit i es veu doncs lo més bonic, lo més esplèndid, per dir-ho d'alguna manera. Dins de la cova cal destacar la sala de la catedral, que és la cavitat més gran del conjunt, i el pou del diable. Hi ha 66 graons que es baixen
1: baixant.
0: I vas baixant endinsant-te en les entranyes de la muntanya de Montserrat. Mireu, jo estic segura que aquests 66 graons no els baixaria.
1: Per què?
0: Perquè em faria massa
1: angúnia. Fa besarda, no?
0: Sí, la veritat que sí. I un cop passada el que en diuen la boca de l'infern, hi ha una formació que es coneix popularment com els ous ferrats. Es veu que té com la forma de dos ous ferrats. I que diuen que tocar-los dona bona sort.
1: Ah, bueno.
0: Així que ja ho sabeu.
1: Bueno, deu estar ben nets, eh? Déu-n'hi-do, no? Sortint d'allà i que carregis les mans de seguida.
0: Així que això, doncs, en fi, tingueu en compte aquests detalls,
1: sí,
0: que segurament, doncs, deu ser curiós, si més no, curiós de veure, eh? Així que és una excursió, diguem, per endinsar-te dins de lo que és les nostres arrels. No diguem que doncs hi hagi res de museu ni, no, senzillament veure tot el que hi ha dintre de la cova, però pensem que és prou interessant.
1: Clar que sí.
0: És una visita molt, ha de ser molt bonica, eh? I fixeu-vos que la cova de Collbató és la que millor resumeix la història de l'espeleologia catalana i, al llarg dels anys, ha inspirat a nombrosos artistes, com va ser el cas de Rossinyol o de Gaudí. Per tant, estareu visitant un espai que va inspirar a grans artistes, com va ser Rossinyol i Gaudí.
1: Escolta, deuen tenir unes formes realment doncs, espectaculars, eh?
0: Sí, clar. Sí, crec que ha de ser bonic, bonic de veure. I fixeu-vos, la cova té una llegenda.
1: Ah! Això de les llegendes sí que ens agraden, eh, Maria Antònia? Profunditats no gaire, però les llegendes molt bé.
0: És que una cova sense llegenda no tindria gràcia, no pot
1: ser
0: això.
1: A veure.
0: Doncs bé, resulta que la cova va tenir un paper important per la gent de la zona, de la contrada, eh? Segons sembla, va servir de refugi al Mansuet. El Mansuet era un personatge de Collbató, eh? Resulta que en Mansuet era un ferrer.
1: Ah, mira.
0: I davant l'amenaça d'ocupació del poble de Collbató per part de l'exèrcit francès a l'inici del segle XIX, va decidir endur-se a la cova les dones, els nens i les coses de valor que hi havia al poble per tal de protegir-los.

0: A més, hi va instal·lar un taller.
1: Ah, mira.
0: Clar, com que ell era ferrer.
1: Sí, sí, sí.
0: I allà hi fabricava armes pels guerrillers que competien a la zona contra les tropes napoleòniques. Però, ai, carai, un bon dia els soldats van descobrir la cova. M'acason. I llavors, en Mansuet els va barrar el pas amb un fusell i els va amenaçar de que faria les caure les roques de l'interior i els esclafaria.
1: Ai.
0: I per demostrar-ho, va fer caure una caldera d'aram que tenia ell per allà, i clar, quan va retrunyir i va xocar contra les parets, ja us podeu imaginar el soroll que va fer i l'eco que es va formar. El terrabastall va ser tan gran que va espantar els soldats sobre manera que ja no van tornar més. I la valentia i l'enginy del Mansuet, doncs, va salvar moltes vides i el van convertir en un heroi.
1: Ah, molt bé, molt bé. Però escolta'm, aquest home, imaginem-nos la feina que va tindre en portar-se tots els estris de valor que tenien a casa seva. On tenia molt pocs, el pobre home va treballar
0: sí,
1: molt,
0: Sí, i no solament ell, sinó tota la gent del poble.
1: Clar, clar,
0: tots
1: clar.
0: Els veïns del poble es van endur cap allà, doncs, en fi, el que més o menys consideraven que podia tenir un valor i que, doncs, no volien que els francesos els hi arrabassessin.
1: Uh-huh.
0: Així que, bé, doncs, i a part d'això, doncs, el fet d'agafar, posar allà dintre i el seu taller i continuar treballant, continuar fent les armes, no deixa de ser doncs una llegenda força força interessant i bé.
1: I un esperit doncs molt d'aquí d'anar treballant i anar continuant doncs fent doncs el seu ofici.
0: Sí.
1: Molt bé, Maria Antònia, doncs aquí doncs deixarem un punt i a part aquest espai perquè amb aquest nom de Voleio encara hi ha molts de llocs per poder anar de Voleio.
0: Molt. Sí. Hi ha moltes coses, molts llocs, moltes excursions, moltes visites turístiques i culturals que us voldríem proposar, però a veure, el temps és el que és i ara doncs entrarem a la temporada d'hivern i llavors doncs a la temporada d'hivern fem altres coses.
1: Exactament.
0: Ja tornarem, si convé, i ja tornarem una altra vegada amb aquests temes o amb d'altres, però avui doncs era l'últim programa i ja és per despedir. Bé, i per despedir, doncs, què hem fet? Volíem buscar una música que fos adient per despedir el programa. Tots aquests dies ja sabeu que durant tot l'estiu hem estat posant música francesa, bàsicament, per allò de dir, bueno, doncs, els turistes que venen aquí de Voleio, bueno, els francesos els tenim aquí a la voreta, doncs mira, anem a posar música francesa. Però avui no volíem posar música francesa. No. Avui volíem posar alguna cosa nostra, pròpia, d'aquí. I hem pensat, què millor que el petit país.
1: Ah, molt bé,
0: sí?
1: Oi tant que
0: sí. Que sí. Perquè, en definitiva, els que venen de fora, els estrangers, doncs, de vegades això no ho coneixen prou, oi? I llavors, doncs, ens agradaria que, si més no, s'enduguessin doncs, aquesta impressió de que som un país petit, però som un país.
1: Oi tant que sí. Gràcies, Maria Antònia. Posem aquest tema i deixem aquest espai aquí. Gràcies.

0: Tordera al Magazín, a la ràdio L'Ara i Aquí dels matins.
1: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
3: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
2: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
3: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
2: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.

Doncs bé, comencem l'espai i el programa de l'Àrea aquí al repertori. I que bé, ja saben que en aquests moments la música n'és protagonista, a banda dels diferents continguts que tenim preparats amb l'edició d'aquest dilluns, del dia d'avui. Més que tot, una forta encaixada, una abraçada, si cal, i si no, ens fem l'amistat, allò que ens donem la mà, prou, no cal més, eh? Molt bé, nosaltres que tenim a punt doncs, aquesta selecció musical un tant més estiuenca, desitjant, això sí, esperant que comparteixin i que no, que disfrutin. Doncs bé, començarem amb un tema que és d'una senyoreta que fa uns quants anys doncs, va sortir aquest tema dintre el gran àmbit del món discogràfic. Ella és Dizzy Reles i bé, ens parla d'un magnífic que és París. La Torre Eiffel, les Pans Elisis i aquí us deixem amb ella. Glissa.

0: Voyage.
1: Doncs bé, sí que potser el que és la lletra d'aquest tema que anem escoltant, Voyage, no sigui massa extens. Però veig aquí que la Claudine Frisch-Mentrop, així era el seu nom, però coneguda artísticament com Desirels, és una cantant francesa a tindre èxit des del 86 fins al 88, més que tot per aquest tema que estem compartint, Voyage. Es va convertir en el número 1 en molts països d'Europa i Àsia, venent més de 5 milions de còpies.

Carles Bess, la veu de Dennis Edwards, que va néixer en 1943. És un americà ànima del pop rock i cantant dels The Temptations. Edward es va unir amb el grup el 1968 en substitució de David Ruffin. Va cantar amb el grup des del 1968 fins al 1989. A mitjans de la dècada dels 80, va intentar una carrera en solitari anotant un cop a l'any 1984 amb el tema Don't Mirar Més Enllà. Avui encara doncs està cantant i ho fa doncs pràcticament en solitari. I bé, nosaltres que ens quedarem aquí, ho farem doncs escoltant una veu d'un senyor prou conegut, tan punt soni en les primeres notes musicals. Ell és Django.

Doncs bé, no ens oblidis, perquè a nosaltres ens agrada que sapiguem que ens escoltes, que sàpiguis que nosaltres posem doncs, cançons, com és en aquest moment, que a vegades doncs, fem entrevistes que considerem que són interessants per escoltar i valorar, i també, com no, la informació que ens arriba, més que tot, de la nostra població tordarenca. Doncs des de la ràdio, aquest és el tema que en Diango ens està interpretant. Tot això volem, tot plegat, tot junt, embolcallat amb la poesia i la sardana, doncs que et recordis que nosaltres també estem per tu.

Moth és un grup de música electrònica britànic format a l'any 1980. En els seus inicis van formar part de l'escena musical futurista organitzada a Gran Bretanya cap a finals de la dècada dels 70. Aquesta època estava fortament influïda per grups com Catfred. Alguns són considerats com un dels grups pioners a portar la música electrònica a lo que és el gran públic. Doncs bé, amb aquesta cançó anem donant a conèixer a un dels grups que van ser pioners a l'hora de la música, doncs, un tipus tan més electrònic, va sorgir amb èxit en el món discogràfic. Ells són Efecto Pasillo. I preparen, llamineix una mica, perquè anirà bé, El tema és Pan i Mantequilla.

I bé, ells són el grup musical canari de rock alternatiu i pop rock amb alguns elements llatins i funk. Va ser fundat a l'illa de Gran Canària en el 2007 i van debutar amb una cançó que es deia Chacho. En el 2010, amb el seu llançament del seu àlbum Anónimo Efecto Pasillo. Doncs bé, Efecto Pasillo va començar a participar com a banda el 2007, presentant-se en un concurs de bandes que van guanyar amb una aplastant victòria. El grup va començar a gravar la seva primera maqueta titulada En el aire, que va ser emitida per cadenes locals durant un concert a Les Palmes de Gran Canària. Tato La Torre, productor musical, va viatjar des de Barcelona fins a Canàries per escoltar-los. I la crítica va ser tan afavorida que va decidir acollir el grup.

Doncs bé, nosaltres escoltant i exaurim el temps que tenim per aquest repertori de l'estiu, hem d'explicar-los que aquesta formació és una banda estatunidenca de música soul, disco, funk, jazz i rock. Són un dels grups que han tingut més èxit públicament i críticament del segle XX. Ni més ni menys que la formació dels Rolling Stones els va descriure com innovadors, precisos però sensuals. Calculats però animats, i també van declarar que la banda ha canviat el so del pop negre. Doncs bé, nosaltres que amb aquest ritme hi posem punt i final, com dèiem, en aquest repertori, desitjant que acabin de passar un bon dia, no se'n vagin, segueix el magazín a l'àrea aquí, eh? I com no segueixin a la trajectòria de la programació de Ràdio Tordera, l'emissora que ens agrada escoltar-te. Fins ara mateix, adeu.

0: Ràdio Tordera. Escolta la ràdio de l'estiu i viu la vida.
1: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
2: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
1: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
3: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Miralles. Al carrer Doctor Fleming, 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
4: X, Twitter, l'actualitat al minut. Si passa a Tordera, ho trobaràs al nostre X. Som el teu altaveu d'informació immediata, notícies d'última hora, servei públic i el recull d'aquell avui has de saber que per estar al dia de tot el que t'interessa. Sense girs, només la notícia que necessites. Segueix l'actualitat a @radiotordera a la xarxa social X. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
5: Tordera. Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
6: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
7: No, primer has de fer la digestió.
6: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
7: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar, perquè jo d'aquí no em moc.
8: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament llança la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi. Una iniciativa marcada dins el Pla Local d'Impuls del Català que busca promoure l'ús viu, natural i conscient de la llengua en el dia a dia de la vila. Escoltem el regidor de Política Lingüística, Pere García.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi.
1: Els equips directius valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Els centres arrenquen les classes amb novetats en instal·lacions, aules renovades i la plantilla de professorat al complet. Escoltem algunes de les novetats que presenten els centres i instituts de la veu dels seus directors i directores.
3: A nivell d'instal·lacions s'han instal·lat 148 ventiladors de paret a tots els espais del centre. És una instal·lació que ha fet el Departament d'Educació.
4: Volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils.
5: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula.
6: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola.
7: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum, i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any.
8: Aquest curs, l'Institut Tordera, hem començat amb molta normalitat. Tenim tota la plantilla, la qual cosa és extraordinari perquè no s'havia passat mai. I a més tenim un increment de plantilla important perquè tenim la sort de que moltes professores han tingut criatures i llavors tenim desdoblaments, per tant tenim persones substitutes.
9: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic en comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de 2 cursos.
1: Puja l'atur a Tordera amb 22 persones al mes d'agost. Actualment hi ha 922 persones sense feina al poble, una pujada de l'atur que també és significativa al Maresme i a Catalunya. Paco Ramos és secretari de Treball.
10: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost, i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: El grup de teatre de l'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Claver, que porta ja un gran ritme de venda d'entrades. En Jordi Catalán és president de l'Esplai.
11: En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
12: sí,
11: que és el Josep Roig i Reventós.
1: Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. El sorteig per als anys 2027 i 2028 es farà el 17 de setembre. I l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera renuncia a divisió d'honor. La junta directiva fa oficial que no competirà a la màxima categoria per falta de temps per confeccionar una plantilla competitiva i jugarà a la Lliga de Girona. Parlem del temps, la previsió amb en Joaquim Serra.
13: Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que ve marcada per la inestabilitat. Com acostuma a passar en aquesta època de l'any, l'arribada d'una línia frontal amb aire fred en alçada doncs fa que tinguem ja, de fet, aquesta darrera matinada tempestes importants cap a l'àrea del Garraf, del Baix Llobregat, fins i tot del Barcelonès, i esperem que al llarg d'aquest matí pugui descarregar també amb una certa intensitat cap al Maresme sud. Com més cap al nord aquest matí, menys probabilitat de precipitació, però aquesta tarda seria la zona central i nord de la comarca la que podria rebre l'impacte d'aquestes tempestes, localment de molta intensitat, tot i que creiem que de curta durada, i per tant no esperem precipitacions especialment abundants. Lògicament és una situació que s'ha de seguir de prop. A banda d'això, el vent bufarà de component est-nord-est, moderat, situació marítima dominada per la maró, marees de forta maró, i les temperatures, les estrelles del dia d'avui, les protagonistes, perquè baixaran de forma notable. Evidentment, venim de molt amunt, per tant, el que passarà és que les temperatures es normalitzaran. I si encara teníem màximes de fins a 34 graus cap a l'interior de la comarca, per exemple, a Tordera, avui amb prou feines arribarem als 23 o 24 graus. Per tant, el que dèiem, temperatures plenament normalitzades.
1: Ho deixem aquí. Actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
3: o a dentalcompany.es.
2: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
4: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.
2: Set punt FM.

0: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
1: I per acabar us farem una cançó que... que m'agradaria dedicar-li a Francisco, el català de la...

Gracias. Gracias. A Cristian, a Penny. Els gossos, el Franco, el Nacho, l'Oriol, el Roger, Jesús al baix, en Jimmy a la bateria i l'Enric Canada, la percussió. Tot xupi. Adéu, sóc el Penny.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern aixeca les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials, on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Solent és la subdirectora de gestió d'emergències.
3: Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
1: Al llarg del matí sí que ha plogut amb força el Berguedà i el Ripollès. Unes tempestes que han de continuar de cara a la tarda. La previsió amb Lluís Mi Pérez. Bon dia, Lluís Mi.
4: Bon dia. Una situació regirada la que estem tenint a hores d'ara. De fet, s'han format noves tempestes intenses al voltant del Mollanès, el Baix Llobregat, també la comarca de l'Anoia o cap a Osona, especialment a les muntanyes del prelitoral, però no esperem que hi hagi grans acumulacions d'aigua. Estem parlant de tempestes que viatgen molt de pressa. També anirà plovent on més hi ha plogut aquest matí, cap a les comarques interiors de Girona. Compte amb el vent, que anirà bufant a l'Ebre, també a l'Empordà, en aquest cas de l'Ebre, un vent molt sec, per tant, precaució amb el risc d'incendi, sempre amb aquesta temperatura que baixa respecte als últims dies.
1: Les tempestes sí que han causat afectacions a l'aeroport del Prat, també a la línia d'alta velocitat i a diverses línies de rodalies. De seguida us ho ampliem. És dimecres, 9 de setembre de 2026, i tenim més titulars. Josep Lluís Trapero dimiteix com a director dels Mossos per motius personals. Maite Polo.
5: El substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior, Núria Parlon, desvincula la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri.
6: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis.
5: El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida, que és la primera causa de mort entre els joves de 15 a 44 anys de la demarcació. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva.
7: Actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem que això suposava una imitació de conductes.
1: La Fiscalia demana l'internament en règim tancat als dos menors detinguts ahir pel crim de Manresa.
5: Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos nois més arrestats la setmana passada i pels quals ja s'havia decretat la mateixa mesura.
1: En cultura, el Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, el proper dimecres al Teatre de l'Atlàntida.
5: Una trobada on la xarxa i el Nou TV portaran els espectadors als concerts que es faran des de la plaça Major amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet.
1: Els esports, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Joan Barberà.
8: En un horari menys habitual, a 3:15 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord holandès. Els socis del Barça, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions.
1: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació José Gallardo i Artau Bellavista, passant gairebé 4 minuts de les dues.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El govern aixeca la restricció de mobilitat i la suspensió d'activitat sanitària no urgent a les 5 comarques que estaven en alerta per pluges intenses. Són l'Alt i Baix Penedès, el Vallès Occidental, el Garraf i el Baix Llobregat. Es mantenen per avui encara les classes suspeses, però perquè no hi ha temps ja per reprendre-les. Els bombers en aquestes hores han atès una cinquantena d'incidències, però cap d'elles de destacada. A més, el Meteocat ja ha rebaixat a nivell taronja l'avís d'intensitat de pluja i les tempestes, que han de continuar al llarg de la tarda, ho faran a la Catalunya central, al litoral, prelitoral i també al Pirineu. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Protecció Civil ha enviat cap a 2:15 un SMS als ciutadans d'aquestes comarques anunciant la flexibilització de les restriccions després que les tempestes han estat més lleus del que es preveia. La subdirectora de Gestió d'Emergències de Protecció Civil, Imma Soler, ha defensat l'enviament ahir de l'SMS i les limitacions establertes per avui.
10: No sempre es podrà rebre un SMS perquè potser no sempre tindrem la capacitat immediatesa d'enviar-lo en el moment que s'està produint. Igual que no sempre aquelles previsions que nosaltres hem fet de danys doncs es compliran, perquè sempre treballem amb un nivell de probabilitat. Estem treballant amb una ponderació de situació més efectes que es poden produir. Nosaltres sempre mirem de ser suficientment garantistes de cara cap al ciutadà, però tot això té aquest punt de dificultat.
9: Des del Servei Meteorològic de Catalunya han explicat que les tempestes han estat dinàmiques i que finalment ha caigut molta aigua al mar que es preveia que toqués a terra. Els bombers han fet una 50 d'actuacions concentrades al Garraf, al Baix Penedès i la Garrotxa, la majoria per petites inundacions i assistències tècniques per arbres caiguts.
1: Com sentíem, una de les comarques més afectades per les pluges és la Garrotxa. Allà s'hi han registrat fortes tempestes i pedregades al llarg del matí, però malgrat l'espectacularitat de la pluja, no s'han registrat problemes greus. Anem fins allà, Olot FM, Gerard Puigdemont.
11: A 9:15 del matí han caigut una pluja intensa que ha deixat 32 litres per metre quadrat en poca estona a Olot. En alguns punts de la comarca, com per exemple a Begudà, ha pedregat. A la vall d'en Bas n'han registrat 6 de litres i en alguns punts pròxims a la comarca, com per exemple a Sant Joan de les Abadesses, també han superat els 30 litres, o al Banyà, amb 14 litres. Durant tot aquest dimecres, la Garrotxa ha estat en avís per intensitat de pluja. Aquest matí fins i tot avís vermell, molt alt. Pel que fa a incidències, bombers ha rebut prop d'una quinzena de trucades, però cap de greu, a Olot per un arbre caigut al pont de Zamenhof, igual que altres municipis de la comarca. També han fet actuacions per diverses inundacions.
1: Unes hores abans de matinada, la pluja ha caigut amb força a l'Alt Penedès. A Vilafranca s'han produït petits incidents, com talls de llum a causa de les tempestes, però en aquest punt tampoc no hi ha hagut incidents greus. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
12: S'havien anunciat pluges torrencials amb un avís de perill molt alt, vermell, de 5/6 del Servei Meteorològic de Catalunya, al Garraf, a l'Alt Penedès, Baix Penedès, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La tempesta ha començat a 6:15 del matí i ha provocat una gran quantitat de llamps. Tot i que la tempesta forta ha passat, s'han mantingut vigents les restriccions d'aquest dimarts.
1: No és aquesta la informació que us volíem oferir. En concret, volíem escoltar la crònica de Ràdio Vilafranca en relació als petits incidents causats per la pluja a les properes hores. Crec que ara sí que podem escoltar el company de Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
13: En el cas de Vilafranca, l'estona de pluja més forta ha sigut entre 6:15 i 7:15 de la matinada, on s'han arribat a registrar 25 litres per metre quadrat en aquesta mitja hora. Les alertes enviades ahir van fer que preventivament molts equipaments no hagin tingut activitat aquest dimecres al matí. És el cas principalment de totes les escoles i instituts que no han pogut obrir en el segon dia del nou curs escolar. El regidor responsable de Protecció Civil de l'Ajuntament de Vilafranca, Jordi Junyent, recordava aquest mateix matí que a la ciutat s'han activat tots els protocols de prevenció durant les darreres hores.
14: Nosaltres tenim activats el DUPROCIM també, que és el document d'emergències municipals, i bueno, ja tenim tots els serveis preparats, policia, neteja, bueno, tots els

0: lliure i es recomana el teletreball. Les mesures per les fortes pluges també han fet ajornar avui l'activitat sanitària no urgent a les comarques afectades. Els registres més destacats al Garraf han deixat 35 litres per metre quadrat al port de Sitges, 28 litres per metre quadrat al parc del Garraf i 18 litres per metre quadrat a Vilanova i la Geltrú.
1: Com us avançàvem, l'alerta per pluges ha provocat retards generalitzats, especialment a rodalies. De fet, s'ha hagut de limitar la velocitat a l'R2 Sud i als trens regionals que circulen pel sud de Catalunya.
2: Una limitació de velocitat que ha criticat durament la portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez.
3: És que aquí no hi ha ningú al volant, eh? O sigui, ara mateix, a rodalies, jo crec que estem depenent de la sort. M'han arribat a dir que no, és que els trens van més lents perquè hi havia aquests límits temporals de velocitat per la pluja. Bueno, però és que no està plovent, ja, però com estaven posats... Però si no plou, per què hem d'anar a 2 per hora? Rodalies ara mateix fa que les nostres vides siguin insostenibles.
2: Al llarg del matí s'ha hagut de tallar durant 2 hores la circulació de l'alta velocitat per la caiguda d'un llamp a la catenària de Sant Vicenç dels Horts. L'aeroport també s'ha vist afectat per les tempestes, que han obligat a cancel·lar una 30ena de vols a primera hora, però al llarg del matí ha anat reprenent la normalitat.
1: Doncs volem saber quin panorama ens espera de cara a les properes hores, si ha de ploure més i amb quina intensitat, ja que es manté l'avís per tempestes tant al Ripollès com al Berguedà, el Lluçanès, Osona, el Mollanès i el Bages. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia. Un dimecres en què el temps està sent completament de terrabastall. Finalment, ha plogut molt menys de l'esperat a gran part de l'àrea metropolitana. Tot i això, hi ha hagut algun xàfec ben intens, per exemple, al Garraf. També en aquests moments, alguna tempesta intensa es mou a les muntanyes dels dos Vallesos, però ja gairebé ha tocat el Mollanès, també al voltant de Montserrat o arribant fins a Osona. I de les últimes hores sí que hem de destacar i molt les pluges destacables que hi ha hagut a cavall de la capçalera del Llobregat, del Ter i del Fluvià. Per exemple, al voltant de Ripoll hem arribat a fregar els 100 litres per metre quadrat. Encara hi haurà algun xàfec aquesta tarda intens que s'anirà movent entre el Prepirineu i les comarques del prelitoral, sobretot a la serralada prelitoral, que després viatjaran una mica més cap al sud, cap a la Catalunya central o l'àrea de Barcelona. Però no esperem que hi hagi aiguats. En canvi, anirà fent vent a l'Empordà, també a l'Ebre. Aquí s'anirà esqueixant el cel i la temperatura, que baixa d'una forma estrepitosa respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Josep Lluís Trapero plega per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. I ho fa per motius personals desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat així la mateixa Núria Parlon en una compareixença en la qual també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins de la policia. En concret, serà la nova comissària en cap dels Mossos davant de la jubilació de Miquel Esquius. Carina Bellbé, bon dia.
6: Bon dia. Segons la consellera, a final d'agost, Trapero ja li va comunicar la seva intenció de dimitir. Els motius, diu, són personals i deslligats de les discrepàncies que han existit entre ells. Tampoc està motivada, diu, per una pèrdua de la confiança, ni per part seva ni per part del president Salvador Illa, que li van demanar que continués el càrrec sense èxit.
7: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
6: Així doncs, qui va ser un dels fitxatges estrella del president Illa deixa la Direcció General de la Policia davant la sorpresa del cos i amb paraules de reconeixement i gratitud de la consellera d'Interior. El substituirà a partir del 15 de setembre Ferran López, que va ser cap del cos durant l'aplicació de l'article 155. La nova comissària en cap serà Sílvia Catà, que es converteix en la primera dona que ocupa aquest càrrec. Fins ara era cap dels Mossos a Girona. L'ha triat personalment la consellera davant la jubilació de Miquel Esquius. El president Illa s'ha reunit aquest matí amb els dos nous càrrecs i ha agraït la feina feta per Trapero i Esquius.
1: Carina, en el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió de Trapero i se sumen a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament.
6: Sí, de fet, tant Esquerra Republicana com els Comuns havien demanat la dimissió del major Trapero i va ser reprovat pel Parlament per les infiltracions policials a les assemblees de mestres abans de l'estiu. Esther Capelles, portaveu dels Republicans, i David Cid, dels Comuns.
8: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
9: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no

0: compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, de, no, de, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Com els comuns, Junts per Catalunya també ha reclamat una remodelació del govern que cessi la consellera d'Interior i se sumen a la petició d'una compareixença urgent de Núria Parlon, mentre rebutgen Ferran López per personificar, diuen, l'aplicació de l'article 155 a Catalunya. Salvador Vergés.
2: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
1: També la CUP ha qualificat de victòria la dimissió de Trapero per vulneracions sistemàtiques, diuen, de drets, i reclama la dimissió de Parlon, mentre Ferran López tampoc aconsegueix la confiança d'entrada dels cupaires.
3: A Madrid, el Partit Popular i Vox acusen el president Pedro Sánchez de no ser lliure davant del Marroc i d'haver deixat desprotegida Espanya en la crisi a Ceuta. En la sessió de control al Congrés, Sánchez ha respost que no té amo. D'altra banda, el Tribunal Suprem ha paralitzat la llei dels nets fins que no s'acreditin que són descendents exiliats espanyols. Montcarvajal, bon dia.
4: Bon dia. La primera sessió de control d'aquest curs polític s'ha centrat sobretot en la crisi a Ceuta. Tant el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, com el de Vox, Santiago Abascal, han acusat el president Pedro Sánchez d'estar sotmès al Marroc.
5: Y si Marruecos canta, usted se va. Su libertad está condicionada a que muchas personas sigan callando sobre lo que saben de usted. Por eso, usted no es un presidente libre. Un presidente que no vale para proteger la cuarta economía del euro de una agresión consentida o impulsada por Marruecos.
6: España no puede seguir siendo un protectorado marroquí ni puede estar en manos de traidores. El próximo gobierno de España no puede estar en Rabat, ni puede estar en Bruselas, ni puede estar en Washington, ni en Tel Aviv.
4: Y al presidente Sánchez ho ha negat.
7: Usted me ha llamado autócrata, dictador, incluso me llaman perro. Me llaman perro, sí, sí, me llaman perro. Mire, le digo una cosa, señora Abascal. A diferencia de usted, yo seré un perro, pero no tengo amo.
4: Després, en una entrevista a Televisió Espanyola, Sánchez ha lamentat l'informe sobre periodistes fet pel Ministeri de l'Interior el 2024 que els classifica segons la seva adscripció política. Ha dit que no el coneixia i que és desafortunat.
3: És un quart de tres, no deixem l'hemicicle perquè el Ministeri d'Interior ha expedientat els policies que van agredir el soci del Barça que portava una estelada a Elx.
8: Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent la diputada de Junts, Marta Madrenas.
9: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
8: En canvi, en el cas del seguidor del Club Esportiu Europa a Alcorcón de la setmana passada, Marlaska ha dit que disposa d'informació molt diferent a la que va denunciar el club graciank.
3: Tornem a Catalunya. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareixerà el 23 de setembre al Parlament per explicar l'error en l'informe de les proves PISA. Ho farà petició pròpia després que Esquerra, que els comuns, Junts, la CUP i Vox haguessin també reclamat aquesta compareixença.
8: I des de la FAC, que aplega les principals associacions de famílies, es proposa obrir un debat ampli sobre les causes que expliquen la caiguda històrica d'Espanya en comprensió lectora i matemàtiques. La directora de la FAC, Lidón Gasull, ha rebutjat en declaracions a la xarxa culpabilitzar únicament el mòbil.
10: Sembla bé que redueixin pantalles, no estem dient que no, però creiem que hi ha un tema que va més enllà, i té a veure amb la capacitat crítica de l'alumnat i poder, hem d'abordar altres àrees del sistema educatiu i no només l'ús de la tecnologia.
8: La portaveu de les famílies també considera un repte tenir clares les causes i insta un debat rigorós per fer un diagnòstic precís de la situació educativa.
3: I atenció, ho hem sabut fa poca estona, Metges de Catalunya convoca una vaga indefinida a partir del mes d'octubre.
8: Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. Aquesta és la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Serveis de Salut per part del Consell de Ministres i també a l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua unes condicions laborals injustes i discriminatòries per al personal facultatiu.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai. De compartir el moment.
13: Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
14: Notícies en xarxa, edició migdia.
3: L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa de punts calents de la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar l'estratègia de prevenció de la conducta suïcida i les anunciades avui, que és la vigília del Dia Mundial per la Prevenció del Suïcidi. Es tracta de la primera causa de mort entre joves de 15 a 44 anys a la demarcació de Barcelona. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. La xarxa de metro és un dels punts calents de casos de suïcidi a l'espai públic de Barcelona i l'Ajuntament instal·larà recursos, juntament amb transports metropolitans, per intentar evitar-los. Ho ha explicat la regidora de Salut de Barcelona, Marta Villanueva, que ha fet una crida a trencar el tabú.
16: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, de ser un document de treball que ens ha de permetre doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem doncs, que això suposava a una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
15: Tot i que la xifra de suïcidis consumats tendeix a estabilitzar-se, encara està per sobre dels nivells prepandèmia. El telèfon de prevenció del suïcidi és el 900-925-555. 900-925-555.
3: L'actualitat d'avui ens porta també al Bages. Allà la Fiscalia demana internament en règim tancat per als dos menors detinguts aquest dimarts a causa de la mort d'un home a punyalades la setmana passada a Manresa. Es tracta de dos joves de 16 anys que se sumen als dos menors més arrestats la passada setmana. Ràdio Sant Fruitós, Jordi Casals.
17: Segons fonts policials, els dos detinguts formarien part del grup que va atacar la víctima. Des del primer moment, quan van detenir els dos primers sospitosos, ja sabien que el grup era més gran. Dimarts de la setmana passada, els Mossos ja van arrestar dos menors pels que el Tribunal d'Instància de Barcelona va acordar internament en règim tancat. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos manté la investigació oberta per aclarir-ne les causes de l'assassinat que es va cometre l'última nit de Festa Major. Els propers dies, la justícia haurà de decidir també si ordena l'internament d'aquests altres detinguts. Aquesta tarda, a 8:15, diverses organitzacions properes a grups d'extrema dreta han convocat una nova protesta a la plaça de Neus Català de la capital del Bages.
3: És moment per la cultura. El Mercat de Música Viva de Vic reflexionarà sobre la música en directe en el seu espectacle inaugural Non Concerto, protagonitzat pel músic italià Andrea Laszlo de Simone i dirigit per Lucia del Greco. Obrirà la 38a edició del Mercat al Teatre l'Atlàntida dimecres vinent. Una trobada, per cert, on la xarxa i el Nou TV portaran als espectadors els concerts que es faran des de la plaça Major, amb músics com Mamaduixa, Ginestà o Quimi Portet. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. L'espectacle inaugural portarà a escena el darrer àlbum d'Andrea Laszlo de Simone, Una longuíssima ombra. En un moment en què els ídols musicals deixen en alguns casos la música en segon pla, Non Concerto vol reflexionar sobre el directe, amb una barreja de llenguatges protagonitzats per un artista que, com ha explicat la directora Lucia del Greco, fa anys que no actua en viu.
19: És una persona que treballa amb una visió de 360 graus perquè realment es pregunta de quina manera la música pot arribar a l'espectador en formats que no siguin canònics, en formats que no siguin els convencionals reconeguts per tothom.
18: El Mercat de Música Viva de Vic arrencarà dimecres vinent i s'allargarà fins diumenge dia 20. La xarxa i el Nou TV retransmetran els concerts de la plaça Major. Divendres, Dan Peralbo i el Comboi, Mamaduixa i Lia Cali. Dissabte, Queralt Lahoz, Ginestà i Bayuca. I diumenge, Quimi Portet. Els periodistes Judit Lechón i Eudald Puig seran els encarregats de retransmetre la trobada.
3: I encara en cultura, una notícia luctuosa. L'actor, dramaturg i poeta sabadellenc Manel Dueso ha mort aquest dimarts a la tarda als 73 anys.
15: Nascut a Sabadell el 1953, Dueso va desenvolupar una extensa trajectòria professional especialment vinculada al món del teatre. Al llarg de la seva carrera va representar i dirigir més d'un centenar d'obres i va ser també un dels fundadors de la Sala Beckett de Barcelona, espai de referència de la dramaturgia contemporània. La seva activitat professional també es va estendre al cinema i la televisió, on va treballar com a actor, guionista i director d'interpretació.
3: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou.
20: Bon dia, Marta. En un horari menys habitual, a 6:45 de la tarda, els blaugrana reben el Feyenoord, que trena Gio Brambongos, exjugador del Barça. Els socis del conjunt blaugrana, pendents del temps, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de Campions. Escoltem Hansi Flick.
0: I think
21: jo crec que al final tots els grans equips, tots els grans clubs somien amb això, perquè és la competició més gran i crec que tenim la qualitat per guanyar-la, però és un camí molt llarg. Estem començant i hem de demostrar-ho, no només a la Lliga, també a la Champions League, i això és el que volem fer.
20: La màxima competició continental, una prioritat per al Barça. I què diu Lamine Yamal? També va parlar al crac blaugrana a les hores prèvies al partit d'avui.
22: Jo crec que no hi ha més motivació que aquí la Champions per guanyar. Jo crec que tot l'equip està motivat. Al final, aquí a Barcelona tenim al cap sempre la Champions perquè és la competició més especial que hi ha. I aquest any pot ser. Tenim bons jugadors que han vingut, tant Rodri, Gordon, Adeyemi, Gabriel, tots, Joao, i va venir aquest any.
20: A 3:15 de la tarda, aquest duel al Camp Nou, primera jornada de la Lliga de Campions de Futbol, Barça-Feyenoord. El Real Madrid va guanyar a l'Inter de Milà per 2-1 en un partit on els italians van tenir les seves opcions de puntuar al Bernabéu. José Mourinho és el tècnic blanc.
23: No, resum que podia acabar 5-6-1 per nosaltres, podia acabar 6-6. Não quero dizer o Inter ganhar o partido porque nós outros hemos criado mais uma loucura que não me gusta.
20: Avui a la Copa Federació de Futbol, Comillas de Logroño, l'Hospitalet, Badalona, Sestao i Sant Juan de Pamplona, Terrassa. És la primera ronda d'aquesta competició. I avui comença la Lliga Catalana ACB. Parlem de bàsquet a 6:45 de la tarda i l'Erna Lleida Joventut Badalona. I posteriorment a les 9 del vespre, el Quit Sanàs Manresa jugarà contra el Morabanc Andorra. Jordi Givert, Ràdio Sallent.
24: Tot i que a l'equip li falta rodatge i encara està de pretemporada, Diego Campo, entrenador del Quit Sanàs Manresa, vol aprofitar aquesta cita per continuar evolucionant un equip amb moltes cares noves. El tècnic gallec explica que tenir ja el primer partit oficial anirà bé pel creixement de l'equip.
25: L'equip arriba molt bé de ganes, sapiguem la importància que té la Lliga Catalana i la usarem per a millorar i competir a tope, per començar el primer partit con el Andorra. Solo pensem en competir i jugar molt bé amb el Andorra, en res més. Però sapiguem que aquests partits no són amistosos, sinó que són una competició oficial com és la Lliga Catalana.
24: El Manresa té les baixes de Rafa Villar, Gerard Fernández i Lucas Colenda per lesió. El partit serà a les 9 del vespre al Palau d'Esports de Tarragona.
20: Gràcies, Jordi Givert, des de Ràdio Sallent. I en handbol a la Lliga de Campions, avui s'estrena el Barça. A 8:45 del vespre reben la visita de l'Skanderborg.
1: Gràcies, Joan Barberà, per la informació esportiva. Falten poc més de 3 minuts per 2:45, i això vol dir que nosaltres hem d'aturar-nos un moment, hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
3: L'atmosfera de Saturn. Saturn té moltes formacions atmosfèriques, tantes com Júpiter, però es veuen molt menys que les del seu germà més gran. Això és perquè l'atmosfera superior de Saturn està coberta d'una boirina que difumina les riques estructures del planeta. La manca de contrast dels detalls atmosfèrics no és obstacle per parlar de fenòmens interessants. Segurament té els corrents atmosfèrics més ràpids del sistema solar, amb velocitats que arriben a 1.800 km per hora. En general, els vents de Saturn són de mitjana unes 4 vegades més intensos que Júpiter. I els dolls que té són entre 2 i 4 vegades més amples que els de Júpiter. No mostren una relació directa amb l'estructura de bandes que també presenta. Existeixen també multitud d'òvals clars i foscos amb circulacions semblants a les trobades a Júpiter. Es desenvolupen sobretot en els límits entre els diferents corrents atmosfèrics. Algunes taques només destaquen en determinades longituds d'ona. Només les veiem en ultravioleta, per exemple, indicant una major altitud respecte dels núvols que tenen al voltant. També s'ha pogut corroborar la presència de núvols convectius semblants als huracans terrestres, però a una escala molt més gran. Aquests processos convectius han d'estar induïts per l'alliberament d'energia del seu interior. El que veiem nosaltres és la part més externa d'aquests corrents. Si ens apropem al Pol Nord, l'estructura en banda sembla perdre's, com igual que en el cas de Júpiter, però a uns 78 graus de latitud apareix un corrent que envolta el pol. Curiosament, no té un aspecte totalment circular, sinó és hexagonal. O sigui que al Pol Nord de Saturn veiem una mena d'hexàgon molt bonic. En el Pol Sud no s'observa aquest fenomen, però en canvi s'aprecia una estructura en forma d'ull d'huracà. Aproximadament cada 30 anys, coincidint amb l'estiu de l'hemisferi sud, a Saturn, es genera una gran tempesta a la regió equatorial. El fenomen apareix com una gran taca blanca en aquesta zona.
2: Ràdio Tordera.

0: Hola, hola, ja tornem a ser aquí. Per cert, creieu que Quevedo, el Quevedo cantant, no l'altre, tenia clar des de petit que volia dedicar-se al món de la música? I què me'n dieu de l'Aitana? Somiava de petita amb omplir estadis? Soc el Cristian Oliver i reconec que sempre vaig voler ser professor. Voleu que us confessi un secret? Els meus pares em recorden jugant a fer classes a la meva habitació quan era petit i els meus alumnes, no rigueu, que ningú rigui d'aquí, sisplau, eren els meus peluixos. Els renyava i tot, feia ja les classes, era molt entranyable. En tot cas, el que vull dir amb això és que el meu jo de mig metre ja sabia que de gran volia ser profe, però la realitat és que no tothom sap què vol ser en el futur. I això em porta a preguntar-me si realment cal tenir-ho clar o no. El sistema educatiu ens empeny a decidir-nos per unes matèries, per un batxillerat, i és del tot comprensible, perquè les decisions que prendrem avui dia ens condicionaran els propers anys. Què vols ser de gran? Què vols estudiar? Què t'agrada? Massa preguntes quan el que vols és simplement que arribi el cap de setmana i anar al centre comercial amb els teus amics o tenir en secret aquella conversa de WhatsApp amb la persona que t'agrada. Mireu, sabeu què? No s'ha acut un lloc millor per debatre sobre el nostre jo del futur que a l'hora del pati. Així que tothom fora de classe, que avui toca reflexionar sobre el futur.
1: No és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
1: 14 anys, una cosa així.
0: Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
2: Que faci el que li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
3: Jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden. Mm-hmm.
0: L'institut dona respostes a grans enigmes de la física que després hem de repassar amb apunts al pati. L'escola ajuda a resoldre equacions de segon i tercer grau. Jo la veritat és que m'he perdut en tants graus, jo no sé quants n'hi ha. Planteja també l'institut dilemes que van fer antics filòsofs, no? O ensenya a trobar el subjecte i el predicat d'una oració. Però, atenció, l'institut us ajuda a resoldre la gran pregunta: què voleu ser de grans? Per trobar resposta a aquesta qüestió i a moltes altres sobre el futur acadèmic i laboral dels joves de secundària, no tirarem les cartes ni li preguntarem a una pitonissa què ens esperen uns anys, sinó que ho farem amb quatre estudiants que, com a mínim, seran uns grans professionals de la tertúlia, ja veureu. Com esteu? Hola, què tal?
4: Hola, què tal?
5: Molt bé.
0: Per un cantó tenim el Ferran, que té 13 anys. Hola, Ferran, què tal?
4: Hola, què tal? Molt bé.
0: Cursa segon d'ESO i la seva unpopular opinion, és a dir, aquella opinió que la majoria de gent no comparteix, és que la política és útil. Et voldràs tu pas dedicar a la política, Ferran?
4: Bueno, si s'escau, sí.
0: T'interessa, eh? T'interessa el món, sí, de la política. I creus que realment és important per canviar la societat, per millorar-la?
4: Correcte, és important perquè penso que una persona que està passant un mal moment o que, per exemple, no viu en una casa com vius tu, d'una manera o altra, si et dediques a la política, no?, doncs jo penso que el pots ajudar d'una manera o altra.
0: I bueno, aquí tenim el Kai, que amb els seus 16 anys, que fa per primer de batxillerat, avui és el gran del grup, i la seva opinió, que té menys adeptes però que està convençut que és així, és que fumar i beure és un error.
5: Sí.
0: Digue-ho ben fort, eh? Digue-ho.
5: És un error. Jo crec que realment dins de la comunitat que és l'adolescent, jo crec que la majoria de persones com que normalitzen aquestes dues coses, fumar i beure, com actes socials, i no només en la part de l'adolescent, o sigui, ja quan et trobes amb un amic, suposo que si ets jove vas a beure una canya.
0: Clar. Llavors, potser està massa naturalitzat, no?
5: Això, sí, està molt naturalitzat, i jo ho veig des d'una perspectiva més externa, que mai he provat les dues coses, però les veig com molt dolentes per la salut i per com...
0: Per tenir una vida saludable, no? Sí. Està molt bé que ho comentis. I mira, de tercer d'ESO tenim la Sansa, que té 15 anys. Hola, Sansa, què tal?
6: Hola.
0: Cursa a quart d'ESO i està convençuda que els superherois estan sobrevalorats.
6: Sí.
0: Què vol dir això? No t'agrada Batman, Spider-Man?
6: No, bueno, m'agraden, però jo penso que la gent els dona molta importància. I després hi ha gent que es pensa que realment té superpoder i intenta fer coses que que s'ha de veure que no.
0: Ja.
6: I els té molt idealitzats.
0: I per últim tenim l'Oriol, que amb 14 anys... Hola, Oriol, com estàs?
7: Hola.
0: I cursant segon d'ESO, creu que el futbol és avorrit.
7: Crec que el futbol és avorrit.
0: Ho penses absolutament, eh?
7: Des de l'arrel del meu cervell.
0: Això de perseguir una pilota no ho trobes emocionant, eh? No t'emociona un partit.
7: No.
0: No vibres.
7: No, perquè, aviam, és molt fàcil xutar una pilota i córrer. Sí que hi ha una pressió de que t'estan mirant, hi ha una pressió d'altres persones que t'intenten fer que et surti malament, però al final si surt fora, la té l'altre equip i sempre tens l'oportunitat de tornar-la a tenir tu, o sigui que gaire gràcia no té.
0: Total. I escolta, si us sembla, tractem el tema que hem vingut a parlar aquí. Vosaltres creieu que és imprescindible saber què voleu ser de grans?
4: Sí.
0: Sí?
7: Jo crec que no. En aquestes edats, bueno, més endavant potser, però ara, per exemple, en el meu cas, que estic fent segon d'ESO, no crec que sigui important simplement centrar-te en estudiar, però no vull treure un 10 d'aquesta matèria i d'aquesta matèria vull treure un 5 només per aprovar, però no m'interessa perquè no me servirà, sinó simplement intentar aprendre les màximes coses que puguis perquè tot et pot servir.
0: Clar, jo us faig una pregunta a tots. Teniu clar què voleu ser de grans ara mateix?
4: Sí.
0: Tu, Ferran, què vols ser, a veure?
4: Sí, doncs mira, jo em vull dedicar al periodisme, ser periodista.
0: Tenim aquí el Toni Cruanyes o Ramon Pellicer?
4: Ramon Pellicer. Ramon Pellicer. Sí, sí, sí.
0: Què és aquest favoritisme? Què vol dir això?
4: Home, doncs, a veure, amb tots els respectes al senyor Toni Cruanyes...
0: Saludem des d'aquí.
4: Sí, saludem des d'aquí. Jo prefereixo el Ramon Pellicer, primer de tot, perquè té una llarga trajectòria.
0: O sigui, és la teva gran inspiració, eh?
4: Sí.
0: Si tu t'hi veus en el futur fent de periodista, però presentant telenotícies o...
4: No, no, no. Ara,
0: o de
4: ara
0: carrer,
4: t'explico.
0: O què?
4: Ara t'explico. A mi m'agradaria... A mi m'agradaria ser periodista,
0: sí, eh?
4: I dedicar-me a la branca, a l'àmbit de política.
0: Molt bé, bueno, clar, per si t'interessa abans la política.
4: Ah.
0: I a tu, Kai, tu tens clar que vols ser de gran?
5: Jo sí, jo m'agradaria treballar amb neurociència perquè m'interessa molt el món de les neurones i vull buscar, o sigui, vull fer treballar en la recerca d'àmbits com, per exemple, el somni.
0: Sí,
5: no?
0: També ho tens molt clar, eh?
5: Que ens imaginem mentre no estem conscients. És un món super... com místic des de l'exterior i jo m'agradaria molt entrar-hi i veure què està passant.
0: I tu t'hi veus treballant des de la investigació, no?
5: Sí.
0: Molt bé. I Oriol, tu saps què vols ser en el futur?
7: No ho tinc gaire clar. El meu cor em diu que vull ser pilot de Fórmula 1, però hi ha una clara barrera econòmica i doncs m'inclino més cap a bomber. Si pot ser bomber de rescat en àrees
0: valenta, aquesta feina,
7: accés.
0: Eh? Realment és molt valenta. I escolta, Sansa, tu tens clar què vols ser?
2: Sí, a mi m'agradaria molt ser periodista, també. Més també com de ràdio o fer reportatges i això. No és tant escriure, sinó més presentar.
0: Molt bé. La feina, ens agradi o no, ens ocuparà una part importantíssima de les nostres vides, massa i tot. Per tant, saber escollir el que t'agrada o el que no és essencial per no caure en l'avorriment infinit quan arriba el moment d'anar a treballar, un cop que sona l'alarma, no? I cada matí t'has de despertar i anar a treballar. Si us sembla, anem a un pati real per saber si ho tenen igual de clar o no que vosaltres.
8: Sé què vull fer quan acabi l'ESO des de fa molt de temps.
9: El problema és que a mi el que m'agrada és la música. Tots sabem que és un món una mica complicat i que no té moltes sortides.
10: Jo ho tinc claríssim. Sé que vull dedicar-me a la interpretació, a ser actor.
11: M'agrada molt la plàstica, la biologia i la psicologia. Llavors, és com que són tan diferents entre elles que no trobo encara res que dir, pues mira això.
12: Jo prefereixo una feina mal pagada però que em faci feliç. Perquè jo ja sé que la feina d'actor no és la més ben pagada del món. No vull ser aquí jo un arquitecte.
13: Sincerament, acabaria fent la feina mal pagada però que em faci feliç.
14: Lo ideal està clar que seria poder treballar en una feina que et faci feliç i que estigués ben remunerada.
15: Que tenen clar el que volen ser de grans, però no com fer-ho.
16: Amb 15 anys saber el que vols fer fins a que tinguis 65, doncs no crec que sigui necessari perquè hi ha gent que en té 30 i encara no sap si està fent el que realment li agrada.
17: La majoria encara no ho tenen clar.
14: No tenen clar el que volen ser de grans.
18: Jo crec que sí que és important saber a què et vols dedicar abans d'acabar l'ESO, perquè quan tris el batxillerat dependrà molt del que vulguis fer en un futur. Així saps en quines matèries t'has de forçar més i en quines potser no cal tant.
19: Jo trobo que és important, perquè, per exemple, jo ja sé que vull fer el batxillerat d'arts escèniques i després vull anar a l'Institut del Teatre.
20: Jo considero que és important com a mínim saber cap a on tires.
14: Doncs al no saber al què ens volem dedicar, les decisions s'acaben sent molt més complicades.
21: En cas que no ho sàpigues, no passa res, perquè al quart també, com vas provant optatives, doncs allà et decideixes una mica.
0: Clar, només el 21% dels estudiants que estan fent segon de batxillerat tenen clar què volen estudiar, eh? Clar, jo us pregunto, creieu que és important saber a què et vols dedicar en el futur mentre estàs fent la secundària, Sansa?
2: No, jo penso que no. Mentre estàs fent la secundària, no. Tenir una mica clar, o més o menys,
6: quina branca tira, si o ciències o més lletres, poder sí que s'hauria de tenir clar, però saber què realment vols estudiar, penso que no.
0: Creus que no? O sigui, no creus que ara el sistema educatiu hauria d'enfocar-se una miqueta més cap aquí, no? D'ajudar-te a trobar resposta, o no ho veus important? No sé si la resta també voleu comentar, eh?
6: Jo crec que seria important, però més endavant, més al batxillerat i això. Quart, encara no cal.
7: Oriol. Jo crec que també. Estic d'acord, perquè el batxillerat ja al final et prepares per fer una carrera que t'ha d'obrir les portes, doncs, a la feina de la teva vida o amb una possible feina, i llavors jo crec que secundària simplement tu centra't a seguir i a estudiar.
4: Sí, sí, sí, jo penso el mateix. A veure, amb aquestes edats, no?, de primer a quart d'ESO, penso que no fa falta saber el que vols fer de gran, no? Això sí, a quart d'ESO hi ha una mica... Bé, al meu centre, no?, més o menys ja t'orienten cap a on vols anar, si agafar la branca de ciències o de números o de lletres.
0: Cai, tu que estàs a batxillerat, com veus aquesta qüestió? Veus que la resta de companys tenen clar el que volen fer en el futur o no?
5: No. No? Jo crec que pot ser molt...
0: O sigui, tu en aquest sentit ets un afortunat, no?, de tenir-ho molt clar.
5: Sí, es pot pensar que arribes a batxillerat i ja tens superclar què vols fer amb la teva vida, però no és així. I després també he conegut gent de 20 anys, 21, que em diuen, jo no tinc ni idea de què vull fer. Mm-hmm. Llavors, realment...
0: Què els dius, en aquest cas?
5: Jo no els dic. Aquesta gent?
0: Sí.
5: No els dic. Pues...
0: No els animes com a una mica a descobrir què els agrada, què els interessa?
5: Bueno, és que al final, tota la teva vida estàs descobrint coses que t'agraden. Llavors, realment, jo crec que no és necessari tenir clar el teu projecte de vida
0: amb 16 anys,
5: 14
0: no?
5: anys, 14 una cosa anys. Així. Ja. Llavors, realment, a la secundària... Ho veig molt positiu, per exemple, l'assignatura d'orientació acadèmica, no? Perquè realment sí que comences a veure les sortides professionals que podria tenir els teus interessos més personals i comences a crear connexions entre aquests dos mons. Però realment és això, que no has de tenir una cosa superclara i pots tenir molta pressió perquè el teu ambient sí que té moltíssimes idees i projectes de vida superclars, però realment, almenys en el meu cas també, jo ara tinc clar què vull fer, i estic al batxillerat i tinc clar què vull fer en la meva vida, però...
0: Clar, aquí a vegades hi ha una mica aquesta pressió, no?, que ens demanen que triem, que està por a equivocar-nos. Hi ha molta gent que comença una carrera perquè ha hagut de fer-ho de pressa, no?, i és tan greu equivocar-se i tornar a començar, creieu?
7: No.
0: Oriol?
7: No, jo crec que no, perquè hi ha moltes universitats, bastantes així, online, que... gent que passa de la trentena es proposa de tornar a fer una altra carrera o per millorar el seu lloc laboral o per fer una cosa que de veritat els hi agradi més i ser més feliços. I llavors jo crec que, aviam, tot està bé, però sempre és bon moment per tirar enrere i tornar a començar.
0: Jo vull que sigueu sincers amb la pregunta que us faré ara, eh? Vosaltres voldríeu una feina que us faci feliços o que us doni molta pasta?
5: Que em fes feliç,
0: 100%. Sí? Sí. I si a més alhora també et dono una bona estabilitat, no? Però no serà la prioritat.
4: Jo les dues coses.
7: Sí.
0: Jo, doncs ja em diràs com es fa això, eh?
4: Sí, home, no, has demanat que siguem sincers, som sincers.
0: Endavant.
4: Sí, a veure, jo penso que les dues coses, perquè al final anar a treballar i estar bé, penso que està molt bé, això sí. Si vas a treballar i aquella feina no t'agrada, doncs tenim un problema,
0: clar,
4: la veritat.
0: I tant.
4: Tenim un problema, la veritat.
0: Sense tu has dit que...
6: Sí. Perquè, com diu, si has d'anar a treballar, són molts anys a la teva vida que estaràs treballant, i si fas una cosa que no t'agrada, per molts diners que et donin, no seràs feliç. Jo prefereixo una feina que em faci feliç. I si alhora paguen bé, doncs mira, clar, millor.
0: Aquí hi ha dos que volen ser periodistes, sabeu que la feina del periodisme és bastant precària, no? I això us tira enrere... Us anima
4: no.
0: igualment?
4: A mi m'anima igualment.
0: Ho teniu claríssim, eh?
4: Sí, sí, sí. Sí, sí.
0: No, està perfecte. Jo crec que és el moment de reclamar i potser d'assumir també part de culpa, jo soc professor i per tant assumiria una part de culpa, de a veure si realment us estem orientant bé o malament en aquest cas. Creieu que us orienten de forma adequada en els instituts, en aquest sentit, cap al món laboral o no?
6: Bueno...
4: Depèn. No massa.
7: Depèn.
4: No massa.
0: Molt. Clar, vosaltres esteu a segon d'ESO.
4: Sí.
0: A segon d'ESO segurament és un tema que encara no es tracta gaire.
4: Bueno, en general no massa. Això sí, el meu centre educatiu, per exemple, durant tota l'ESO tenim optatives.
0: I això optatives. Creus que va bé per anar descobrint, no?
4: Sí, per exemple, hi ha l'optativa de periodisme, Hi ha l'optativa de periodisme.
0: L'estàs fent?
4: Sí.
0: Epa.
4: Evidentment. Sí, i doncs està molt bé. Després també hi ha alemany i francès.
0: Per tant, tu creus que a segon d'ESO no ho fan d'una forma tan directa, sinó a través d'optatives...
4: Sí,
0: no?
4: De llengües també...
0: Fins i tot la manera d'ensenyar dels professors, no? Entenc que també pots centrar-te en la matèria o pots anar una mica més enllà, no? No sé com ho veus tu, Kaya, en aquest sentit.
5: Sí, jo també valoro molt positivament que a l'ESO es tractin com la major quantitat de temes possibles. És a dir, que es facin assignatures de tot tipus, que es facin temes... O sigui, bueno, que es tractin temes de tot tipus en aquestes assignatures i que sobretot s'obrin molts camins, perquè al final arribes a quart de l'ESO i jo, que vaig fer l'assignatura d'orientació professional, en el meu cas la vaig trobar superinspiradora i tenia una profe que es diu Sònia, que és molt... va ser superinspiradora també, parlava molt bé, i realment et dona una mica de xoc de realitat, no? De que, vale, m'ho he estat passant molt bé, però ara toca veure què faig amb el meu futur. I arribes a quart de l'ESO, que és el que estava dient, que veus la teva vida i el que arribarà a ser el futur i comences a dir, vale, en tots els exemples que he tingut durant tercer, quart de l'ESO, sobretot, de les assignatures que més m'han estat agradant, què vull continuar fent? Llavors, això almenys...
0: Sí, t'ha ajudat una mica, no?, definitiva.
5: El meu motor de decisió.
0: I creieu que hi ha feines que tenen més prestigi que d'altres? És a dir, que estan més ben vistes i que, per tant, sí, la gent les tria més en massa, sí, i que potser també hi ha menys oferta de feines.
1: Sí, sí.
0: Oriol, totalment. Quines, per exemple, consideraries que tenen com molt prestigi i no molt, sé si és just, tampoc.
1: Molt prestigi... bueno, jo crec que metge ho escull molta gent.
0: És una carrera complicadíssima.
1: Sí, és molt difícil.
4: És molt difícil, és molt complicat.
0: I molts anys, molta dedicació.
1: Molts ho trien en general per allò de jo vull ajudar els demés, vull fer que estiguin millor, vull resoldre problemes de salut que potser t'han afectat a la teva família i llavors els vols ajudar d'altres famílies a que no passin per lo mateix. I llavors jo crec que són aquestes feines que són les que fan tipo, més demanda i n'hi ha que ne tenen menys.
0: Clar, jo, penseu, jo soc professor de llengua i literatura i jo he de dir que jo he fet una reivindicació al batxillerat humanístic. Creieu que l'humanístic està menys, més mal vist que un científic, per exemple, que un tecnològic, o fins i tot un de belles arts, no?, que estigui pitjor vist que un altre? Sansa, tu fas que sí.
1: Sí.
0: Ho has viscut, ho has vist.
1: Sí, jo penso que sí, perquè ara a quart ens ho estan dient molt i molta gent vol fer el científic perquè... No sé, ideal mito, com que si fas el científic o el meu institut, que hi ha científic tecnològic, doncs ets més llest o com que és més complicat i es necessita més nota per entrar a les carreres, doncs ets més llest que una persona que fa l'humanístic o el social.
0: Què li diries a un estudiant que està dubtant entre un humanístic, que és el que li agrada, i un científic perquè gairebé s'hi veu amb pes per la societat? Què li diries?
1: Que se'n vagi l'humanístic. Que faci el que ell li agradi, que no pensi en el que li diran l'altra gent.
0: Molt bon missatge, Sansa. Va, tornem a un pati de veritat per escoltar la veu d'altres companys com vosaltres, sobretot plegat.
21: Cada curs ens deixen escollir certes optatives i això el que fa és que o provem coses noves o puguem investigar en l'àmbit que ens agrada.
19: No parlem gens del futur. Només ens donen una lliçó, ens l'hem de prendre de memòria i hem de treure bona nota a l'examen.
14: Crec que l'institut realment tampoc és que t'orientin malament, el que passa és que l'orientació moltes vegades sol ser bastant incompleta. Acaben com orientant al final només les continuacions que tenen en el propi institut, els seus batxis.
3: Perquè jo em vaig preocupar de preguntar a professors, de dir, escolta, tu què em veus fent? I d'ells donar-me l'opinió. Ara bé, les xerrades que ens estan fent aquest curs penso que no són eines suficients com per descobrir les aficions de tothom.
19: Perquè si vas a la universitat, estudies més coses a part d'algú específic, llavors tens més oportunitats de treball, però si fas un FP només pots treballar d'aquella cosa concreta.
14: Si vas a la universitat acabaràs a una feina millor o pitjor que si vens de formació professional.
21: Sí, que és veritat que abans no parlàvem tant del cicle, però perquè no era tan conegut, però ara sí que ens parlen.
22: Es parla sobretot de l'universitat, però és veritat que cada cop més es parla de cicles.
19: Bueno, ni es parla d'anar a la universitat ni de fer cicles. Només es parla dels neandertals i de la història dels comtats catalans.
14: Jo crec que dintre del sistema educatiu l'error està molt castigat i no, diguem-ne, que el poder entrar en un batxillerat i canviar o poder entrar en un cicle i canviar, jo crec que també és una forma d'aprenentatge i saber on no vols estar també et fa aprendre. El canvi és positiu i dintre del sistema educatiu doncs, és com si no estigués gaire ben vist.
0: Clar, està clar que estem tots ben perduts, no? I que ens cal una miqueta de suport. Què en penseu de tot el que heu sentit?
7: Bueno.
0: Esteu d'acord amb les coses que deien?
7: Sí.
4: Sí. Totalment, totalment. Sí.
0: Sí, ens cal una miqueta d'ajuda i ens assessoren bé en aquest sentit.
4: I a més amb aquestes edats és molt necessari l'ajuda.
7: Sí, sí, perquè, per exemple, segon d'ESO, potser no tant, perquè sí que potser se centren més a donar-nos la lliçó i a fer els exàmens i això, però més cap a quart i batxillerat, jo crec que sí que estaria bé una mica d'assessorament, però no en general, sinó de dir... per exemple, coses que se't donen bé i coses que t'agraden.
0: De fet, abans el Kai comentava una cosa també en relació al que tu ara deies, Oriol, i jo sento moltes vegades la gent criticant el sistema educatiu perquè potser no t'acaba de preparar del tot. Com faríeu per potenciar-vos els vostres talents, les vostres virtuts i que tot allò ho pugueu fer servir també pel, cap al futur? Què faríeu? Com modificaríeu el sistema educatiu? Aquí sí que és una gran pregunta, eh? Sansa, tu tens alguna idea? Com enfocaríeu les assignatures? Com enfocaríeu també una mica l'atenció del professor?
2: No sé, jo penso que, per exemple, els professors sempre t'estan tirant... Si tu vas a parlar amb el professor de socials, doncs sempre activarà que facis coses de socials. O si parles amb el de català, doncs que facis coses de català. I jo penso que hi hauria d'haver més optatives i més diferents, perquè al meu institut hi ha només optatives... més cap a la branca de ciències i més cap a la branca de lletres. No hi ha coses
4: l'entremig.
2: Diferents.
4: Uh-huh.
2: Sí, exacte.
0: I hi ha una cosa també important, que és parlar de cicles formatius, la formació professional, no? que t'especialitzen en un ofici, i això a vegades està molt mal vist també perquè sembla que haguem d'enviar allà els alumnes com que no acaben de ser bons estudiants. Què en penseu d'això? Vull dir, creieu que realment és així?
7: No, jo crec que és un mite totalment fals, perquè tu pots ser... Mira, els de l'FP de mecànica, molts cops, quan penses en això, penses, uf, gent que estudia molt poc, gent que vol fer algo així molt fàcil, i bueno, però aquesta gent que tu dius que estudia molt poc i que vol fer algo fàcil, és la gent que t'estarà arreglant el cotxe quan se t'espatlli.
0: Són oficis que són necessaris, no?
7: Sí,
0: són
7: sí,
0: feines...
7: o sigui, és...
4: De que primera necessitat.
7: Té el mateix prestigi, perquè al final també has d'estudiar i tu... en comptes de criticar-los, potser has de veure, doncs mira, aquest noi vol fer això i sap que vol fer això, no vol fer res més, i llavors s'està especialitzant per fer-ho.
0: I s'ha de dir que guanyen molts diners perquè com que hi ha poca gent preparada en aquest sentit, doncs estan molt demandats. Per
7: clar,
0: tant,
7: clar.
0: Clar, us pregunto, anar a la universitat és el veritable prestigi, o sigueu sincers, o... No necessàriament s'ha d'anar a la universitat per tenir una bona formació.
4: No necessàriament,
7: no.
4: No?
7: Jo crec que no.
0: No.
2: A veure, jo penso també, depèn del que vulguis fer. Perquè, per exemple, si, com diu, si vols ser mecànico, si vas a batxillerat i passes a la universitat, et costarà més trobar feina que si vas directe per fer un FP, perquè seràs més expert i t'ajudaran més a saber-ho fer.
0: Clar, i tu volies afegir alguna cosa, m'ha semblat.
5: No sé, realment. La universitat em sembla molt... molt positiva en el sentit de que realment comences a conviure amb altres persones que estan també super dins del teu propi món i comences a veure també altres formes de veure com tractar la teva pròpia branca, però realment, o sigui, jo sí que aniria a la universitat i aniré perquè al final és això, un lloc d'estudi on tu, un grup de gent que està interessada per lo mateix que tu, treballeu per un bé comú.
0: Però estarem d'acord que l'èxit professional no només passa per la universitat, no? Que és el que estàvem aquí comentant. Si us sembla, deixem aquí aquest debat, perquè ara és l'hora de l'entrepà. No sé si us heu fixat que aquí al centre en tenim un.
4: Sí, sí.
0: I com sempre diem...
4: Em fa por a mi també, eh?
7: Sí, sí.
0: Com sempre diem, aquí a l'hora del pati, és la cosa més sagrada que hi ha en aquesta estona. I el nostre entrepà no és normal, ja us ho dic ara. Ens plantejarà un gran dilema i hem de buscar-li una solució consensuada entre tots. Oriol, ja que el tens allà a prop, fas els honors d'obrir-lo. A veure què hi ha a l'interior.
4: Que l'obri ell.
7: Espero que no m'he sentit res a la cara, eh?
0: Aquí hi hauria una música èpica, no? Per veure què trobem a l'interior.
7: A veure...
0: De què és aquest entrepà? A veure de què és.
5: És de paper.
0: Ostres, a veure, potser hi ha un missatge allà que has de llegir i haurem de trobar una solució a aquest conflicte. Jo crec que te'l pots endrapar després. Vale. Pots llegir a veure què diu a l'interior?
1: Missatge secret. La Bruna és la que treu millors notes de la classe i la seva passió és dibuixar. Tot i així, ha decidit estudiar una carrera que no té res a veure amb l'art.
0: Ai, les famílies, eh?
1: Jo sé com solucionar-ho.
0: Què li diem a la Bruna i com solucionem aquesta situació? A veure, Oriol, què li diries?
1: Jo crec que primer s'hauria de conèixer els seus pares, perquè també una part de... Podria ser que una part d'aquest canvi en la carrera fos per una pressió de la seva família de dir un pintor, un artista, no va enlloc. Llavors, l'altra cosa és que la Bruna pensi en el carrer. Quants cartells veus per al carrer? Quants? La majoria d'aquestos el fa un il·lustrador gràfic amb ordinador. La majoria d'aquestos estan ben pagats i estan treballats durant hores. Llavors, que facis una cosa que no t'interessa i que, doncs, potser se't doni pitjor, al final t'estàs repercutint a tu, perquè vas en contra dels teus sentiments.
0: Hem de consensar una resposta entre els quatre, eh? O sigui, hem d'ajudar la Bruna. Kai, tu somrius. Què li diries?
5: Jo diria a la Bruna que confies en el seu sentiment, en el que ella cregui, perquè realment al final tindrà segurament la Bruna influència del seu entorn en relació amb el que ha d'escollir per fer el seu camí de la seva vida, però al final el que et digui el teu cor jo crec que és el que més importa i que una branca artística potser no et cridi més l'atenció perquè no vegis un èxit laboral en aquell àmbit no ha de ser una cosa que et tiri cap enrere, perquè al final els artistes poden ser molt poc reconeguts davant de, doncs això, un èxit laboral o econòmic, no? Però el seu treball importa i al final necessitem artistes.
0: Clar,
5: per avançar com a societat.
0: Al final, clar, tu se'n sabeu una mica lligat al discurs que deies abans, no? Sí. L'animaries claríssimament.
2: Jo li diria que sí, que se n'anés a Mart perquè segurament tindrà la pressió de la seva família i jo li diria que els seus pares o qui l'hagi pressionat ja va fer la seva vida i ara és el moment que ella triï la seva i que faci el que li agradi perquè no es senti pressionada.
0: És preciós això que has dit. I tu, Ferran, vols concloure alguna cosa?
4: Sí, m'afegeixo a totes les aportacions que han fet els tertulians, no? sí, jo crec que ha de fer el que ella cregui, no? Per exemple, vejam...
0: tu creus que hi ha gent que s'hi pot trobar amb un dilema així?
4: Sí. I vejam, mira, hi ha una família de científics, un pare i una mare que són científics, no? I el seu fill, doncs, es vol dedicar a ser músic de carrer o artista, no?
0: Drama.
4: Eh?
0: Drama, no? Per la família.
4: Dilema, dilema.
0: Clar.
4: I la família fa el que pot pressionar el seu fill a que agafi la branca de ciències, no? I penso que això al final no està bé, perquè si a ells els agraden, doncs perfecte.
0: Tu imagina, tu que vols ser periodista i tinguessis un fill i et digués, jo no m'agrada ser periodista, jo vull ser una altra cosa. Tu prendries com una decepció o diries...
4: No. Ens al contrari. Ens al contrari, perquè pensa que aquí tothom és lliure de fer el que vulgui, no? I el que el cor li digui, no? Perquè al final per això hi ha tants oficis, no? Que tries, bueno, al final el que tu vols, perquè potser és amb el que et sents més representat o amb el que et sents més a gust, també.
0: Clar, què preferiríeu? Comprar-vos... O sigui, estalviar per comprar-vos un pis o per viatjar? Què us vindria més de gust?
4: Per un pis.
1: Si viatjar és, per exemple, per buscar una feina, sí, perquè al final un pis el tens aquí, vale molt bé, el pots ficar amb lloguer, que el lloguer està molt car, i pots treure diners per viatjar. Però jo crec que jo els invertiria, si ho tinc clar, viatjant.
0: Voleu saber la meva unpopular opinion? Abans he dit les vostres.
1: Vale.
0: La meva és que viatjar és una merda.
1: Opa. Oh.
0: I ara me'n vaig a una següent secció que us encantarà. I és que segur que les vostres hores de pati heu dubtat més d'un cop si anar al lavabo, anar a pixar, o aguantar-vos les ganes i seguir allà amb el salseig i no perdre-vos ni un sol detall del que està passant en aquella estona de descans.
4: Ha passat,
0: doncs,
4: eh?
0: Doncs ara us proposo que responeu uns altres dilemes.
8: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa.
9: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El govern ha aixecat les restriccions de mobilitat i la suspensió d'atenció mèdica no urgent a les 5 comarques en alerta per pluges torrencials on es mantenen suspeses avui les classes. Es tracta del Baix Llobregat, el Vallès Occidental, el Garraf i el Penedès, on les tempestes han arribat de matinada i a primera hora del matí, però no han causat incidents greus. Des de Protecció Civil defensen els avisos emesos les últimes hores. Imma Soler és la subdirectora de gestió d'emergències.
10: Enviarem les alertes, enviarem la informació tan bon punt veiem que pot ser adequat perquè és interessant que la gent ho conegui. I pot haver-hi algun moment en què aquest enviament doncs, no arribi perquè no tinguem aquest temps. I llavors el que és molt interessant és que la gent ja conegui quines són les mesures d'autoprotecció davant d'aquestes tempestes i que es poden produir i que estigui informada de quina és la situació general meteorològica per poder prendre, doncs, per la seva pròpia seguretat també prendre mesures.
9: Estem encara atents a altres indrets de cara a aquesta tarda. Més informació en nom propi. Josep Lluís Trapero, que ha dimitit com a director dels Mossos per motius personals, el substituirà Ferran López, mentre que Sílvia Catà serà la nova comissària en cap dels Mossos. És la primera dona que ocuparà un alt càrrec dins la policia. La consellera d'Interior ha desvinculat la renúncia de Trapero de discrepàncies de criteri. I el Ministeri de l'Interior ha expedientat als policies que van agredir el soci del Barça que portava l'estelada a Elx. Ho ha dit el ministre Fernando Grande Marlaska al Congrés dels Diputats, responent a la diputada de Junts, Marta Madrenas. L'escoltem.
23: Hemos pasado ya a un expediente por una supuesta falta muy grave o grave, por entender que no se justifica en modo alguno y en un primer momento la actuación a la que hace referencia, independientemente de que la persona portara un símbolo como es de la señera. Evidentemente, absolutamente legítimo, faltaría más en un estado de derecho.
9: I la Comissió Europea afirma que la llei d'habitatge assequible adoptada avui no afectarà la prohibició de renovar i expedir llicències turístiques al centre de Barcelona a partir de 2028. L'executiu comunitari ha aclarit que el reglament que estableix un marc legal perquè les autoritats puguin restringir aquest lloguer temporal només serà vinculant per les mesures que s'adoptin a partir d'ara. Darrer apunt, el Barça s'estrena a la Champions al Camp Nou. Ho fan un horari poc habitual, a 3:15 de la tarda. Els blaugranes reben el Feyenoord. Els socis del Barça, pendents del temps, això sí, tenen ganes de tornar a veure la Lliga de la Champions. Estarem molt atents al cel aquesta tarda.
24: Comença l'Hora Maresme.
8: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local. Amb el suport de la xarxa.
24: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. I avui, dimecres 9 de setembre, a l'Hora Maresme volem posar en valor aquells negocis que formen part de la història i també de la identitat dels nostres pobles, els comerços de tota la vida, botigues que fa dècades que aixequen la persiana cada matí, que han vist passar diverses generacions de clients i que en molts casos també han anat passant de pares a fills. Són establiments que han estat testimonis de com han canviat els nostres municipis, però també la nostra manera de comprar. Han hagut de conviure amb l'arribada de les grans superfícies, les franquícies, les compres per internet i uns hàbits de consum que evolucionen constantment. Així que avui ens fixem en el secret per mantenir viu un negoci durant tants anys, en com s'adapten sense perdre la seva essència i també si hi ha suficient relleu generacional per garantir-ne el seu futur. Recorrerem el Maresme per conèixer alguns d'aquests comerços, les persones que hi ha al darrere i les històries que expliquen.
8: Hora Maresme. Una hora de ràdio per explicar-te tota la comarca.

0: Vinga, va, som-hi, comencem. El petit comerç centenari o emprenedor té un gran repte per davant, adaptar-se a nous hàbits de consum. Hi ha qui prefereix fer compres per internet, a grans distribuïdores, també hi ha qui el fet de comprar per internet a cadenes mitjanes, i si el petit comerç, la botiga de barri, doncs tingués una botiga online. Això és el que ens plantegem avui, i per això anem fins a Ràdio Arenys amb l'Oriol Leo. Oriol, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Gemma. Doncs són unes bones preguntes, unes bones preguntes per començar, que mirarem de plantejar-les, de respondre-les ara, perquè podem parlar amb Mireia Cassan, que és la dinamitzadora de Gaubica. Gaubica és la Unió de Botiguers i Comerciants d'Arenys de Mar. La tenim aquí amb nosaltres i li plantegem. Mireia, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Doncs bé, interessats en aquesta qüestió, una botiga petita, una botiga de barri, s'hi pot adaptar, pot vendre per internet, n'hi ha que ho fan, això ajuda?
2: Sí, bé, mira, des de la pandèmia, la veritat que va ser com una mica, no?, l'abans i el després, molts el que van fer, la primera cosa va ser el WhatsApp comercial, com si diguéssim, perquè la gent de totes edats i de tota manera, doncs saps que el WhatsApp el domina. I per tant es van posar un número específic de la botiga i bueno, van començar a fer una venda mig online, perquè al final és com una comanda que es fa des de casa a través del WhatsApp, saps que també ara permet doncs, enviar també catàlegs i coses, potser sense tenir una web pròpiament dita un e-commerce, no? Vull dir, llavors seria una primera manera que alguns segueixen fent servir que els hi funciona superbé. És un servei que els hi dona des de casa, ai, m'he recordat que haig d'encarregar no sé què o no sé quantos, envien el WhatsApp i d'aquesta manera potser la transacció l'acaben físicament a la botiga, però bueno, és com una primera, no?, presa de contacte. Després n'hi ha d'altres que, altres botigues que el que han fet, per exemple, a través de xarxes socials. Han vist que, per exemple, Instagram van començar molt com a aparador, fent vídeos, publicant fotos, i que no només els hi comprava gent d'Arenys, sinó que també això s'ampliava a altres poblacions. Llavors, clar, els hi va obrir una mica els ulls a dir, mira, potser amb això puc vendre també a una persona que no és d'aquí, no?, inclús fora de Catalunya.
1: Clar.
2: I hi ha alguna botiga que ho segueix fent, que li funciona bastant bé, i fins al punt que s'ha plantejat de dir, ostres, tinc la botiga física a Arenys de Mar, però tinc la botiga online a través de xarxes, que finalment també molts acaben fent la web, eh? Perquè ja saps tu que a nivell de, doncs, de seguretat i de fer-ho més fàcil, la transacció econòmica és com més fiable, doncs ho acabes fent tot en un portal com una web, un e-commerce.
1: Bé, tot és una manera d'adaptar-se. Diguem-ne que hi ha diferents models, no?, diferents maneres d'adaptar-se, però que un petit comerç tradicional de tota
2: sense
1: la vida...
2: Sense gaire pressupost, també ho pots fer, no?, sense de dir, mira, no ets a muntar la gran empresa, no?, ni la gran plataforma, no?
1: Adaptar-se a aquest nou sistema de consum, de dir, doncs mira, des de la botigueta de barri que portem 100 anys venent botifarres, també podem vendre botifarres per internet.
2: Exacte, sí, jo sempre ho dic, que si tu tens ganes de treballar i ganes de vendre, al final vendre, hi ha molts canals avui dia, no? Evidentment, el comerç proper, doncs dona un servei, un dia a dia, la persona, no?, i tot això, però a més, si això també ho portes a la modernitat de l'online, molta gent que treballa en horaris doncs, que potser no pot venir físicament, i això també li facilites la vida. I al final, si tens un WhatsApp o si tens una xarxa social, que avui en dia més o menys tothom ja ho té, doncs també és la manera. Una altra cosa serà, doncs, això, que al final hagis de plantejar-te, i et dic, hi ha un cas concret aquí dins d'una noia que diu, ostres, que venc tant online, que m'estic plantejant si realment la botiga la faig servir de magatzem.
1: Exacte, la tanco,
2: o la tanco, o què faig. O a lo millor amb uns horaris més restringits.
1: Clar, això pot passar.
2: Clar. Això seria la fase 2, no? De dir, ostres, m'està anant tan bé. Jo crec que també es depèn del producte que venguis. Aquesta noia és moda, és dona, i llavors, bueno, li està anant tan bé el tema online que s'està plantejant.

0: online,
1: online o per horaris, o per feina, horaris, etcètera, pel que sigui, no poden acudir físicament,
0: doncs,
1: no?
0: Poder-ho fer, és sí. a dir, sí, sucumbeixo a comprar per internet, però ho segueixo fent al petit sí. comerç, que és el que m'interessa.
1: I a més el petit comerç al final això et dona també unes altres avantatges, no sé, tu embolica, tu reserva de cara a Nadal, et pots demanar-ho molta antelació, doncs pot ser una sèrie de coses que potser en una botiga online tradicional, normal i corrent no t'ho fan, no? Perquè no ets una persona. O sigui, això és la gran diferència. Que aquí pots dir, mira, doncs envio el WhatsApp o ho faig tal, però al final és el comerç que et coneix, és el comerç que està aquí al costat teu i que sap el que tu necessites o que t'embolica, inclús et posa el nom, per dir-te un exemple,
2: I
1: no?
2: I tant. Gràcies, doncs, Mireia Casan, dinamitzadora de Gaubica, i sort amb aquesta feina d'anar, doncs això, ajudant el petit comerç a fer créixer una mica el seu negoci.
1: Sí, una mica és aquesta la idea, que li anem donant en petites idees. Moltes gràcies a vosaltres.
2: Ja ho veus, doncs, Gemma, que parlem de comerç, allò d'adaptar-se o morir, mira, va ser una realitat, quan parlem de vendre i de comprar.
3: Totalment, doncs, gràcies, Oriol, fins ara.
2: Fins ara.
3: Continuem parlant de comerços de tota la vida i ens quedem ara a Canet de Mar. Ho fem amb un negoci que ha canviat de nom, però no d'essència. L'antiga Can Siset, avui Can Riera, continua darrere el taulell després de més de 60 anys d'història, mantenint l'aposta pel producte fresc, la proximitat i el tracte de sempre. Dani Grau, bona tarda.
4: Doncs bona tarda, Gemma. És la botiga del costat de casa meva. Jo no havia nascut i ja venia en fruita, val? Perquè quan van construir l'edifici, doncs jo no hi era i els meus pares van deixar posar, diguéssim, en els paletes treballar des de casa meva perquè construïssin l'edifici. Imagina't que el temps que fot que està obert. Abans era Can Siset i ara és Can Riera. Sergi Riera, bona tarda, què tal?
5: Bona tarda.
4: Bé, tu has agafat el relleu del teu oncle, ara fa, no crec que faci un any o quasi un any, i com t'ho van plantejar, Sergi? Com va anar tot això?
5: Doncs jo soc cuiner de professió, ja tenia en ment, perquè m'he quedat en un terreno, ja tenia en ment anar a deixar la cuina de marge i començar a fer-me com proveïdor i distribuïdor de fruita i verdura, perquè a part tinc els meus productes, i llavors el meu oncle va dir que es traspassava la botiga i vaig dir, doncs pues, tira't de cap. Si no te la jugues, no, qui no risca no pisca.
4: 32 anys tens, per tant, diguéssim, s'ha lligat l'essència de Can Siset i de, diguéssim, de continuar fent, de continuar venent producte de qualitat, de fruit i verdura de qualitat, de quilòmetre zero, mai millor dit.
5: Sí, intento tenir tot el que pugui de proximitat, tant meu de l'hort com de pagesos coneguts de tota la vida de la família i tot el que pugui ser d'aquí del Maresme, sobretot.
4: Sergi, no podeu competir amb les grans superfícies, supermercats, no direm noms, però ja ho entenem tots en aquest sentit, però evidentment un enciam de casa teva no té el mateix gust que un enciam d'una gran superfície. Això, vull dir, és palmari, és cert.
5: I tant, que és cert. Quan tu vas a una gran superfície i compres un enciam que ja et ve embolicat amb una bossa de plàstic, algo raro et dona a pensar. També els meus ancians venen doncs, amb la caixa, amb sorra, i veus que és un producte collit de l'hort i que no està tractat. El mateix que passa amb les síndries mateix. Jo quan tenia les síndries del meu hort, totes tenien llavors, i la gent deia, hòstia, fa temps que no veiem síndries amb llavors. I va ser treure-les i vendre-les.
4: Però les síndries d'estiu, no, Sergi? Estiu i prou.
5: Sí, les síndries és de l'estiu, sí, però passa amb tot, amb les patates. Porto tot l'estiu venent patates meves del meu hort perquè és una patata que va bé i la gent, la Mona Lisa, ve de fora, ve de França, per exemple, porta temps en càmera i la meva ve directa de l'hort a la botiga. L'única càmera que toca és la meva perquè s'ha de mantenir, res més.
4: En aquest sentit, Sergi, diguéssim que tenim associat, a veure si és veritat o no, que només aposten per aquest producte les persones grans, però jo he vist també, perquè doncs, tenim dues botigues, la teva i a Can Donadeu a tocar, diguéssim que hi ha gent jove, és a dir, de 30-40 anys, que també cada cop més s'acosten a aquestes botigues de proximitat, no?
5: Sí, tant. Sobretot jo des de

0: agafat la botiga, que sóc jove, pues, a base dels amics i tal, ara que ha anat a començar a venir gent jove a comprar i cada cop hi ha més gent jove que ve a comprar.
1: Sergi, ja tenies pensat deixar l'hostaleria, però clar, no tan ràpid com és a dir, no et pensaves trobar l'oportunitat de gestionar la botiga, no? O sí?
0: No, jo ho tenia en ment de fer-ho a finals d'estiu, així, ens aguantant amb la feina i anar fent, i quan em va sortir l'oportunitat, doncs, la cuina crema molt i vaig dir, doncs, pues, és una oportunitat que no puc deixar perdre. Soc jove, si em surt bé, i si no em surt bé, doncs també. I ja està. I aquí va ser quan me vaig tirar de cap.
1: T'està sortint bé, pel que sembla. En aquest sentit, i la qual cosa m'alegro, en aquest sentit, Sergi, què li diries a un jove com tu, de 32 anys, que li pugui sortir la mateixa oportunitat, no, només, no una botiga de fruita, una botiga de, jo què sé, de roba, del que sigui, bueno, és a dir, què li diries?
0: Bueno, doncs que nosaltres som el futur. Hi ha les grans superfícies estan fent molt de mal a tot arreu i si nosaltres no tirem endavant, el poble quedarà mort. De fet, hi ha bastants negocis aquí a Canet de gent jove i costa, però van fent. I en menys d'un mes aquí a Canet van tancar 7 botigues de tota la vida. Vaig agafar jo la fruiteria, uns companys tenen una altra tenda de menjars, un té una botiga de roba i si nosaltres no li donem la vida al poble que li hem de donar, el poble s'anirà a quiebre.
1: Es pot lluitar contra... Acabo, Sergi. Es pot lluitar contra la venda per internet, no? Amb qualitat.
0: Sí, perquè jo, per exemple, porto a casa molta gent. O sigui, la gent ve, em compra, ho deixo jo guardat i després quan plego doncs els hi vaig a repartir. I això no ho fan les grans superfícies. El tracte aquest més de tu a tu i més informal, aquestes superfícies no el tenen. En canvi, jo una persona necessita un producte i em moc per poder-li portar producte el dia següent o el que necessiti. I això en una gran superfície no ho tens.
1: Doncs, Sergi, gràcies, ho certifico perquè ho veig cada dia, eh? I sobretot sento al matí la pujada de la famosa persiana amunt i avall. Però bueno, és el que hi ha. Vinga,
0: sí.
1: força,
0: bueno,
1: Sergi,
0: si escoltes la persiana, senyal que funciona.
1: Sí, home, no et penso denunciar, tranquil, eh? Vull dir, no patis, vinga, adéu. Adéu,
0: Sergi. Vale, merci, Dani.
2: Hora Maresme, cada tarda, de 3 a 4, a la teva ràdio local.

0: Doncs va, seguim. Ara posem el focus en els reptes del comerç davant les grans empreses, siguin del sector que siguin. Des de Tordera, en Marc Tresserres ha parlat amb diverses persones que formen el teixit local torderenc per conèixer la seva opinió. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda.
0: Tu diràs.
1: Doncs mira, avui hem fet una mica de recorregut pel centre de Tordera i, és clar, comprar el barri, com tu deies, no és només això, qüestió de poder conèixer el teixit local, sinó també de viure'l i de forma interna i poder-ne saber si realment val la pena o no mantenir-lo, que ja t'avanço jo que sí. Llavors, hem parlat per conèixer, com deies, aquests reptes que tenen cadascun dels comerços i hem parlat amb molts sectors diversos. Comencem, doncs, escoltant a la propietària de la carnisseria Carnsana, Anna Masferrer.
2: El primer repte sempre és intentar diferenciar-te de la resta, buscar coses que de la resta per no caure en competències de les grans superfícies. Llavors, un altre dels reptes és sempre és trobar gent disposada a treballar, que jo a dia d'avui no m'hi trobo per sort, però sí que és veritat que és un gran repte quan necessites una ajuda extra. Costa moltíssim. Per tema d'horaris, per tema de conciliacions quan hi ha nens petits, vull dir, jo ja dic, a dia d'avui no m'hi trobo per sort, però sí que és veritat que costa moltíssim. I gent disposada a treballar a vegades no n'hi ha. No n'hi ha. Els torns partits no ajuden, per això a vegades nosaltres ens hem de mullar, hem de variar nosaltres horaris perquè no trobes gent que, per exemple, a les tardes vulgui treballar. La gent no vol treballar a la tarda, vol un torn seguit i prou. Costa, és complicat.
1: Fixa't, parlava d'aquests torns partits i que la gent, a dia d'avui, ella reconeix que no vol treballar a les tardes i fins i tot com a empresa ells s'han d'adaptar als seus treballadors. Com ho veus tu, això?
0: Home, al final, quan tens un negoci, un mateix, no?, posa les seves pròpies normes i condicions, però vaja, també has de tenir en compte la competència, però clar, no pots comparar, no?, un petit negoci amb menys personal que una gran superfície que tenen molts més recursos i, per tant, la competència clar, no és justa, no?
1: Sí, sí, totalment, i això fa que tot es compliqui una miqueta per molt que el producte sigui de qualitat. Anem a escoltar ara un altre sector, en aquest cas un llibreter, l'Oriol Serra, propietari justament de la llibreria Una Mà de Llibres. A veure què ens explica ell.
3: Doncs un dels reptes principals, sobretot, és afrontar la competència a nivell online. Hi ha molta gent, doncs, que té costum de fer comandes, ja sigui de llibres o de qualsevol producte que necessiti per casa, a través d'internet, i això fa que molta gent, doncs, primi la rapidesa o la comoditat en comptes de venir, doncs, al local físic a tenir una conversa amb la persona, deixar-se recomanar, i això acaba fent que tinguem, doncs, menys vendes. Però sí que veiem que hi ha molta gent que valora l'atenció al públic, que valora poder tenir un comerç en el poble, doncs, que tingui llibres o el producte que sigui, però sí que és un dels grans reptes, com afrontar aquesta competència, que a vegades també és una mica deslleial perquè fa enviaments gratuïts, que mai són gratuïts perquè al final sempre els acaba assumint algú altre, no? El preu de l'enviament l'acaba assumint el llibreter o la gran corporació, i per tant que sigui gratuït és una mica una trampa. Llavors aquest és un dels grans problemes, i aquí al centre del poble on estic jo l'altre gran problema seria que no hi ha un teixit comercial sòlid i hi ha molts d'espais buits entre locals, i potser si hi hagués molta més afluència de petits comerços faria que això animés a la gent a seguir obrint comerços, animés a la gent a venir a passejar, i per tant això també ens ajudaria a tots a que el poble estigués més viu, sobretot aquí al centre, i doncs a poder tenir més ventes al final, que és la idea, no?
1: Clar, al final, altra vegada, Gemma, aquí és el que li passa a molts pobles, no? El fet que els comerços locals s'hagin anat tancant a mesura que han anat passant els anys, i fins i tot afecta els pocs que encara hi queden, perquè una cosa porta a l'altra, no? Afluència de gent i fins i tot, evidentment, el comerç online, que, clar, jo sé que hi ha moltíssima gent que ho fa servir, el comerç online, en aquest cas compra de llibres, però, clar, poder parlar amb algú que t'ho estigui venent i que és de confiança perquè el coneixes, ostres, té un punt de valor.
0: I tant. No té res a veure amb escollir un llibre a cegues, no?, per dir-ho d'aquesta forma, que algú t'estigui, doncs, aconsellant i que pots explicar-li una mica el que t'agrada llegir i a partir d'aquí fer-te una recomanació.
1: Exacte. Sí, sí, i tu vens amb una idea i potser te l'acaba canviant per una altra, però encertadament, perquè o et coneix o te n'ensenya alguna altra i pots arribar a comparar el moment, no?
0: Totalment. Més negocis, Marc.
1: Vinga, va, seguim. Ara escoltarem en Jordi Camps, propietari de Calaix de Viatges, que és un sector, l'agència de viatges, que no ho havia esmentat, que té moltíssima competència. Tots ho sabem, que molta gent s'ho gestiona de forma online i ja de forma pròpia. A veure què ens diu en Jordi Camps.
4: Considero que cada vegada les agències de viatges doncs, ens estem consolidant més, tothom té els seus clients fidels, que més o menys això és el que et comporta doncs, poder treballar, i segona, que cada vegada que encara que la gent es pensi que tots sou clients d'internet doncs, i de tot això, doncs aquestes noves tecnologies, doncs, realment moltes vegades també doncs, hi ha la contraprestació, diguem-ho així, de que molts us enganyen, molts doncs, es penseu que pagueu un preu i realment segurament a l'agència de viatges està més bé de preu. I després, doncs, crec que després de la pandèmia, amb tot el que va passar, doncs, que la gent que agafava bitllets d'avió per internet i tot això, i va quedar bastant desemparada, doncs, a partir d'aquell moment, crec que nosaltres també ens vam enfortir una mica, perquè, clar, en aquells moments els únics que donàvem realment servei i tots els problemes que tenien eren les agències, no? A partir d'aquí, jo crec que el sol surt per tothom i tothom s'ha d'espavilar, doncs, amb el seu sector.
1: Bé, al final ell ja té molt clar què ha de fer també perquè li surtin els números i tenir aquesta clientela de confiança que, Gemma, no sé si t'ha passat mai, a mi sí, tenir algun frau quan has comprat algú de forma online, en aquest cas, vols o per booking, si t'han portat a links que no tocaven, no sé si això t'ha passat a tu i has tingut un problema.
0: A mi personalment no, però sí que conec casos de persones, no pel que fa a viatges o hotels, però sí que, per exemple, comprant unes entrades per a un concert.
1: Veus?
0: I també el tema aquest de viatges, hi ha molta estafa perquè les webs, per exemple, doncs, direm noms, no passa res, Booking, que és superconeguda per comprar, no?, una estada en un hotel. Sí. És tan fàcil com que li posen una E al davant, Booking, i ja no és la mateixa web i ja estàs introduint les teves dades bancàries en una altra plataforma i aquí ja l'has fotut.
1: Sí, sí, és que això et poden caçar diners i realment no és culpa de Booking, sinó de gent que s'ho fa passar, clar, suplantació i al final t'hi has de fixar molt, per això l'agència, no? Aquest altre punt de valor que ens comentava en Jordi, no? El tracte de confiança i que ells t'ho sàpiguen gestionar perquè ells hi treballen cada dia amb això i tu en canvi...
0: I sobretot...
1: Sí, digues.
0: Marc, disculpa, no, el fet de fer, per exemple, viatges llargs, l'altre dia justament ho parlava amb una amiga que té la intenció de fer un viatge llarg, tu de fet n'has fet...
1: Sí.
0: Clar, atenció, no? És a dir, s'ha d'anar amb compte perquè potser vas a un país que has de reservar algun tipus d'assegurança de salut per si et passa alguna cosa, perquè estem farts d'escoltar històries de persones que han viatjat super lluny de casa, que els hi ha passat alguna cosa i que estan hospitalitzats i que no poden tornar, que han
1: i
0: de
1: tant.
0: Pagar 30.000, 40.000 euros, vaja, coses que per desconeixença, no, perquè no ho sabem, quan viatgem, ells sí que ho saben, les agències de viatges.
1: Sí, i és almenys com a mínim per primeres vegades anar amb ells, que t'ho gestionin, és bo que t'ho expliquin. Llavors tu ja, a mesura també que en vas aprenent, no, pots anar-ho evitant tots aquests inconvenients futurs, que és al final la qüestió d'anar comparant webs, llegir-t'ho tot molt bé, però clar, si no vols fer aquesta feina i vas ràpid, és on poden venir els problemes. Gemma, no sé si tenim temps per l'últim tall o ja s'ha acabat.
0: Sí, és curtet, així que va, som-hi, l'escoltem. Ja que has parlat amb ells, l'escoltem.
1: Som-hi, anem cap a una joieria de Tordera. Parlem amb la Laura Vigues.
5: D'inconvenients actualment de la compra per internet. Però bueno, nosaltres estem força contents, donem molt bon servei, fa més de 30 anys que estem aquí i res, un comerç de proximitat, que la gent ens té confiança, que donem molt bon servei postventa i la gent pot venir aquí, pot veure el producte, que tenim el mateix producte que poden trobar a internet, amb la diferència de que aquí se'l poden provar, el poden trucar, li podem explicar tots els avantatges, els inconvenients i podem donar un bon servei al públic.
1: Aquest servei postvenda que ha comentat des de la joieria, que també és important, no? Se m'espatlla, se m'ha fet malbé, però saps que tu el pots tornar a portar allà perquè t'ho arreglin, perquè són ells qui te l'han donat. Llavors, jo crec que aquest tracte, això, des de fora, has de fer tota la gestió, que t'ho tornin a portar, potser et va per dies... Bé, són més tràmits, no? O correus, que molta gent li fa mandra el tema dels correus, per tant, què millor que poder-ho fer allà al moment i parlar-ho de tu a tu, no?, amb la persona encarregada.
0: Totalment. Marc, moltes gràcies per aquest treball, no?, de camp, de carrer, per haver parlat amb aquestes persones, i ens escoltem d'aquí una estona. Fins
1: Vinga,
0: ara.
1: Fantàstic. Fins ara.
0: I arribats a aquest punt del programa, jo crec que ja va sent hora de treure conclusions, i diria que algú de l'equip de l'Hora Maresme ja ho té molt clar. En Jordi Prats de Valls, des de Palafolls, el saludem. Jordi, bona tarda.
6: Bona tarda, Gemma. Doncs sí, tu ho has dit. Anem a treure conclusions. Moltes elles ja apuntaven els convidats, per exemple, de l'Oriol, d'en Dani, o fins i tot el que ens ha preparat en Marc, però a moda de conclusió jo vull anar molt ràpid a que comprar el comerç local, doncs escolta, està molt bé. I per què? Doncs mira, et poso un decalat, diguéssim, de coses importants del comerç local. Per exemple, l'atenció propera. Molts comerços et coneixen, doncs, per el teu nom. Això d'anar a comprar i que diguin: hola, Gemma, què tal? Com has passat el dia? Com ha anat l'Hora Maresme avui? Doncs escolta, mola. O fins i tot per la mateixa família, no? Tu ets de Can, jo que sóc Prats de Valls, de Can Prats de Valls, o ets de Can Martínez, o ets de Can Rodríguez, per exemple. El fill, el nebot, el net, vaja, per la família. I això també, doncs, és important. Els comerços locals, els comerços de poble, també fan recomanacions adaptades a les teves necessitats. Ho hem escoltat, ara ens ho deia en Marc des de Tordera, gairebé sense fer masses preguntes, perquè, de fet, ja et coneixen. De fet, també fomenten les converses i la vida social. Molta gent, de fet, accedeix al comerç només per aconseguir una mica de conversa. Fins i tot, escolta, les xafarderies es gestionen moltes d'elles, Gemma, i estaràs d'acord amb mi, en el comerç local. I això està molt bé, no?
0: Un lloc molt típic, les perruqueries. No?
6: Per exemple, per exemple.
7: A casa meva va ser un niu de
6: de comentaris d'aquest tipus, no, Dani?
7: Totalment, perruqueria total.
6: De fet, això reforça la unitat entre veïns i el sentiment també de pertinença d'un barri, d'un poble o d'un districte. Els comerços locals també ajuden a la vida de barri, com dèiem, i a la seguretat del mateix. Hi ha més gent passejant, més il·luminació també en hores, doncs, que al dia, doncs, ja no ens acompanya la llum del sol, més neteja normalment, o més seguretat. També tenen identitat pròpia. Conserven la història, la cultura i l'essència tradicional de cada poble o barri. Per exemple, qui no ha parlat mai de la Maria del Forn o la Paquita de la Peixateria, escolta, també ens ajuden a situar una persona important al nostre municipi. Parlem de la importància també, i avui n'hem tingut un exemple, de les associacions de comerciants. De fet, són molt importants perquè la unió fa la força, amb descomptes, amb promocions, amb publicitat i contribuint també a diferents festes. De fet, ajuden també a l'economia local i a la sostenibilitat. Es pot comprar granel, per exemple, cosa que a moltes botigues per internet o a la compra online no es pot fer, o també avantatges per tornar al producte. Ho pots tractar de tu a tu i no has de fer aquells informes que a vegades són llarguíssims per tornar un producte que no t'ha anat bé. Òbviament, la proximitat permet comprar moltes vegades sense utilitzar el transport, que això està molt bé, ara ja parlant de comerços dels que estan com a les grans superfícies o a fora. La contractació local, també n'hem parlat avui, contracten gent de la zona, per tant, es coneixen i el vincle entre treballadors i també entre el mateix jefe, doncs, és més important. O la col·laboració amb festes i o entitats del municipi. Ofereixen descomptes, vals de regal, objectes o serveis en sortejos, sopars o festes. I ja per acabar, Gemma, què em dius dels aparadors vistosos? Això de poder passejar per una rambla, per un carrer principal on hi ha tots els comerços, aquells aparadors que moltes vegades estan molt treballats i que tiren d'inventiva i fins i tot de manualitats, per poder tenir un aparador dinàmic i sorprenent, i que a vegades també ajuden a dinamitzar aquest comerç local. Per tant, si us faltaven raons per apostar per al comerç local, jo em sembla que ho estem aconseguint, Gemma.
0: I tant que sí, Jordi. Doncs, dit això, llarga vida als comerços de tota la vida, que són el tema del dia que hem tractat avui a l'Hora Maresme. Tot seguit nosaltres farem una petita pausa, però abans anem a conèixer la previsió del temps amb la crònica d'en Quim Serra.
8: Estem pendents de l'evolució del pas d'aquesta línia frontal que aquesta matinada deixava precipitacions importants cap a l'àrea sud de Barcelona. Ara, hores d'ara, està descarregant força cap a les comarques gironines, especialment el Pirineu i Prepirineu gironí, i esperem que aquesta tarda, coincidint amb el gir dels vents a component oest, aquestes precipitacions poguessin arribar a afectar també la nostra comarca de forma intensa, tot i que creiem que de curta durada i, per tant, amb precipitacions poc destacables en general. Pel que fa a aquesta propera matinada, hi ha condicions favorables perquè es desenvolupin nuvolades mar endins que podrien tocar algun punt de la franja costanera de la comarca. A part d'això, la situació demà millora clarament i tindrem un dijous dominat pel sol. Però això sí, amb temperatures ja plenament normalitzades. De fet, avui van baixant les temperatures fins al punt que les mínimes no s'han assolit aquesta darrera matinada, sinó que ho faran a última hora del dia. Durant la diada, divendres, també esperem un temps força tranquil amb algunes nuvolades de tarda i dissabte, a diferència de divendres, podríem tenir alguns xàfecs entre el migdia i la tarda aquí al Maresme.
0: Molt pendents del temps, nosaltres fem una petita pausa. Quan tornem parlarem de gastronomia, també parlarem de benestar mental i de música. Tot seguit aquí a l'Hora Maresme, d'aquí a 3 minuts. Fins ara.
9: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Passen 6 minuts a 3:45 de la tarda d'aquest dimecres 9 de setembre. Nosaltres seguim en directe a l'Hora Maresme i tot seguit el que fem és el repàs diari a les xarxes socials per veure què s'hi diu en aquestes plataformes i també què és notícia. Avui al Maresme parlem d'una maresmenca que fa història als Mossos d'Esquadra. La comissària Sílvia Catà i Colobret, nascuda a Arenys de Munt, serà la primera dona que assumirà la prefectura del cos policial català. Catà, de 53 anys, té gairebé 3 dècades de trajectòria als Mossos i fins ara dirigia la regió policial de Girona. Si mirem més enllà de la comarca del Maresme en clau internacional, parlem de salut i d'una dada que ha generat força comentaris a les xarxes. Un terç de la població mundial està exposada al fum del tabac d'altres persones. Un estudi publicat a The Lancet calcula que l'any 2023 més d'un 1,5 milió de persones van morir per malalties relacionades amb aquesta exposició al fum. Els més afectats són especialment les dones i els infants. Gairebé el 40% dels menors de 14 anys, de fet, viuen exposats al fum dels altres. I el tema curiós del dia. Aitana, la cantant, ha sorprès amb una defensa del català durant el seu últim concert al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantant ha explicat que després de passar temps vivint fora, nota que el seu català ja no és tan fluid i que diu moltes castellanades, és a dir, molts barbarismes. Per això ha assegurat que li agradaria tornar a fer classes i practicar-lo més. Això pel que fa a les xarxes i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Doncs aprofitant que el tema del dia d'avui era els comerços de tota la vida, us preguntem si creieu que s'està perdent el comerç de tota la vida. Podeu respondre a través del nostre compte d'Instagram, @horamaresme. Ens trobareu allà i podeu dir la vostra. Fins ara. I ara seguim parlant de comerç local. De fet, anem a parlar amb la pastisseria Campassol, que elabora sabres per la Festa Major Petita. En parlem amb en Joan Campassol. Dani, ja el tenim amb nosaltres.
2: Doncs sí, per la Festa Major Petita, que és, va ser ahir, el 8 de setembre, doncs la pastisseria Campassol elabora sabres. Joan Campassol, bona tarda, què tal?
3: Hola, bona tarda, com esteu?
2: Bé, bé, bé. Aquí, retornant a la rutina normal, em podríem dir. Joan, un sabre sense punta, em podríem dir, no?
3: Sí, és un sabre que no fa mal.
2: Diguéssim, com el podíem... És a dir, descrivim-lo. És una ràdio, però, evidentment, quina forma té? D'una forma molt clara.
3: Sí, no, la veritat és un sabre, és una, dient-ho d'una altra manera, és una pasta en forma d'espasa que l'elaborem amb un brioix molt, molt tovet, molt flonjo, decorat amb una mica de fruita confitada i en format individual.
2: Mm-hmm. Diguéssim, les vendes es mantenen, la gent pregunta, s'està perdent, no sé, pregunto. Com ho veus?
3: Mira, que enguany hem tingut una sorpresa una mica desagradable en aquest sentit, perquè si bé és cert que els dos últims anys anteriors no havíem pogut assistir per problemes meteorològics, hem notat una davallada. Sí que és veritat que sembla ser que hi ha hagut una davallada general amb el que és la celebració, una mica alta, ha sigut una... Bueno, la fira i en general ha sigut tot una mica més mins. I també penso que no ens ha acompanyat el tema de la calor, perquè la veritat és que estava fent una temperatura i que no era habitual per l'època que estem i penso que tampoc va jugar a favor nostre.
2: Val. Diguéssim, quins ingredients té un sabre?
3: Doncs, com que bàsicament és un brioix, tenim farina, sucre, sal, llard de porc, amb llet, ous, matafaluga, canyella i una mica d'aroma de llimona i una mica d'aroma d'anís, també.
2: Val. Per què el feu el 8 de setembre? A Mataró el fan per Sant Simó.
3: Sí, jo, mira, la veritat és que és un costum de la pastisseria, que he heredat dels meus predecessors, i sé una mica la història molt per sobre, que tinc entès que commemora el desembarcament dels moros i la batalla amb els cristians. I entenc que el 8 de setembre, doncs, al ser la festa major petita, doncs, s'aprofitava per commemorar-ho.
2: És bastant, diguéssim, per una mica complicat de d'embolicar, no, Joan?
3: No. Sí que, clar, sí que és un format que no és el que es porta avui dia, que és més pràctic, perquè és molt allargat, però nosaltres ja tenim el nostre sistema i res, amb un paperet i una bosseta i cap a casa. És fàcil.
2: Te'n vas pujar a una casa o no, tu?
3: Sí, home, i tant. Això no pot fallar mai. De fet, nosaltres, allà dalt, com que muntem paradeta allà a la Fira de la Misericòrdia, sí, allà no ho podem oferir, però nosaltres a la pastisseria en fem de farcits, també, en el mateix dia. I sí, i un d'aquests va caure, també.
2: Farcits de què?
3: De nata, de crema o de trufa.
2: Ui, val. A mi em semblava... Em semblava, és una mica sense farciment, és una mica insípid per mi, però l'any que ve ja vindré.
3: Ja vindré. Vinga, ja,
2: tenint en compte que hi ha farciments, vull dir, pel gos...
3: Disfrutaràs.
2: Però la nata i la crema sí que va bé pel gos, per tant, ella també disfrutarà. Doncs això. Doncs,
3: molt bé.
2: Joan, que l'any que ve sigui millor i que no faci tanta calor, perquè, evidentment, la raça humana o l'espècie humana ho aguanta tot, però, vull dir, no hem d'arribar als límits.
3: Sí.
2: És això.
3: Gràcies, molt bé. Joan. Perfecte, doncs. Gràcies a vosaltres. Adeu, igualment. Adéu, fins ara.

0: Seguim avançant, nou episodi de Música amb en Sergi Ferrer, qui sempre ens descobreix nous artistes i bandes de la comarca. Avui ens parla d'un projecte de música per la canalla centrat en promoure una infància feliç, comunitària i allunyada, molt important, de pantalles mitjançant la cultura i la música. Endavant, Sergi.
1: Doncs sí, preparem les maletes, arrenquem el cotxe, obrim la porta del garatge i ens preparem per un nou viatge en carretera per l'escena musical maresmenca. En aquest primer episodi fem una primera parada per parlar d'una banda molt festiva, Bon Vent.

Quan pensem en la banda argentonina Every Night, probablement pensem en folk, rock i cançons amb un fort component reivindicatiu. Però després de més de 20 anys de trajectòria i més de 600 concerts, els seus membres han decidit mirar cap a un públic diferent, la canalla. Així neix Bon Vent, el projecte de música familiar d'Every Night, format per Albert Avilés, Alba Acher, Laia Anglada, Toni Corrales, Arnau Aymerich i Clàudia García Alvea. Bon Vent no neix simplement com una nova banda infantil. El projecte parteix d'una idea molt més concreta: recuperar l'esperit i l'univers musical de Xesco Boix i fer-lo arribar a les noves generacions. El projecte va començar a portar-se als escenaris l'estiu del 2025, amb actuacions en festes majors, festivals, teatres i escoles. I aquesta connexió amb el públic infantil és important, perquè Bon Vent entén la música com una eina per jugar, compartir i transmetre valors.

0: justícia.
1: Per entendre el projecte, cal aturar-nos en la figura de Xesco Boix. Nascut a Barcelona l'any 1946, Boix va ser músic, pedagog, animador i un dels grans referents de la cançó infantil catalana. Va formar part del grup de folk durant els anys 60 i posteriorment va impulsar Ara va de bo, un projecte centrat especialment en la música per a infants. La seva manera d'entendre les cançons anava molt més enllà d'entretenir. Volia que els nens cantessin, participessin i fessin seva aquella música.
2: Vull ser lliure, vull ser lliure ara mateix.
1: I aquí apareix una de les grans connexions entre Xesco Boix i Bon Vent. La idea que una cançó també pot ser una eina per construir comunitat. Musicalment, Bon Vent parteix del folk i de la música d'arrel, que ja forma part de l'ADN d'Every Night, però adapta aquesta sonoritat al públic familiar. El resultat és un folk rock accessible, amb guitarres, banjo, violí, flauta, teclats, baix i bateria, i amb unes cançons pensades perquè l'oient no sigui simplement l'espectador, sinó que pugui cantar i participar.

0: I les influències van molt més enllà de la música infantil catalana. Xesco Boix estava fortament influenciat pel folk nord-americà, especialment per artistes com Pete Seeger, amb qui va arribar a tenir relació personal, i també figures com Buddy Guthrie. Boix va adaptar cançons d'aquest univers al català i va incorporar-les al seu repertori, una manera de fer que bon vent recupera ara per les generacions actuals. Anem a escoltar un d'aquests referents. Òbviament, hem d'escoltar el grandíssim Xesco Boix.
1: La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, oh, que bé que s'hi va. La bicicleta gling-gling, la bicicleta gling-gling, tot el món podràs voltar. Que és allò que et porta per a tot arreu i pots anar assegut i també dempeus. No rondina, no li cal...
0: Aquesta idea de recuperar cançons d'altres llocs i fer-les pròpies és, de fet, una de les claus del projecte. El primer disc de Bon Vent, les cançons d'en Xesco Boix, inclou temes vinculats directament al repertori de Boix, però també cançons procedents de l'univers folk internacional i de referents com els ja mencionats Pete Seeger, Buddy Guthrie o fins i tot Bob Dylan. Però Bon Vent no es limita a reproduir aquestes cançons tal com es van fer fa dècades. Les actualitza amb la sonoritat d'Every Night i amb una producció pensada per connectar amb els infants d'avui. És aquí on el projecte troba la seva identitat, agafar un repertori que forma part de la memòria musical catalana i donar-li una nova vida sense perdre l'essència.

0: I potser aquesta és la millor manera d'entendre Bon Vent, una banda que mira enrere per poder tirar endavant. Recuperar Xesco Boix no és només recuperar unes cançons, sinó reivindicar una determinada manera d'entendre la infància, la cultura i la música. Cantar junts, jugar, compartir i formar part d'una comunitat. Fins una altra.
1: Doncs continuem, obrim un nou espai de salut per parlar sobretot avui de salut emocional amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, i avui abordem un tema complex però necessari, la prevenció del suïcidi. Berta, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Gemma, com estàs?
1: Molt bé, i tu què tal?
2: Doncs bé, venim a parlar, com deies, d'un tema que és potser difícil de parlar-hi, però del qual precisament s'està intentant parlar cada vegada més, com és la prevenció del suïcidi, i aquesta setmana, no?, que el dia 10 doncs, era el dia mundial per fer la prevenció. Doncs comencem a parlar de xifres i així ens ajudarà a entendre de quina dimensió estem parlant, no? Segons les dades provisionals de la INE, de l'Institut Nacional d'Estadística, a Espanya, durant el 2025, es van registrar 3.808 morts per suïcidi, i encara és una dada provisional, però això representa quasi bé unes 10 persones cada dia. El mateix INE adverteix que les dades provisionals de mortalitat per causes externes doncs poden estar lleugerament infraestimades perquè els resultats forenses doncs requereixen una mica més de temps, no? Si mirem l'evolució que recull també l'INE, el 2022 es van registrar 4.227, el 23 a 4.116, el 24 a 3.953 i ara provisionalment estem en 3.808. Hi ha una lleugera tendència a la baixa, que això pot ser una notícia positiva, però evidentment encara estem parlant d'una xifra molt, molt i molt elevada. I una altra dada que també es manté de manera molt clara a les estadístiques de la INE, que és que el suïcidi afecta de manera molt diferent entre homes i dones, sent que suïcidis que estiguin, que s'hagin consumat, per així dir-ho, afecta en 3 homes de cada 4 suïcidis que es produeixen, amb la qual també hi ha una diferència en aquest sentit bastant significativa. Si ens centrem en Catalunya, segons les dades de l'IDESCAT, l'Institut d'Estadística de Catalunya, les últimes dades definitives disponibles corresponen a l'any 2024, però aquell informe es van registrar 547 morts per suïcidi, 400 homes a 147 dones. I també a Catalunya es va produir un descens respecte al 2023, però continuem parlant de xifres molt i molt elevades. I si ampliem la mirada al conjunt del món, les dades que provenen de l'Organització Mundial de la Salut estima que més de 720.000 persones moren per suïcidi cada any, no? I és que doncs per cada persona que mor hem de comptar que també hi ha moltes que fan una temptativa, no?, que es diu. Segons aquesta mateixa font, la OMS, hi ha una altra especialment rellevant, que és l'edat. El 2021 el suïcidi va ser la tercera causa de mort al món entre les persones d'entre 15 i 29 anys, i el 73% de les morts per suïcidi es van produir en països d'ingressos baixos i mitjans. Per tant, no estem parlant d'un problema exclusiu de determinats països, cultures, classes socials, sinó que és un problema global i que ens afecta com a salut pública. I per què parlem ara al setembre? Doncs, com bé deies, és el Dia Mundial on es fa aquesta prevenció. Aquesta iniciativa va néixer l'any 2003, impulsada per l'Associació Internacional per la Prevenció del Suïcidi, l'IASP, en col·laboració amb la OMS, i cada any intenta posar el focus internacional en una idea fonamental, que és que hi hagi mesures de prevenció que poden reduir aquestes morts per suïcidi. A més, aquest any, 2026, té una rellevància especial perquè és el tercer i últim any d'un trienni, d'una campanya de 3 anys, que va començar el 24 sota el lema canviar la narrativa sobre el suïcidi, i la seva crida a l'acció era iniciar la conversa, no? I què vol dir realment aquest canvi de narrativa, no? Doncs perquè durant molts anys, com bé saps, doncs, el suïcidi ha estat envoltat de silenci, d'estigma, no? Era aquella idea concebuda de que si es parlava és com que es podia fer una crida, un efecto llamada, no? Una crida, un donar idees, i la campanya proposa totalment al contrari, no? Hi ha una evidència actual que no recolza aquesta idea, sinó que s'ha de passar del silenci dels prejudicis a poder parlar del suïcidi com el que és un problema de salut pública que necessita investigació, prevenció, atenció sanitària i polítiques específiques. I quan parlem, l'OMS diferencia del que és parlar a la que és comunicar responsablement. És a dir, no és només treure el que és el sensacionalisme, el romantitzar, el veure aquesta idea com una causa que pot ser comprensible en una situació molt concreta.
3: O fins i tot atribuir
1: atribuir-hi, no, com per exemple característiques de valentia o de...
2: Correcte, si no s'ha de saber parlar, comunicar de manera responsable i abordar-ho. I aquí vull fer una puntualització important, i és que jo aquí parlo com a infermera per fer divulgació sanitària, no soc psicòloga, no soc psiquiatra, i avui llavors no explicarem com s'ha de valorar tractar una persona amb una ideació suïcida, sinó que aquesta valoració ha d'estar en mans de professionals específicament formats. Però parlar de prevenció del suïcidi no vol dir únicament tractar-la de manera individual o quan hi ha un cas, sinó que crec que és important precisament una de les idees més interessants d'aquesta campanya aquest any, que és aquest parlar, no?
1: Clar, de forma com més col·lectiva.
2: Correcte. Quan parlem de prevenció del suïcidi, probablement podem pensar immediatament en aquella persona que té aquesta idea, no? Però des de la salut pública la prevenció comença, doncs, molt abans. Amb la qual s'insisteix en aquesta... s'ha de tenir aquesta idea de que la conducta suïcida no té una sola causa, és una causa multifactorial, intervenen factors psicològics, psiquiàtrics, però també està el que és biològic, social, cultural i ambiental. Pot haver una associació entre determinats trastorns mentals i especialment el que és la depressió, problemes relacionats amb el consum d'alcohol, haver fet una temptativa prèvia, no? Però també poden intervenir, doncs, moltes situacions de crisi, aïllament, violència, abús, etcètera, no? Que, doncs, puguin fer aquestes idees, no?
1: Berta, com sempre, moltes gràcies per acompanyar-nos a l'Hora Maresma i ens retrobem ben aviat.
2: Moltes gràcies.
1: Doncs bé, nosaltres tornem demà amb un nou tema del dia i noves històries per explicar-vos què passa a la comarca. Adeu, que tingueu una bona tarda.
3: Hora Maresma, des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Josep Lluís Trapero ha plegat per sorpresa com a director dels Mossos després de 2 anys al càrrec. Ho ha fet per motius personals, desvinculats de suposades discrepàncies de criteri amb la consellera d'Interior. Ho ha explicat la mateixa Núria Parlon en una compareixença on també ha presentat Ferran López com a relleu de Trapero i a Sílvia Catà com a primera dona que ocupa un alt càrrec dins la policia. Serà la nova comissària en cap dels Mossos a causa de la jubilació de Miquel Esquius.
2: És una decisió personal seva, irrevocable. Ell ha arribat un moment de la seva trajectòria pel que a mi m'ha dit que no volia continuar. I, òbviament, nosaltres hem tingut una molt bona relació i a vegades hi ha hagut coses que no hem estat d'acord, però suposo que això li passa a qualsevol que treballa en equip. No crec que siguin les causes, aquestes discrepàncies de criteri, que l'hagin portat a decidir això.
1: En el capítol de reaccions, els socis d'investidura han celebrat la dimissió del Trapero i se sumen també a Junts per demanar la compareixença urgent de la consellera Parlon al Parlament. Escoltem Esther Capella d'Esquerra Republicana i David Cid dels Comuns.
3: Considerem que la dimissió del Josep Lluís Trapero com a director general de la policia era necessària. Després, ja ho saben vostès, nosaltres ho hem anat recordant tot sovint, després de molts errors acumulats durant aquests 2 anys.
4: La dimissió de Trapero és una bona notícia. Sabeu que nosaltres no compartíem bona part de l'orientació, en aquest cas, del senyor Trapero, especialment pel que fa al dret a la protesta.
1: Més notícies. Metges de Catalunya ha convocat una vaga indefinida a partir de l'octubre. Aquesta aturada serà d'àmbit estatal i la data d'inici està encara per concretar. És la resposta del col·lectiu mèdic davant l'aprovació del projecte de reforma de l'Estatut Marc del personal estatutari de serveis de salut per part del Consell de Ministres i l'inici de la seva tramitació parlamentària. L'aturada la convoquen 7 sindicats mèdics que denuncien que el nou text perpetua, diuen, unes condicions laborals injustes, discriminatòries contra el personal facultatiu. I no deixem l'àmbit sanitari perquè el Consorci Sanitari del Maresme ha atès a 600 persones adultes a través del programa Atenció Continuada al Codi Risc Suïcidi, un dispositiu específic creat a l'abril de 2023 per oferir una resposta ràpida i especialitzada per les persones que han patit una crisi d'aquest tipus. Un cop detectada la situació, a les primeres 24 i 48 hores, una infermera especialitzada contacta amb la persona afectada. I Torrefarrera ja ultima els detalls de la Festa Major, que començarà aquest dijous i s'allargarà fins dilluns amb 5 dies de música, cultura popular, activitats familiars i propostes per totes les edats.
5: Vinga, Arnau, quan vulguis.
6: Inici, tret de sortida, arrencada, principi, començament. Benvolguda intel·ligència artificial que ens envies a la web. Aquí comença el Rambla 54.
7: Anna, però què esteu fent?
5: Mira, Ivan, és que ens ha tornat a passar. L'oient que ahir ens va buscar fora d'hora d'emissió a la web de la xarxa, a la xarxa.cat, es va tornar a trobar amb el programa començat. Ei, que es va menjar fins i tot el WhatsApp que ens havia enviat l'Enric Riba, que és el seu pare tecnològic. No vull ser tecnopessimista, però tot plegat fa una mica de basarda.
7: Bé, doncs sí, una mica.
5: Doncs sí. He pensat que potser, amb la veu de l'Arnau, que és més jove, doncs hi connectem una mica més, com una mena d'ofrena de bona voluntat.
7: I heu pensat que potser és que no li agrada el programa?
5: Ui, això, francament, ho descarto.
8: Em sap greu, Anna, però ja podem pedalejar, perquè avui ho petarem. O sigui, que el tercer capítol...

0: Nosaltres, que el Tour Rambla 54, a Ràdio Sant Cugat.
1: Avui parlem de gent important, de gent important de Sant Cugat del Vallès. Una manera infal·lible de saber si un veí o veïna d'aquest municipi de Sant Cugat n'és d'important, potser n'hi hagi d'altres, però aquesta és la definitiva, és repassar la seva llista de capgrossos. Bé, vosaltres en dieu caparrots, oi, Carme?
2: Què tal? Com estàs, Anna?
1: Bé.
2: Diem caparrots, capgrossos... De fet, t'he de dir que no sé ben bé si hi ha una diferència o no, però avui intentarem almenys treure'n l'aigua clara. A veure què.
1: Doncs vinga, som-hi. Ben tornada, Carme Reverte. Aquesta setmana ets la reportera més ramblera de tota la xarxa, sens dubte.
2: Que bé.
1: Avui no són abelles, no parlem de mel. Avui ens portes aquesta tradició que manteniu de convertir en caparrots les persones que formen part de la memòria de la ciutat, oi? Com va això?
2: Doncs mira, perquè ens expliquin com funciona tot això, tenim a la Nela Vallhonrat, que és la presidenta de Caparrots de Sant Cugat, i també la Dolors Vilarassau, que és directora teatral, però té caparrot propi.
1: Ah, molt interessant. Benvingudes totes dues al 54 de la Rambla.
3: Ben trobada. Bona tarda, què tal?
1: Nela, per començar, jo he engegat aquesta secció, per dir-ho d'alguna manera, dient que capgrossos i caparrots són la mateixa cosa, i la veritat és que ho he fet una mica a la francesa, amb zero base científica. L'he encertat o són coses diferents?
3: Bé, a la nostra entitat considerem els caparrots, els que són caparrots de l'any, que representen una persona real. En canvi, els capgrossos són els personatges ficticis. Tant pot ser, no sé, per exemple tenim nosaltres el Groucho Marx, el Gepetto o altres que no corresponen a cap personatge així conegut. I després tenim l'avi pagès, que està així com un entremig, que no és un caparrot de l'any, però com que representa un avi pagès d'aquí Sant Cugat, que ja no n'hi ha gaires, doncs també el considerem com un caparrot.
1: Doncs els caparrots són santcugatencs reals i els capgrossos altres, miscel·lània.
2: Vindria
3: exacte,
2: a ser això.
3: Sí, exacte.
2: Els caparrots de Sant Cugat tenen una història que ve de lluny, però Caparrots de Sant Cugat es va constituir oficialment el 2009. Són una entitat petita, són poca gent, però tenen força activitat. Què implica, Nela, formar part d'aquesta colla i què és el que feu al cap de l'any?
3: Doncs com que són poquets, implica com molta feina. La nostra activitat bàsicament està centrada en dos festivitats. Primer de tot la Festa Major, que hi participem molt activament, i després la nostra Diada de Testes, que celebra ara que és el proper 17 d'octubre, un dissabte. I és quan nosaltres traiem ensenyem a tothom doncs, la nostra activitat que hem fet durant tot el curs de l'any.
1: I els vostres caparrots representen, ens has explicat, persones reals de Sant Cugat. Aquí s'atorga aquesta mena de títol de veí o veïna il·lustre. Bé, aquest és bastant més bonic que un diploma. Com funciona aquesta elecció dels candidats? Com decidiu qui mereix o no convertir-se en caparrot? Que això és una responsabilitat, no?
3: Això es fa per votació popular. Llavors el que fem la Junta, triem 6 persones de Sant Cugat. 3 homes i 3 dones perquè sigui la qüestió paritària. Llavors els donem a conèixer als mitjans de comunicació i xarxes socials i passat un temps prudencial doncs es fan les votacions. L'última vegada ja es va fer en plataformes per internet, però també presencialment a llocs de Sant Cugat. I després que el resultat, quan ja el tenim, es dona a conèixer a la Festa de Tardor. Llavors, entre la Festa de la Tardor fins que la nostra Diada de Testes, que és quan el presentem, és quan hi ha tot el procés d'execució del caparrot de l'any.
2: Clar, això és com un examen, eh?
1: Perquè... Si no, quina responsabilitat, Carme, que et nomenin candidat a caparrot i que després quedis sisena. És una mica un compromís.
2: Bueno, si no, mira, ja arribarà l'any, no? Perquè què és el que ha de tenir, Nela, una persona perquè sigui triada com a caparrot de l'any? No només un rostre que doni joc, sinó que també ha de ser prou coneguda, imagino. Sí. Ha de tenir un cert currículum, no?
3: Sí, bàsicament que sigui popular. No vol dir això que sigui famosa, perquè persones famoses a Sant Cugat n'hi ha moltes, però populars... No sé, ara, per exemple, aquí tenim la Dolors Vilarassau, que és famosa per la seva activitat, però també és popular. Perquè la veus per Sant Cugat, està connectada amb la gent i tal. I, no sé, l'altre extrem, per exemple, seria l'Alassant, que no és una persona gens famosa, però Sant Cugat tothom el coneix.
2: Sí.
3: Tothom sap que és l'amo del Barba o Bab, i tothom coneix els seus entrepans fabulosos que fa.
2: Sí.
3: I ell,

0: Però no arribo sí. a la final, diguéssim.
1: I la, segona,
0: vale.
1: la segona vegada, sí, la segona vegada em van elegir i vaig estar molt contenta. Molt contenta, em va fer molta, molta il·lusió, tu ja ho saps, Nela, perquè ho vas viure. Realment, sí. clar, jo sóc una persona bastant gran i he tingut alguns reconeixements, però aquest va ser un reconeixement molt especial, crec que per dos factors. Una, perquè era per votació popular, per tant, el fet de que sigui la gent la que tria, això a mi em va emocionar molt. I segona, perquè jo em dedico a una activitat que són les arts escèniques, que és una cosa que és un art efímer, no? Vull dir, jo faig la direcció de teatre i llavors, clar, el director de teatre no és com el que fa una pel·lícula, que té la pel·lícula, o el que escriu un llibre, que té el llibre. Jo quan he acabat de fer l'obra i la gent l'han vista, a part que a mi no m'han vist, però després no hi ha res. I llavors el fet de formar part d'aquest grup, que és els de l'art efímer, em feia molta gràcia tenir com aquest reconeixement, que era com una mica una eternitat de cartó-pedra, no? Per dir-ho d'alguna manera.
0: Està molt bé.
1: I em va fer molta il·lusió per aquests dos aspectes.
0: Dolors, faig un parèntesis, t'he de confessar una cosa. Quan la Carme m'ha dit, vindrà la Dolors Vilarasau, que té un caparrot, clar, amb aquest cognom i vivint a Sant Cugat, he fet una mica de Google, no?
1: Sí, i clar, resulta que no només tens... Ja et va sortir l'Emma.
0: Exacte, no només tens un caparrot, sinó que tu... que tens vincles amb l'Emma Vilarasau, que sou cosines, diu Google, sí. No sé si això és correcte, perquè avui en dia sí. La intel·ligència artificial aquests dies, nosaltres acabem de començar,
1: bueno, diu lo que vols,
0: i ens sí. Està fent exacte moltes males passades, sí. Llavors tot ho has de posar com una mica en quarantena, però Google ens diu que tu ets, de fet, la responsable que Emma Vilarasau estigui a dalt dels escenaris.
1: Home, tant com responsable,
0: o molt,
1: no...
0: O molt responsable.
1: Bé, el que puc dir és que, per exemple, el monòleg d'entrada a l'institut el va preparar amb mi, que va començar a fer teatre amb l'agrupació Maragall, que jo dirigia, però jo no sóc la responsable, és ella.
0: Bueno, una miqueta responsable, la primera empanteta,
1: sí,
0: diguéssim.
1: Això sí.
0: Bueno,
1: sí,
0: va, aquest títol també el tens.
1: Val, d'acord, si me'l vols posar...
2: Saps que em vindria de gust preguntar-li a la Dolors si tu t'has emprovat el teu caparrot?
1: Jo?
2: L'has portat?
1: No.
2: No?
1: El dia de...
3: Jo crec que sí que te'l vas posar.
1: Sí, exacte. Algun moment me'l vaig posar. Recordo que el dia que vau fer la proclamació del caparrot, que es va fer una festa i tal... Sí. El qui sí el va portar aquell dia que us ho va demanar va ser la meva filla. Recordes. O sigui, la meva filla portava el caparrot i va fer el ball del caparrot. I hi ha una foto molt maca que també està per internet, que surto jo amb el caparrot, que és una foto per mi molt emotiva, que també és el que tinc a WhatsApp com... I a dintre del caparrot hi ha la meva filla. I és una foto molt emotiva perquè realment hi ha com una imatge molt, molt propera i, esclar, és que a sota no estava jo, sinó que estava la
2: doncs
1: meva
2: sí,
1: filla.
2: l'ha provat, eh?
1: Sí, jo també l'he provat, sí. Mm.
0: I quan vas veure per primera vegada aquest caparrot acabat, t'hi vas reconèixer? Què et va dir la família o la gent que et coneix quan el van veure?
1: La Cristina Martínez, la persona que em va fer el caparrot, em va ensenyar el model, digue. Bueno, ja una mica sí, fet, no?
3: Durant el procés.
1: El procés jo hi vaig participar i li vaig dir algun petit detall, potser del meu cabell, del meu nas. Jo no em reconeixia, sí que em reconeixia relativament, i li vaig dir dos o tres observacions, després ella va fer el que li va semblar, però bueno, eren coses molt, molt lleus, i la veritat és que cada vegada crec que m'hi assemblo més, no? en el caparrot.
3: Això acostuma a passar amb els caparrots,
1: sí,
3: perquè tenim
1: sí.
3: en Jordi Franquesa que cada vegada s'hi assemblava més.
1: Sí.
3: sí. De tota manera, això que deies de que t'has de reconèixer tu, moltes vegades quan en el procés de fabricació del caparrot es recomana que siguin els familiars que t'aconsellin si realment ets tu o no. Perquè a vegades un mateix no s'hi reconeix tant com els familiars.
1: Jo ho vaig preguntar a tres o quatre sí. persones pròximes s'assembla a mi? sí, això, precisament per això que dius tu.
2: I precisament perquè s'assembli, després m'imagino sí. que l'Anna et preguntarà, Nela, pel procés, no? Que és un procés llarg, que s'ha de fer molt de temps.
3: Són mesos, sí.
2: Jo m'agradaria preguntar-li a la Dolors què és el que va haver de fer, o sigui, què implicava haver estat escollida caparrot després en el procés, és a dir, a tu t'hauria t'haurien de fotografiar, t'haurien de captar d'alguna manera, no?, per reproduir la

0: teva imatge.
1: Bé, la Cristina em va fer dues fotografies, una de cara i una de perfil, bueno, va fer diverses.
0: Suficient?
1: Sí, sí, sí, va fer això i se'n va sortir, sí. Penso que molt bé. Volia dir una cosa que m'agradaria comentar.
2: Endavant, endavant.
1: No, que el que preguntaves abans de si em va fer il·lusió i tal, ara per exemple em fa molta il·lusió perquè tinc dues netes, una de 3 anys i una altra de 6 anys, i em fa molta il·lusió que diguin he vist l'àvia, i això em fa una especial il·lusió en aquests moments, per exemple, no? Perquè de cop, bueno, i també hi ha gent que diu avui t'he vist ballant, o sigui, això de tenir un alter ego és molt divertit, no? Perquè estàs a molts llocs també.
0: Clar, fas festa.
1: Tens
0: més
1: el tema de l'ubicuïtat.
2: Francament, molt bonic, eh? Nela, la Carme m'ho deia, aquest procés d'escollir una persona o de que un cop la persona sigui escollida i fer-li el caporrot és un procés llarg, no és una cosa, no és una manualitat d'una tarda, això, eh?
3: No, la persona que ho fa és un escultor, vull dir, no és qualsevol persona que mira, farem un caporrot. En aquest cas va ser la Cristina Martínez Ubiols i el procés pot durar doncs, uns mesos des de que es comença fins que s'acaba. Llavors allò que deia la Dolors, primer de tot s'han de fer unes fotografies. Ella deia de cara i de costat, però també de mig perfil i d'esquena per veure el cabell també com és pel darrere.
2: Tipo això, el que veiem a les pel·lícules de Hollywood quan detenen algú, no?
3: Just, sí, sí, sí. Com una fitxa policial li va fer. Llavors, a partir d'aquí, es fa amb fang una escultura. Un cop està feta l'escultura, s'ha de fer un motlle amb guix. I quan està fet el motlle amb guix, llavors s'ha de triar el material amb què està fet el caparrot. N'hi ha de cartró, el de la Dolors és de fibra de vidre, n'hi ha de resines ecològiques, n'hi ha de diversos. I llavors, un cop es té el motlle fet, s'han d'anar rellenant, farcint el motlle amb el material. Uh-huh. Un cop es té fet, s'ha de pintar. I llavors, quan el té així a mig procés és quan se li ensenya a la persona el proclamada caparrot de l'any, perquè realment doncs doni també la seva opinió una mica de com s'hi veu, de si se sent identificada.
2: Nela, doncs, digues, perdó.
3: No, doncs un cop ja estan fetes les rectificacions, doncs ja tenim el caparrot fet.
2: I a banda de la Dolors, quins altres caparrots teniu? És molt llarga la llista?
3: Nosaltres caparrots de l'any en tenim 10. Uns que són anteriors de que, com a pròpiament entitat, que ho portaven altres entitats, i el que tenim primer és el Jordi Franquesa, que és de l'any 2000. Tenim la Gitana. La Gitana no és pròpiament una persona, però aquell any va ser proclamat caparrot de l'any l'Esbart Sant Cugat, perquè va tornar a portar a Sant Cugat les Gitanes del Vallès. I llavors es va dir que es faria el cap d'una gitana. Després tenim el 2002 la Roser Adeba, que és, va ser conserge de la Casa de Cultura. El que et deia abans, l'Ala Sant, que és el propietari del Bar Baobab.
2: El dels entrepans, això també m'ho he apuntat.
3: El dels entrepans, sí.
2: Arnau, apunta que hem d'anar a Sant Cugat a menjar uns entrepans, sí, en un lloc que són espectaculars.
3: Sí. El 2005 tenim el Rogeli Pradero, que també és molt conegut aquí a Sant Cugat. El Joan Llames, que és actor, era actor, fotògraf, company de teatre amb la Dolors, oi?
1: Sí, sí, sí. Respecte a això que dèieu del reconeixement del caparrot, el Joan Llames, quan se'l va fer caparrot de l'any, ja havia mort, ja. I sí, aleshores li van fer el caparrot. I aleshores, bé, jo vaig participar una mica en la promoció de que se li fes el caparrot i el vaig anar a reconèixer. O sigui, el van fer a través d'unes fotografies que precisament les vaig passar jo, i després vaig anar a un magatzem, no recordo ara qui era el que
3: és
1: ho va fer.
3: És la Floresta.
1: Sí.
3: Sí, és l'Eduard Auqué.
1: Doncs
3: el Fauqué, perdó.
1: Vaig anar
3: Fauqué
1: al taller, que no sé si era Sabadell o en un altre lloc, de l'Eduard Auqué, sí, i llavors me'l van ensenyar. I sí, també em va fer molta impressió, perquè llavors em van preguntar si semblava moltíssim, si assembla, no s'assembla, i em va fer molta impressió veure la imatge del Joan.
0: Estava molt aconseguit.
1: Sí. Però vull dir el moment, no? Sí. El moment que el Joan era molt amic meu, i veure el plasmat en el caparrot i la pregunta que em van fer, no? Això de si s'assemblava o no, ja està, eh? Sí, sí. Avui tinc la vena, sí, sentimental.
2: Bueno, són records bonics, no? És un llegat molt bonic, sí, tenir un caparrot.
3: Com que com que som gens d'aquí Sant Cugat, els coneixem i els reconeixem, i llavors sempre tens un vincle o un altre amb diverses persones que són caparrots de l'any. Seguim, doncs, també tenim el Josep Grau Garriga, que és caparrot de l'any 2008, és ben conegut per les seves pintures i tapissos. El Pere Royo, caparrot de l'any 2009, que era cap de colla dels geganters de Sant Cugat. I llavors ja passem al 2017, va haver un salt bastant gros amb caparrots de l'any. El 2017 va ser el primer que vam fer nosaltres com a entitat, caparrots de Sant Cugat, que és la Dolors, i finalment tenim l'Eva Tataret a l'any 2019.
2: I suposo que tots ells es donen cita en aquesta Diada de Testes, és això? Com, això és una mena de festa major de caparrots? O...
3: La Diada de Testes, sí, és la nostra diada. I els vam convidar quan vam fer celebrar el desè aniversari. I quan hi ha caparrot de l'any també els acostumem a convidar, que no sempre poden venir tots perquè és a vegades un dia així difícil, però en general sí. I sempre que poden, sempre venen a veure'ns. I a més els encanta fer-se fotografies amb el personatge.
2: Clar, és bonic això. Noies, a totes tres, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquests records tan macos, aquestes històries i aquests caparrots, per recomanar-nos aquests fantàstics entrepans que vindrem a tastar a Sant Cugat del Vallès. I us esperem qualsevol dia d'aquests ben aviat a la Rambla.
4: Clar que sí. Moltíssimes gràcies.
2: Adeu.
4: Igualment.
3: Gràcies, adéu.
5: Gràcies. Rambla 54. No, més fresc, no. Rambla... Ui.
4: Ra, ra, ra.
5: Ra.
4: Vinga, va.
5: La Rosalia. Rambla 54. Amana Morgades, Valldosera.

0: Rambla 54. Art Radio Cardedeu.
1: D'una velleta que era un cel. Bufó.
2: La vella Maia.
1: I aquella...
3: Un dia d'aquest estiu feia molta calor. Em va sortir a Instagram una fotografia que havien penjat la Susana Cabiscol i l'Enric Rubio al pati de casa seva. La Susana i l'Enric són companys de Ràdio Televisió de Cardedeu, parella a la vida real i artística a l'Infopodcast de Cardedeu. Arnau, apunta que algun dia n'hauríem de parlar, dels Infopodcasts. De moment tornem a la foto del meu Instagram, @anna2nsmorgades, mu amb u com les vaques i amb AS de Barcelona. Era una imatge bucòlica d'un nenúfar. Qui té un nenúfar a casa, vaig pensar. Surava sobre l'aigua d'una bassa ecològica que estan construint l'Enric i la Susana. Hi ha gent que gaudeix d'una bassa al pati? Vaig envejar. Ja us he dit que feia molta calor. Al text de la publicació, la Susana feia notar que dins del nenúfar en qüestió, que ja em semblava prou exòtic, hi havia una vella fent la migdiada. Total, una xulada. A partir d'aquí, tots tres vam començar un intercanvi de missatges sobre la bassa, el nenúfar i, sobretot, la vella dorment. És una broma fàcil. Com dormen les abelles? Emoticona de vella, emoticona de vella. Quantes hores? Emoticona somrient amb el cap girat. Quan són velles, dormen menys? Emoticona amb una llagrimeta. Aquest matí he recuperat aquell fil i la darrera frase és meva. Enric, al Rambla que vas. Noi Silvestre, benvingut al programa.
4: Gràcies, Anna. Honrat, molt honrat i content de ser aquí amb totes vosaltres.
3: Enric, de seguida parlem d'aquest tema, del son de les abelles, però abans, com que és el primer cop que passeges pel Rambla, què et sembla si ens presentes una mica a Ràdio Cardedeu? I si vols afegir res més sobre tu, que jo he estat bastant indiscreta.
4: Va, em sembla fantàstic, Anna. Doncs va, mira, com sabràs, a Ràdio Televisió Cardedeu vam ser la primera televisió del món en català, abans que TV3, i la primera local de Catalunya i Espanya. Però avui deixa'm escombrar cap a casa i parlarem de ràdio, que és el que on estem totes. I és que com a mitjà comunitari que som, que vol dir que és dels socis i de les sòcies, es duen a terme sempre els projectes que ens engresquen en definitiva i esperonen a tots i totes. Per exemple, ara mateix estem fent entre programes i podcast d'enguany una trentena de projectes ben bé, que es poden escoltar per antena cada dia i cada setmana. En definitiva, a Ràdio Televisió Cardedeu som una colla gran d'amics on es barregen alguns dels principals referents del sector amb gent molt, molt jove que arriba aquí buscant quelcom que li esperona. Jo, en el meu cas particular, tot just serà el quart any que hi estic i si m'hagués de descriure a mi mateix, seré poc indiscret també, com has dit, crec que ho faria dient que sóc una persona silvestre, o més ben dit, el noi silvestre, que és com em coneixen a Instagram, un apassionat de la muntanya, la natura i podríem dir que tot el que engloba això.
3: Doncs va, fetes aquestes presentacions, reprenc el fil. Recordo que vam dir que buscaries algú que posés llum al nostre deliri floral, a la nostra foscor floral. Tenim algú que t'hagi parlat de les becaines, de les abelles a les flors?
4: Doncs mira, no només he trobat una persona, sinó que crec que és la millor persona possible per explicar-nos el per què les abelles dormen dins de les flors i si és veritat que ho fan. Què et sembla si te'l presento?
3: Oh, i tant.
5: Soc en Jan Nichter, soc geògraf de formació i naturalista de professió. Em dedico a la conservació de la biodiversitat i també el meu temps lliure pues, em dedico a l'apicultura ecològica.
4: Poca broma. Vaig sortir buscant coure i he trobat mel. Anna, ves per on. No pots imaginar la de coses que m'ha arribat a explicar. Saps quantes espècies, per exemple, d'abelles hi ha?
3: Doncs potser la intel·ligència artificial aquesta que ens envia a la web podria dir-nos-ho exactament. Jo, francament, no ho sé. 10, 20, 50, 100?
4: Mira, jo no en tenia absolutament ni idea. I és que quan li he preguntat per com dormen les abelles, el primer que m'ha demanat, en Jan, ha estat... Quines abelles?
5: De qui parlem? Parlem de l'abella de la mel, quan dic l'abella, o de les 700 espècies d'abelles que podem trobar a Catalunya? Doncs, clar, això és la primera pregunta, perquè la resposta és diferent. La gran majoria mengen nèctar, llavors per això les trobem en les flors. En forma general, aquí tenim la gran majoria d'abelles. La que més coneixem és l'abella de la mel, que viu en colònies. Això representa 10% de les espècies que podem trobar arreu del món. La gran majoria que ha fet el paper en l'ecologia, en la biologia més important, el 90% són insectes que no són socials, viuen en cada escola és la seva casa, bàsicament. Aquestes sí que podem passar temps en les flors.
4: ja et dic, 700, Verge Santa. Ja
3: Déu-n'hi-do, són moltes, coses. 700 tipus de velles.
4: Moltíssimes. Ja et dic que m'ha explicat un munt de coses que realment desconeixia. Però de manera el que sembla és que si veiem alguna abella descansant en una flor, és una d'aquestes abelles solitàries que són, de fet, majoritàries al nostre entorn.
3: Però i per què estan exactament a dintre les flors? Com és que fan parada i fondalla i no, per exemple, a la branca d'un arbre?
4: Doncs mira, ara, aquí hi ha un tema interessantíssim, i és que les abelles no sempre s'han alimentat de nèctar.
5: Les primeres flors no portaven nèctar, no podien colors, i els ancestres de les abelles menjaven altres insectes. No venien dents de flor perquè la flor no existia. Amb la evolució han coevolucionat i el que ha passat és que dins de la flor s'ha fet un líquid dolç, que és el nèctar, que té una funció per l'abella de portar un menjar per ella i per la seva cria. A canvi, què està passant? Fent aquest procés, està posant una mica de pol·len en un part del cos de l'abella. Pot ser el tòrrax, pot ser les potes, pot ser la boca, i mentre marxa a visitar l'altra flor per menjar-la, perd una mica d'aquest pol·len. Això és un avantatge per la flor perquè pot fer pol·linització amb plantes que són més lluny o que està just al costat o la que podria portar amb el vent.
3: Enric, estic desmuntant tants mites. És a dir, pel que diu el Jan, al llarg de l'evolució, les flors s'han adaptat per atraure i alimentar les abelles i demés pol·linitzadors i pol·linitzadores, i així poder augmentar en escreix el seu índex de supervivència, oi? Són llestes, eh?
4: Exacte, sí, sí, així és, Anna, i és que el tema semblava menor, però hem pogut veure que tot té un perquè. I després de posar-nos en situació, en Jan ens ha confirmat que sí, que les abelles solitàries, només aquestes, això sí, de vegades es cullen flors per dormir-hi a dins, com ens passa a casa amb els nenúfars.
5: Per tant, a vegades trobant a dins. I sí que podem descansar a dins, això pot passar, no? Es nota molt, per exemple, en el cas de borinots, que venen molt d'hora pel matí, o quan ja s'acaba el sol, o estan descansant, bàsicament sí que poden passar. Això és el cas de les abelles solitàries. Però a les abelles socials, per exemple, l'abella de la mel, aquesta tècnicament no dorm.
3: Doncs bé, solucionat. Ara no només sabem que hi ha algunes abelles que dormen a les flors, sinó que també podem explicar el per què. Però ara m'he quedat intrigada amb una altra cosa, amb aquestes abelles del rusc, les que no dormen. Quan et creuis amb el Jan, li podràs preguntar com sobreviuen?
4: Oh, i tant, quan vulguis. Mira, t'haig de dir que quan li vaig explicar el que és aquesta nova criatura anomenada Rambla 54, em va quedar enamorat, així que hi podrem comptar sempre que vulguem amb ell.
3: Doncs si li vols traslladar aquesta pregunta, volem saber com sobreviu un ésser viu que no dorm. Gràcies, Enric, i compta amb les xarxes socials, que a banda dels haters ja veus que hi ha els curiosers. Ara no em bloquegis, val?
4: El noi Silvestre és casa teva.
3: Fins aviat.
4: Fins aviat.

0: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
1: Ja.
0: Vinga, va.
1: Estau escoltant Rambla 54.
0: No, Rambla 54. Has de localitzar-ho bé.
1: Estau escoltant Rambla 54.
2: Estàs escoltant Rambla 54 a Ràdio Sant Sadurní.
3: Ai, les abelles, quin gran insecte, no, Ivan? 700 tipus d'abelles a Catalunya. Encara no m'he recuperat. El nostre rambler Miquel García les mencionava ahir entre els animals que col·laboren amb el seu cultiu biodinàmic de la vinya. Abelles, ovelles i muricecs. Ivan, no et vaig veure fer cara de fàstic, amb els ratpenats. No riguis, no. El cas és que hi ha animals o organismes que juguen a favor del cultiu de la vinya i altres que ho fan clarament a la contra. Entre els malvats, el més popular històricament ha estat la filoxera, que, tot i així, ha acabat sent motiu de festa grossa a Sant Sadurní d'Anoia. Una festa que ja ha arribat als 45 anys, gairebé dues vides de l'Arnau. O sigui, una tradició lligada al 8 de setembre. Sergi, avui deveu estar una mica de ressaca, no?
4: Doncs sí, una mica cansat sí que ho estem, no t'ho puc negar, perquè portem de celebració i també de cobertura de les fires i festes, que és la nostra festa major gran aquí a Sant Sadurní, des de dissabte. I aquest inici de setmana amb la filoxera com a gran protagonista, però és que encara, diríem, necessitem energia perquè tenim diversos actes festius que s'allarguen fins divendres, fins la diada.
3: Doncs va, no intentarem no ocupar-te gaire. De seguida ens expliques aquesta història de la festa de la filoxera. De moment, com que estem de setmana d'estrena del Rambla 54, ens agradaria que ens fessis 5 cèntims de Ràdio Sant Sadurní i de tu mateix. Què n'hem de saber?
4: Doncs és l'emissora municipal de Sant Sadurní d'Anoia a l'Alt Penedès. Jo sóc el Sergi Fernández, molts anys vinculat a la ràdio de casa. Vaig ser voluntari, un dels impulsors de l'emissora, de la recuperació d'una ràdio que es va crear als anys 60-70, però que a mitjans dels anys 90 va deixar de tenir activitat. I a finals d'aquella dècada, un grup de joves, principalment, la vam recuperar. Fa uns 15 anys vaig tornar a agafar la coordinació de l'emissora i des de fa uns 3 anys i mig sóc el director. I juntament amb el Miquel Cuenca serem les veus periodístiques des de Sant Sadurní, que us acompanyarem amb el Rambla 54. M'agraden molt els esports, especialment el futbol, i aquí a Religió, evidentment també l'hoquei patins, i sempre que puc m'escapo amb els companys de les retransmissions esportives per donar els partits en directe, Anna.
3: Doncs aquí tenim un periodista esportiu. L'Arnau va apuntant, perquè li vaig dient al final, si no, tanta gent, necessitaré una mica de guia. Sergi, ara sí, parlem de la filoxera. Va, com comença tot això?
4: Comencem amb la data que se celebra, que, com deies, és cada any el 8 de setembre, i què celebrem? Doncs el triomf sobre aquesta plaga mortífera, la filoxera, que a finals del segle XIX va arribar al sud d'Europa i que va afectar molt al Penedès i a Sant Sadurní, una de les zones vitivinícoles sens dubte més importants del país. Amb la recuperació de la democràcia després del franquisme i l'impuls de moviments culturals i socials, arreu del país va multiplicar-se l'aparició de gegants, capgrossos, elements de bestiari i festes populars. I aquí no va ser una excepció. L'historiador Toni Romeu, amb qui hem parlat, recorda com el 1981 una iniciativa que va arrencar des del govern municipal es va traslladar a un col·lectiu d'artistes i persones del municipi vinculades al món cultural.
5: Estem parlant dels primers anys d'ajuntaments democràtics, que aleshores hi va haver una eclosió festa de carrer, també els anys recordem del Teatre Comediants al carrer, que per molts municipis es van reviscular els gegants, els diables, es va començar a fer bestiari, etc. La idea va sortir des de l'Ajuntament amb el Xavi Reventós. Ostres, aquí es podria fer algun element de carrer i tal i qual. No sé on es va congregar aquest element de carrer, podria ser un animal de foc. Això es va proposar amb un grup d'artistes locals que tenia un col·lectiu que es deia El Taller, davant dels quals aquests noms s'han de recordar, la Mercè Gosdi i el Jaume Esteve. Com a idea va ser brillant, que si no hauria servit de res, que aquest animal de foc fos una filoxera. Paraula en aquell moments, el 99% de la població li deia que m'estàs explicant d'una filoxera, no?
3: I un altre element que està estretament lligat a aquesta festa de la filoxera que m'estàs explicant és el color groc, Sergi, això?
4: Sí, durant aquests dies, especialment els de celebració de la festa de la filoxera, que diguem, ja té uns actes previs al cap de setmana aquest any, i el dia 7, en què es representa l'arribada de l'insecte a Sant Sadurní, i el dia 8, amb la festa grossa i el triomf, doncs ara tothom veu molt habitual i molt normal que tot el poble es tenyeixi de groc i que tothom vesteixi absolutament de groc. Però, clar, aquesta festa va sorgir a partir d'aquesta bèstia de foc molt desconeguda en aquell moment, a principis dels 80, i de quin color posar-li aquest insecte, aquesta filoxera. Bé, hi havia molt desconeixement, com recorda el Toni Romeu.
5: Un cop la van tenir feta amb pasta de paper i amb malla de galliner, l'estructura i aquestes coses, que hi ha fotos que ho documenten, van dir, i això de quin color s'ha de pintar? És una pregunta absurda, 45 anys després, però en aquell moment ningú sabia de quin color s'havia de pintar. I així es va presentar les matinades de fires, em sembla, de l'any 81, ja que tenim el de foc, hi ha una foto que està plantada allà a l'Ajuntament, perquè en aquell moment no tenia ni rodes i tot això, que la gent deia, pensava, i això què coi és? Dóna per fer el fet que sigui una filoxera i la història de Sant Sadurní, dóna per fer una representació més àmplia, no deixar-ho només en un mel de foc que vagi voltant pels carrers. La filoxera, que atacava els ceps i perjudicava els pagesos. Amb aquests tres elements van fer la festa.
3: I així aquesta representació d'aquest insecte que havia arrasat les vinyes del municipi i que s'havia transformat en un element de foc ha anat tenint cada cop més companys, oi?
4: Sí, recordava el Toni que ràpidament se li van anar sumant nous elements i actors en aquesta festa, pagesos, filoxeretes, ceps o els set savis de Grècia, uns gegantons i que fan referència a propietaris agrícoles del municipi, se'ls anomenava així de manera popular pel poble i també amb una certa sornegueria, i aquest grup va ser els que van impulsar els canvis i noves tècniques per poder combatre la filoxera. Durant el centenari de l'arribada de la plaga al municipi, que va ser el 1987, va suposar un clar punt d'inflexió de la festa.
5: Va ser a partir de l'any 87 una mica que es va començar a marcar territori, que això va coincidir al centenari de l'arribada de la filoxera de Sant Sadurní, que es va fer aquí un gran esdeveniment de Sant Sadurní, etc. I es va presentar un projecte a l'Ajuntament des de la comissió dient, a veure, això és el que volem arribar a fer. I una de les coses que s'ha de fer és anar substituint tots aquests elements. I aquell any també va ser la primera gran incorporació, que van ser les filoxeretes. Que clar, les filoxeretes ja et donen una idea de com havia estat la cosa, és a dir, incorporar filoxeretes volia incorporar 50 persones actives a la festa. Així et deia que la filoxera ja anava agafant una mica de cos i tal, i a més es van fer, era el primer element que es va fer professional.
3: Doncs així el 92, a banda d'unes olimpíades, va arribar també aquesta versió infantil de la festa, que suposo que és la que garanteix el relleu o més explica la bona salut d'aquesta festa. És així, Sergi?
4: Sí, una festa infantil que ja des de fa molts anys doncs serveix perquè molts nens i nenes des de ben petits ja coneguin la història, participin i s'impliquin molt en aquesta festa de la filoxera. Però també ho han estat la renovació de membres de l'entitat que se'n fa càrrec, o la introducció constant de novetats en la programació d'actes. Hem de pensar que hi ha més de 500 persones implicades que participen activament en l'organització d'aquesta festa de la filoxera, que hi ha fins i tot llistes d'espera per poder portar alguns dels elements, especialment els de foc, i també per sortir a ballar. Toni Romeu, el nostre historiador, té clar que la clau és que és una festa que es manté molt viva.
5: La gent que entra se senti que allà no és un mes, sinó que pot aportar, i per això s'han fet tantes renovacions, tants canvis, alguns poden agradar més que altres, alguns es consoliden, altres no, però està viva la festa, l'organització de la festa, i jo crec que això és clau, perquè a més l'infantil, que és una rèplica de la petita, amb incorporació de fins tot elements menors com les larves, però ja comença a moure's per allà, la gent ja té el desfici d'anar de groc, hi ha una continuïtat de gent que tota la vida ha viscut, clar, nosaltres vam viure que no existia res, i hi ha gent que ja ha viscut tota la vida. Les fires no tenien gaire identitat, almenys en què es va fer aquell moment. Clar, abans sí que en tenien perquè eren unes fires per vendre productes del camp de cara al barem, aquesta història. Però clar, això als anys 60, 80 ja havia desaparegut. Per un argumentar o per fer-hi un relat. I ara va caure, paf, la filoxera aquí al mig. Va caure a dreta.
3: Doncs, Sergi, que segueixi ben dreta, et deixem descansar de l'enrenou d'ahir i d'abans d'ahir, i moltes gràcies per haver-nos portat a la Rambla la festa de la filoxera.
4: A vosaltres i per molts anys.
6: Vale, la primera, aquesta. Vale. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldossera.
7: Per aquesta?
6: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
7: I ara l'última?
6: Quedem a la Rambla 54.

0: Estàs escoltant Rambla 54 a Alpicat Ràdio.
1: El timbre és, sens dubte, el soroll més esperat a les aules de totes les edats, i ara i sempre. Ja ho era el 98, amb aquest Baby One More Time, que és la banda sonora adient, potser una de les més adients pel proper tema que podem posar sobre la taula, que són els patis. Com estan distribuïts els patis entre nens i nenes? Sovint l'àrea de futbol masculina mana, sort de Santa Alexia Putelles i l'auge del futbol femení, i les altres aficions o activitats doncs queden limitades a la banda. Què ens diu d'això, això, de la societat? Doncs parlem-ne. Sabina Padrós, benvinguda a la Rambla.
2: Hola, què tal? Bona tarda, Anna. Primer de tot, felicitats ja, també a tot l'equip pel programa.
1: Aquesta
2: setmana estrenadíssim ja.
1: Moltíssimes gràcies. Bueno, encara l'estem estrenant, i per això et demanarem, tipus esports, minut resultat. Què podem dir del Picat Ràdio i de la Sabina?
2: Doncs mira, el Picat Ràdio, primer de tot, és una emissora municipal. Vam néixer oficialment el 22 de març del 86 i, per tant, aquest any, si fem números, estem de celebració, fem 40 anys, que es diuen aviat, i emetem el punt més alt del dial, que és el 107.9, aquí al Picat, al municipi del Segrià, molt, molt a prop de Lleida. I per part meva, doncs, encara els 40 anys no els he complert, estic a punt, però sóc la Sabina Pedrós, sóc periodista, i el meu recorregut, pues, la veritat, doncs, ha estat una mica potser a la inversa del que podríem considerar l'habitual. He treballat a la BBC a Anglaterra, després he estat també força anys dirigint i presentant programes en televisió nacional i també a la pública i privada de Catalunya, i ara fa uns 4 anys aproximadament, potser una mica més, vaig decidir tornar cap aquí, a casa, i estic aquí encantadíssima, coordinant el Picat Ràdio, on podem explicar històries com les que trobem aquí al Ràdio, que són tan o més importants segurament per la comunitat que les que, doncs això, acaben ocupant els grans titulars.
1: Doncs avui parlem d'una història molt important. Ens vas plantejar un tema que és cabdal i que és per pensar-hi, que són els patis. I no ho fem només tu i jo, oi? Qui tens a l'estudi?
2: Doncs no estic sola. Estem aquí amb una especialista en pedagogia i coeducació, la Rosa Prats Novau, i també és integrant de l'associació Llavors de Vincle, que el que fa és transformar els patis en espais més inclusius. I també la tècnica de l'ONG El Picat Solidari, i molt vinculada també aquí a la nostra ràdio, que és la Meritxell Espósito. Què tal, com esteu les dues per això?
3: Molt bé, molt bona tarda, i agraïda de la invitació de participar en l'espai.
4: Hola a tots.
1: Disculpeu.
4: Hola. Perdona. Hola a totes, i també volia donar les gràcies a Picat Ràdio, a Rambla 54, per fer-nos d'altaveu a les entitats que treballen per la justícia social, així que moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres, ara sí, per la feina que feu. Anem per feina. Aquests patis sexualitzats, què hem d'entendre? A què us referiu quan utilitzem aquest concepte?
3: Ens referim a que es tracta d'un espai on no tots els infants hi troben el seu espai de manera igualitària. Efectivament, com tu has dit, hi ha un percentatge importantíssim de l'espai del pati que està destinat a esports, i les altres personetes, els nostres fills i filles que no estan interessats en esports, veuen relegat el seu espai a les vores, i ves en compte que no t'arribi una pilotada. Què important és l'esport? Igual d'important que ho són tots els altres interessos. Per tant, l'espai ha d'estar pensat en clau d'horitzontalitat, en clau de coeducació i en clau inclusiva. Si és així, tots hi estaran de manera còmoda i tots se sentiran còmodes, i aquest pati esdevindrà, a més del seu temps de lleure, un espai educatiu més, de manera que es podrà treure l'aula a fora, al pati, evidentment, i això farà que aquella experiència d'aula sigui molt més rica.
2: De quina manera està afectant aquesta distribució als nens i les nenes?
3: La manera real, quan hi ha aquesta tan gran divisió d'usos com passa en alguns centres educatius, doncs les nenes, que n'hi ha moltes que volen, nenes i nens, volen un temps de lleure més tranquil, doncs es veuen relegats a les vores, sobretot si el pati no és massa gran, perquè és un percentatge altíssim l'ocupa la pista, i es veuen relegats a les vores i han d'anar esquivant les pilotes, i també que la distribució sigui aquesta és sí o sí una font de conflictes, i que no tots tornen a l'aula igual de contents, no, No. Per tant, s'ha de repensar i s'ha de fer una mirada crítica i com el podem millorar. I sí, sí se pot millorar. La millor manera de millorar-lo és que en la planificació s'hagi fet bé. Hagi hagut aquesta mirada. Però si tenim la mala sort de que no hi va ser en el seu inici, doncs repensem-lo. Hi ha molts projectes que han ajudat a les comunitats educatives a repensar i a millorar els patis escolars.
4: Clar, ara ens estaves parlant de que cal repensar, no?, aquests patis. Com hauria de ser un pati realment inclusiu o coeducatiu?
3: Un pati inclusiu és aquell que dilueix o que no promou que hi hagin jerarquies entre els seus usuaris, entre els infants que allí hi ha, que no promou que hi hagin diferències de gènere ni d'habilitats físiques, com que jo soc més fort, ocupo aquest espai i tu fora. Després també han de ser patis igualitaris o coeducatius, que donin les mateixes oportunitats de joc, que hi hagi una millor, i això promourà que hi hagi una millor relació sense importar quines capacitats tenen i quins interessos. I han de ser patis que ja s'hagin generat en aquell espai total una diversificació d'espais i que hi hagi una distribució justa de l'espai, i que es fomenti la coeducació amb jocs, amb zones més tranquil·les, amb zones on poder fer experimentació, o amb un hort, per exemple. No han de tenir hort obligatòriament, no, evidentment que no. Hort com a una opció d'experimentació i d'aprenentatge, un espai amb estructures i un espai on tots se sentin segurs i acollits de manera igual. Si fan aquesta checklist, tindríem el pati perfecte.
1: Doncs nosaltres aquí l'hem apuntada, l'Arnau ha estat apuntant, i ens assumem aquesta iniciativa de demanar aquesta mena de patis on hi hagi espai per a tothom. Moltíssimes gràcies, Rosa, per explicar-nos com han de ser els nostres patis, també a la Sabina i a la Meritxell. A totes tres, ens veiem aviat, en algun moment, aquí, al Rambla 54. Una abraçada.
2: Fins aviat.

0: Hola, Anna, sóc en Sergi Ferrer de Ràdio Calella Televisió. Mira, Ràdio Calella Televisió, per cert, que és una de les emissores locals més antigues de Catalunya, que va néixer l'any 1980, i aquí continuem doncs, donant guerra. I jo, personalment, doncs mira, sóc molt de música i sobretot molt de videojocs. I escolta, que ara mateix sóc aquí en un lloc on m'he trobat doncs, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, la veritat. No et diré exactament què és, perquè tampoc vull donar pistes, però sí que et puc dir que és d'aquelles coses que encara es fan a mà, d'aquelles coses que es fan amb molta paciència i que tenen darrere d'aquestes un ofici d'aquells de tota la vida, saps? I he pensat, ostres, estaria bé explicar com es fa això de zero. Així que he estat veient tot el procés i més endavant us portaré aquest petit reportatge perquè descobriu doncs, què hi ha darrere d'aquest ofici. No et dic res més, Anna, que si no ja t'ho destapo tot.
1: Més endavant. Mira, conta-hi demà.
2: A Rubí, si preguntes per un cognom per l'esbart d'en Saira, molts et diran el cognom Rubio. I és que la família Rubio ha estat arrelada a l'esbart d'en Saira des de la seva arribada fa 3 generacions. Així ho explica l'expresident de l'esbart, Isidre Rubio.
3: Hi havia en Jordi, el meu fill gran, i a la Montse, que és la meva filla, en Miquel, que és el petit, per dir-ho d'alguna manera, i a més hi ha la meva neta Júlia, que és una gran continuadora de la feina de ballar i d'organitzar, que m'agrada molt.
2: Però anem a poc a poc. Primer hem de conèixer l'Esbart d'en Saira de Rubí. L'entitat cultural rubinenca va ser fundada ara ja fa més de 100 anys, el 1923. Es dediquen a la promoció de la dansa catalana a través de l'ensenyament. Tenen tant escola de dansa com un cos de ball per organitzar espectacles tradicionals. Són una peça clau per la preservació de les tradicions locals de Rubí, com l'Aplec de Sant Mus, la Festa dels Xatos, la Ballada de Gitanes al carrer o l'organització del Festival Internacional de Dansa Tradicional de Rubí, el Rubí Folk. Els seus espectacles han trepitjat alguns dels teatres de Catalunya i de la resta del món més importants, com per exemple el Palau de la UNESCO de París o el Gran Teatre del Liceu a Barcelona. L'Esbart té molts membres, però com hem dit, hi ha un cognom que es repeteix. El veiem en l'expresident Isidre Rubio, el secretari Jordi Rubio i la ballarina Júlia García Rubio. En definitiva, són una nissaga dansaire. Però com és la història d'aquesta nissaga? Com va començar? Doncs ens traslladem als anys 60, quan els germans Isidre i Florentí Rubio van venir a Rubí. Ho explica el Florentí.
4: La nostra arribada a Rubí va ser una conseqüència de que el nostre tiet Miquel Rubio va venir a prendre posició a l'actoria com a rector a Rubí. Evidentment, la nostra residència en aquell moment va ser la rectoria i a partir d'aquí vam començar a establir o buscar amistat, coneguts de la nostra edat dintre de la població. Mica en mica sortien ocasions de fer xerrades al balcó i aquestes xerrades de vegades no tot era doncs, passant-s'ho bé, sinó que es anava aprofundint en activitats. Aquestes activitats, l'Isidre va ser un personatge important perquè doncs, hi tenia molta traça. I aquí va sorgir, per exemple, doncs, uns concursos de sardanes a Sant Feliuet, va sortir que ens animéssim més el jovent a participar amb els pastorets que es feien a la població per les festes de Nadal.
2: Per la primera generació dels Rubio de l'Esbart, la dansa va anar molt lligada amb l'església. Al cap i a la fi, van viure un bon temps amb el seu tiet, el mossèn Miquel. De fet, un dels germans, l'Isidre Rubio, va ajudar a construir l'església de Santa Maria al barri de les Torres de Rubí. Més tard, l'Isidre, juntament amb l'actor, cantant i presentador de ràdio i televisió Salvador Escamilla, van batallar per fer festivals internacionals de dansa tradicional i per portar-los a Rubí. El seu gran èxit es va materialitzar al Rubí Folk, que va estar fent-se a la ciutat durant 17 anys.
3: Nosaltres vam començar a batallar pels temes dels festivals de dansa, dels festivals internacionals. Havíem participat participat amb les bares en una colla de festivals arreu d'Europa i sempre dèiem si fóssim capaços algun dia de fer-ho a Rubí, això. I, bueno, amb ell va ser un dels que animava la qüestió i que ja hi havia estat ficat amb els temes de festivals a Barcelona.
2: L'Isidre Rubio també va ser impulsor del projecte Sac de Danses, que buscava ensenyar als professors i a les escoles balls tradicionals catalans. Així ho explica Ana Maria José, amiga de la família Rubio.
5: El nostre va ser un treball de recerca de dansa catalana amb l'objectiu de formar docents per tal d'integrar la dansa catalana dins les escoles. Vam córrer per molts pobles de Catalunya filmant danses i llavors fent una programació per les danses que eren adequades a introduir per cada edat escolar.
2: L'Isidre Rubio es va casar amb Maria Josep Serra, una ballarina referent de la dansa tradicional a tota Catalunya, professora de dansa tradicional catalana i una de les persones que van treballar per implementar la música i la dansa a les escoles de Catalunya als anys 80. Els tres fills que van tenir també guarden una relació pròxima amb l'Esbart Dansaire. Escoltem a Jordi Rubio, fill gran i secretari de l'Esbart.
6: He estat 20 anys director de l'Esbart, 20 anys més ballant. Crec que tinc la dansa tradicional posada dintre. A més, m'hi he acabat dedicant professionalment. Per tant, es pot dir que el CUP va agafar i va agafar fort.
2: També tenim el Miquel, el germà petit, que no està a l'escenari, però que sempre participa en tot el que cal.
7: Després d'haver estat aquests també 18-20 anys al cos de dansa, a l'Esbart hi vaig néixer, per tant, no podria dir que porto els 46, gairebé 47 que tinc, i ara mateix amb temes de producció i sobretot amb aquest aspecte, no?, de que segueixin passant coses, de que es belluguin coses. Ara mateix no tinc cap tipus de càrrec a l'Esbart, ni de fet no l'he tingut mai, però si s'hi ha de ser hi soc i ja està. I doncs, el dia de xatos farem la xocolata al matí.
2: I la Montse, la seva germana, que s'ha quedat darrere les bambalines, però mai ha deixat l'Esbart.
8: Sí, jo allà sempre m'ha fet molta vergonya davant dels escenaris, però sí estava a la part de darrere, a les bambalines. Soc de bambalines.
2: I l'última és la Júlia, la tercera generació, que també segueix ballant i ho fa sabent que això és part de la seva tradició familiar, de la seva nissaga. Així ho explica el seu avi, l'Isidre.
3: A mi, la Júlia, ara es van amb una colla de companyes, van agafar les regnes de l'escola de dansa de l'Esbart. I jo vaig estar molt content, però vaig estar molt content, a més, perquè ella ho va justificar dient que d'alguna manera era una forma de seguir la nissaga familiar. Mm-hmm. I vaig dir, doncs això ho sento molt amb l'ànima, perquè realment fa goig. Fa goig perquè realment hem treballat molt tots en aquest aspecte.
2: L'Esbart Dansaire de Rubí té un cognom que l'ha mantingut viu i l'ha fet créixer fins a ser una de les agrupacions de dansa tradicional catalana més importants de Catalunya. I el cognom és Rubio.
1: Ei, Mariona, molt bona feina. Genial aquesta família balladora. Com diuen els xarango, un món que balla és un món millor. Escolta'm una cosa, aquesta setmana, bé, aquesta setmana i els propers dies, com que no ens coneixem, li estem explicant a l'oient qui som cadascú de nosaltres, així que pots fer-me 5 cèntims de Ràdio Rubí i de qui ets tu, què t'agrada, o les teves aficions, o el que vulguis explicar-nos. Vinga, moltes gràcies, fins ara.
9: Hola, Anna. Jo sóc la Mariona Jerez de Ràdio Rubí i, bueno, som un mitjà que emetem a la ciutat de Rubí, al Vallès Occidental, i som la ràdio municipal més antiga de Catalunya, amb quasi 50 anys d'història. I sobre mi, poca cosa. A mi m'agrada llegir, cantar i també estudio idiomes. En concret, estudio xinès mandarí i sóc molt aficionada, pues, a les coses d'Àsia.
10: Jo escolto Rambla 54 a la meva ràdio local.
11: La xarxa de comunicació local.
12: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Bona tarda, sóc en Marc Tresserres.
1: Bona tarda des de Ràdio Tordera. Avui és dilluns 7 de setembre de 2026.
0: Avui és dimecres 9 de setembre de 2026. Comencem el Notícies de Tordera, el butlletí accessible amb les informacions més destacades del poble. Ara escoltarem els titulars. Després explicarem les notícies amb calma i al final farem un repàs perquè quedi tot ben clar. Titular 1. Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. Titular 2. Els equips directius valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Titular 3. El grup del teatre L'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena, en el Teatre Clavé. Ara desenvoluparem les notícies del dia. Notícia 1. Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. Els veïns i veïnes de Tordera ho podran consultar si apareixen en aquestes llistes durant l'any 2027 i 2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el pròxim 17 de setembre per escollir quines d'aquestes persones podran ser convocades. La selecció es farà entre la ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial de l'1 d'agost de 2026. Notícia 2. El grup de teatre L'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Clavé. Serà a les 6 de la tarda i la companyia portarà a escena La sala és plena, una obra de Josep Roig i Raventós inspirada en el conte La sala número 6 de l'autor rus Anton Chekhov. Notícia 3. Els equips directius valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles. A l'escola Brianxa s'impulsaran accions per potenciar raonament matemàtic i comprensió lectora i han renovat diverses aules. A l'escola Badruna asseguren i començar amb moltes ganes i destaquen la creació d'una nova biblioteca i la millora del servei del menjador. L'escola Serra de Miralles arrenca el curs amb novetats en les seves instal·lacions, gràcies a l'esforç de l'Ajuntament, l'AMPA i la Generalitat. I ara fem una petita pausa i tornem a repassar les notícies més destacades del dia.
1: Mestres i professors.
0: Titular 1. Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. Titular 2. El grup de teatre L'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena, al Teatre Clavé. Titular 3. Els equips directius de les escoles de Tordera valoren l'inici de curs marcat per la vaga docent. I això és tot. Que tinguin una molt bona tarda.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Si tens dolor als peus, molèsties al caminar o vols prevenir futures lesions, Joan Garcia Podologia.
3: Podòleg especialista en quiropòdia, ungles encarnades, ulls de poll, durícies, berrugues plantars, peu diabètic, estudi de la petjada i plantilles personalitzades amb impressió 3D, amb una atenció propera, professional i totalment personalitzada.
4: Joan Garcia Podologia, a la plaça de l'Església 7 de Tordera i al telèfon 604 98 71 72. Demana'n cita i torna a caminar sense dolor.
5: Ràdio Tordera 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: La tarda és record.
1: Hola, bona tarda. Una vegada més estem aquí en aquest programa La tarda és record, i que ja sabeu que tots els dimecres a partir de les 5:30
2: més o menys
1: estarem aquí en Salvador Romans. Bona tarda.
2: Bona tarda, tinguem.
1: I Joan Madrid, qui us parla en aquests moments.
2: Sí, ui, sapiguéssiu.
1: Sapiguéssiu. No, sí, que si bé no dic mai res tota la tarda. Bé, doncs, comencem el programa. Qui cantant voleu per la setmana que ve? I serà o Mari Trini o Laura Pausini.
2: Tocava amb Ini.
1: Ini.
2: Abans doncs... la Ini, saps què era? La Ini existia, abans. Sí? Ara em sembla que no,
1: No, per què?
2: Perquè era l'Institut Nacional d'Indústria.
1: Ah, i ara no n'hi ha d'institut.
2: Això suposo que era el temps de Franco, I per això dic que ara no deu existir.
1: Ara ja, con Franco todos teníamos dinero en el banco.
2: Ai, que bé.
1: Sí, però ara... nos van quitando. Bueno, va, tu, qui ho patrocina aquest programa?
2: Digues.
1: El restaurant Camirral, número 146 del mateix Camirral.
2: Sí, senyor.
1: I don una paella per dues persones, que ja m'han dit una altra persona que ja va anar-hi aquesta setmana passada.
2: Sí.
1: I que molt bo tot.
2: Tot bueno, molt doncs bo.
1: Això... Si voleu participar, ja sabeu que heu de trucar al telèfon de la ràdio, diu el 93-764-2893, per demanar una cançó, dedicar-la, o també per votar, si voleu, Mari Trini la setmana que ve, o Laura Pausini. I que té obert de dimecres a diumenge al restaurant Camirral, de la 1 a les 4 de la tarda.
2: Molt bé.
1: I ara anem per les cançons que tenim avui.
2: Nicola Di Bari,
1: que va tenir
2: 14 i Gianni
1: vots.
2: Morandi.
1: I Gianni Morandi, que en va tenir 18. Doncs bueno, també li han posat alguna cançó d'en Gianni Morandi per ser allargar el temps.
2: N'hi ha una, sobretot, que...
1: Que potser no l'escoltarem. Però bueno, no, amb tota la il·lusió el fem al programa, amb aquests cantants, i comencem amb la primera cançó que tenim del guanyador, que era Nicola Di Bari, que porta per títol...
2: Corazón Gitano.
1: També tenim Guitarra suena más bajo. Aquesta és molt maca,
2: Sí, i també és molt maca Los días del arco iris.
1: I Vagabundo.
2: Oh, y el amor te hace linda.
1: I Como violetas, tu, ostres.
2: I Trotamundo.
1: I Primera cosa bella.
2: Bé, però deu cantar en castellà, perquè tu aquí l'has apuntat en castellà.
1: Sí, a lo mejor sí.
2: Clar, com que saps tants idiomes, ara...
1: Jo és que practico tots els idiomes, rus. Estic estudiant rus, ara.
2: Ara, per lo de l'ensaladilla.
1: Sí, rus.
2: Mucho ruso en Rússia.
1: I en Gianni Morandi, quines cançons té?
2: No soy digno de ti.
1: Belinda.
2: Ojos de chiquilla.
1: Oi, de rodillas.
2: I una que se'n diu Tu.
1: Però encara no sé si la trobarem.
2: I sí, que ja la tinc.
1: Ah, sí?
2: Hombre.
1: Ah, i després, El humo.
2: El humo.
1: Ciega tus ojos.
2: Sí, que aquesta, tota la vida, ha estat instrumental.
1: Ah.
2: Es va fer per piano. I és una preciositat. I ara resulta que tu me la poses i que és cantada.
1: Mira,
2: bueno, aquesta cantada molt bé.
1: Suposo que sí.
2: Sí, molt bé.
1: Primer l'havien fet musical, i com que la música acompanyava a inspirar a escriure una lletra...
2: Sí, perquè aquest en Gianni Morandi és molt romàntic.
1: I té unes cançons molt boniques, també. Sí. Passa que la gent se va dedicar més a votar en el Nicola Di Bari, però jo estic veient que la llista que tinc de la gent que ja els hi ha enviat la llista i volen triar, m'han triat més en Gianni Morandi
2: dius,
1: que el
2: Anna?
1: Que van votar.
2: Perquè tu has fet una cosa una mica estranya.
1: He fet.
2: Perquè les cançons bones de Nicola Di Bari no les hi has posat.
1: No hi són? Quina hi falta?
2: L'Arco Valerio.
1: La nota de l'Arco Valerio ja hi és.
2: Sí, home.
1: Sí, és aquesta dels dies de l'Arco Iris. La nota de l'Arco Valerio.
2: Poder si deu ser això. Clar, tot ho tradueixes. Bé, doncs...
1: Bueno, doncs si no tenim trucades, saps què farem?
2: No.
1: Posarem la primera cançó.
2: Home, amb aquest vent, aquest fred i aquestes pluges d'ara, tothom ha quedat arronsit a casa.
1: Sí, però poden posar Ràdio Tordera, no?
2: Sí, també, però mira, hi ha algú que sí que...
1: Vale, perquè si no avui farem mutis.
2: Hola.
1: Bona tarda.
2: En Joan?
1: Bona tarda, amb qui parlem?
0: en Joan.
2: Aquest en Joan.
1: Sempre
2: ens fa patir, eh?
1: Em fa patir sempre, Joan Chapeller. I ara no diu bona nit, eh? Que s'ho ha canviat tot, ara.
0: No, d'aquí un no deixaré.
1: Bueno, has escoltat les cançons, Joan?
2: Sí.
0: La primera d'Ivari. La primera cançó.
1: Corazón Gitano.
0: Sí.
1: Aquí la vas dedicar, Corazón Gitano.
2: Molt ben triat, això.
1: Molt maca, eh?
2: Sí.
0: Aquí a tota la meva família.
1: Molt bé.
0: I vosaltres dos. Molt que tingueu un bon programa. Gràcies. I bona pluja.
1: Bona pluja, sí. Em sembla que no farà ni un llampec. No farà.
0: En Salvador es mullirà, avui.
2: Sí, sí, ja tens raó, ja, Joan.
1: Jo he portat per aigua, de totes maneres.
2: Ah, bé.
1: No me'n fio gaire. Bueno, doncs, Joan...
0: No podeu posar una cançó de l'altra?
1: Bueno, mira, ja...
0: La que vulguis.
1: L'has triat o no?
0: No, l'he triat.
1: La triarem nosaltres?
0: Sí.
1: Mira, posarem Ojos de Chiquilla.
0: Vale.
1: Eh? O si no, les altres ja estan demanades. Oi de rodillas, tu. Aquesta tu no està demanada, eh?
2: Ah, sí?
1: No està demanada.
2: No està demanada.
1: Doncs va, tu, te posarem.
2: Tu. Vale. Tu.
1: Tu, per tu. La dediques?
0: A tothom.
2: A tothom, home, a tothom, ja ho saps.
1: Molt ben fet, així es m'agrada, Joan. Doncs moltes gràcies, bona tarda.
0: I per la setmana que ve.
1: Ah, sí? Oi. Ah, ja volia penjar-lo, jo.
2: Sí. Qui vols?
1: La Mari Trini o la Laura Pausini?
0: La Mari Trini.
1: Molt bé, doncs mira, la Mari Trini ja té 2 vots. I la Laura Pausini, 3.
0: Bueno,
1: va, vinga.
0: Quan arribem a la meta ja ho veurem.
1: Fem la batalla.
2: Molt bé, Joan.
0: Vale.
1: Adéu. I ara, una altra trucada. Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
1: Oh, mira, la Quima, avui s'ha aixecat d'hora.
3: Mira, que s'ha treballat. A veure, quines... De Nicoli d'Ivari?
1: Sí. Quines vols?
3: Bueno, és que no l'he sentit, perquè m'he posat ara.
1: Mira, guitarra suena más bajo. Los días del arco iris. Vagabundo. El amor...
2: Vagabundo.
1: Vagabundo.
3: Sí, sí, que m'agrada molt.
2: Quina sorpresa.
1: Molt bé.
3: Sí, Vagabundo. I bueno, i per la setmana que ve, Laura Pausini.
1: Molt bé. Doncs mira, ja tenim un empat.
3: Doncs
1: com sempre.
3: Vinga.
1: Molt bé, doncs, gràcies.
3: Adéu. La
1: dediques a tothom.
2: Adéu.
1: Què més tenim? Doncs va, anem per la primera cançó del dia. Corazón Gitano.
2: Corazón Gitano.
1: I l'ha demanat en Joan Chapeller i també l'ha demanat l'Anna Fernández per dedicar-la a Marc Massaguer i a la Maria i a l'Àngels. Doncs Corazón Gitano, per tots vosaltres, canta Nicola Tibari.
2: Oh, espera't que aquesta... Aquesta, el corazón està molt amagat sempre,
1: Un cor gità s'ha d'amagar.
2: Però vinga, el Nicola Tibari, Corazón Gitano.

0: Y mi corazón gitano se ha vuelto a sentir. Ay, que trucada, eso, perdón.
1: Sí, sí, ah, ja, però...
0: Una, marxat,
1: una que ha marxat.
0: I l'altra s'ha quedat. Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, jo m'he quedat.
0: La Maria, jo sabia jo que la Maria se quedaria.
2: Bueno.
0: Maria, quines cançons...
2: A veure, avui, no sé, poseu-me la que vulgueu, una de ben romàntica, perquè vull fer una dedicatòria molt especial.
0: Ah.
2: La vull dedicar a un matrimoni que m'estimo molt, que compliran 60 anys de casat.
0: Ostres. Carai. Això ja
1: jo,
0: és...
1: Jo en conec uns que també compleixen 60.
0: Veus? Ja tenim dos, els podem ajuntar, mira.
2: Bueno.
0: Si fan l'àpat junts, els hi sortirà més barat. No, Maria?
2: Sí, això. I bueno, i a la Quimeta, i a les meves amigues, i a vosaltres dos, i a tothom.
0: Mira, molt bé, tenim Maria. Per posar encara... N'hi ha una que és molt maca, primera cosa bella, del... Gianni Morant, no.
1: De Nicola Di Bari.
0: De Nicola
2: Di Bari. És igual. Una que sí, totes són maques.
0: I després hi ha Oi de Rodillas, que és de l'altre cantant, d'en Gianni Morandi.
1: Ai, Oi Tria. De Rodillas, quin
0: clar,
1: nom.
0: Home, després de tants anys, me torno junt allà i li dic, encara vull continuar amb tu.
2: Sí, i porten la corona tots dos, veus? Això segur.
0: Veus?
2: Perquè 60 anys són 60 anys, eh?
0: Déu-n'hi-do.
1: Home, si es van casar a 23...
0: Jo porto 50 i pico, jo, també. Jo porto 52.
1: Tenen a partir de 80, ja.
2: Sí.
0: Bueno, doncs, bueno. Te posarem dues, val?
2: Molt bé, sí? Vinguen.
0: Vinga, doncs, ja està.
1: Molt bé, Maria.
0: Gràcies, ai, tu, has de votar.
1: Quina tries?
0: Has de votar. Maritrini o Laura Pausini?
2: La Laura Pausini.
0: Vinga, doncs ja està, ja tenim un punt més. Gràcies, bueno, Maria.
2: Que tingueu bona tarda.
0: Gràcies,
2: eh?
0: Maria, igualment.
2: Adéu.
0: Adéu.
1: Veiem.
0: Aviam si tenim aquesta trucada, hola. Bona tarda.
1: Marc.
0: És en Marc que se li va.
1: Marc que se li va.
0: Va i ve.
1: Que li ve. Hola.
0: Hola.
1: Fuera.
0: No. Bueno, doncs tenim una altra cançó de... Ai, no me'n recordo mai com se diu aquest noi, eh? Nicola Di Bari. Aquesta cançó és Guitarra suena más bajo. I me l'ha demanat la Mercè García, que també deia que li agradaven les cançons romàntiques i boniques,
1: sí,
0: que totes les veia maques, sí, i que tries jo, doncs jo trio aquesta. Guitarra suena más bajo, la dedica a, tot,
1: aquesta,
0: a tota la gent
1: que
0: ens escolta.
1: Posar, eh? Aquesta la que hem de posar?
0: Sí, hauríem de posar.
1: Vols dir?
0: Sí. Sense pensar-t'ho gaire.
1: Guitarra suena más bajo.
0: Sí. Està aquí bajo, no? La trobes per aquí bajo o la trobes per arriba?
1: Que vagines. Doncs vinga, quan tu vulguis.
0: Endavant, vinga. Per la Mercè, aquí és Nicola Di Bari. Guitarra suena más bajo.
1: Doncs aquesta, aquí va, Nicola Di Bari.

0: Vinc, tenim trucada.
1: Bé, doncs continuem amb el programa.
0: Sí.
1: Cançons o trucades, què tenim?
0: Ui, de tot.
1: Tenim de tot?
0: De tot.
1: A veure.
0: Això és com en botica.
1: Hola, bona tarda, amb qui parlo?
2: Oh.
0: Ai, jo. Ah, ai, la Quimeta, que la trobava a faltar.
2: La Quimeta Puig Turón, per servir vostè.
0: Sí, ja ho sé que et dius Puig Turón.
1: I té una butxaqueta, ja sé, per ja. Si volem posar-hi res.
0: Et controlava la prima, la fibra, eh? Per això ho sé.
1: La prima?
2: Ai, ai. Menys mal que plou, que convé, eh?
0: Ja plou,
2: que
1: plou, oh, un plou.
0: Ja em mullaré, bueno, ja ho veig.
2: Jo vull una cançó molt sí. Romàntic.
1: Sí?
2: Sí, que vull felicitar, no sé qui són, si són coneguts, família sembla que no. Sigui que sigui, això que m'ha fet il·lusió la Maria Maresma, Maria, això de 60 anys de casats, que és bonic. Vull felicitar aquestes dues parelles que faran 60 anys casats. Que moltes felicitats... I mengeu nissos, si mengeu força nissos, fareu 60 anys més.
1: Carai.
2: Moltes felicitats per elles. I
1: molt
2: tothom
1: bé.
2: Que escolta aquest programa.
1: Bueno, doncs hi posarem a la mort, te hace linda.
0: Ah, això?
2: Bueno, vinga. Una cançó ben maca. Si són coneguts, bé, i si no, m'ha fet il·lusió perquè jo faltava poc. Arribar a 60 anys de casades.
1: Molt bé. I tant.
2: Bueno, parella, moltes felicitats. Mengeu nissos perquè fareu 60 anys més, eh?
0: Vinga.
2: Bueno, va, per tothom qui escolta aquest programa, vale?
0: Molt bé. Molt bé, Quimeta.
2: Vale. I vosaltres un bon programa. Adéu-siau.
0: Adéu, adéu.
2: Adéu, adéu.
0: Vinga, aviam.
1: Aviam. Aquesta sempre és el Marc, ja.
0: Deu ser Marc, aquí.
1: Marc, hola, adiós.
0: Marc, ara hi torna.
1: Hi torna?
0: Hola.
3: Hola, no és en Marc, no.
1: No, ah, no ho és pas, la Marc, és la Montse. És la Montserrat, no?
0: No hi ha cobertura per allà a Sant Pere.
1: A Sant Pere, com que fa aquest vent.
3: Parla.
1: A veure, va, digues, Montserrat.
3: Macet? No, Montserrat, jo no.
1: Ah, no, ja, espera-te. Ara torna a parlar.
3: La de la plaça.
1: Ah, la Maria Cinta.
0: Ai, esclar.
1: No, no t'he conegut, eh?
0: Tampoc té curva. No sé, avui pluguem, poder té més cobertura.
1: Avui tens més cobertura amb aquest vent, eh?
0: Clar, perquè té el paraigua.
3: Sí.
1: Sí.
3: Mira, per trucar, ja t'has trucat primer que jo, dic, ui, ui. Això no anem pas bé.
1: Molt bé, doncs, posarem una de Gianni Morandi o de la Nicola Di Bari?
3: Aquell El Vagamundo era?
1: Sí.
3: Que aquí, bueno, de Lucas.
1: Doncs posem El Vagamundo, que és de Nicola Di Bari.
0: Sí, que l'ha demanat la Quima, també.
3: Sí,
0: és
3: així. Bueno, pues ja està.
1: Ah, per tothom?
3: La dedico a tothom. Carà. I a vosaltres. Esteu aquí.
1: Gràcies. Moltes gràcies, Maria Cinta.
0: Vinga.
1: Adéu, bona
0: vinga.
1: Tarda.
0: Adéu. Veiem ara.
1: A veure, ara. Hola. Hola.
4: Hola. Hola.
0: Joan?
4: Joan, sí, Joan.
1: Ah, mira.
4: La garbata gran.
1: Què diuen, Joan?
0: Deu voler una de Nicola.
1: De Nicola, vas tu?
4: De Nicola? Bueno, es pot dir aquesta de Nicola. No sé quines teniu, però...
1: Mira, hi ha Los días del arcoiris.
0: Ai, sí, que maca.
1: Como violetas, trotamundos, la primera cosa bella.
0: Ai, que bella, que bella. Els que hem anat a Itàlia ho sabem tot.
1: No
0: això.
1: Soy digno de ti, d'en Gianni Morandi.
4: Bueno, posa el que vulguis perquè ja no en conec cap d'aquestes.
1: Què dius ara, si són del teu temps totes?
0: I tant, ara està el jove.
1: Home.
0: Ara està el jovenet.
1: Són del teu temps, eh?
4: Sí?
1: Sí, a la pista arrambàvem amb l'àpid.
4: Ah, no, collons, així es pot dir. Així...
0: Va, posa-li Los días del arco iris.
1: Los días del arco iris, sí. Va.
0: Perquè
4: va, posa-li aquesta mateixa.
0: Volem que surti el sol.
1: Això.
4: Sí. No, que ha de ploure, home.
1: Home, no
4: ploure.
1: Podem passar a buscar bolets si no plou, eh?
4: Sí.
1: Ai, aquest sol.
4: Bueno, va, doncs posa aquesta mateixa.
1: Vinga, ja la pots dedicar.
4: Pues mira, per la meva senyora, per vosaltres i tothom que escolti el programa.
1: Moltes gràcies, doncs, i per tu i la teva senyora.
0: Vinga.
4: Adéu. Molt bé.
1: Adéu. Merci. Anem tirant. Hi ha més trucades?
0: No.
1: Doncs va, posem una d'en Gianni Morandi.
0: Vinga.
1: Que ens l'ha demanat en Francesc. També aquesta es diu No soy digno de ti.
0: No soy digno de ti.
1: I ja està, només l'ha demanat en Francesc per dedicar-lo a tots nosaltres.
0: Molt bé.
1: També a la seva senyora i a Nuri i a l'Enric. Doncs vinga.
0: Doncs vinga.
1: Posem-la. No soy digno de ti.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria papereria Camiral 50.
2: Escola de Música Crescendo. Un espai on poder aprendre i gaudir amb la música. Obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Mireies, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611-803-882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo. Fes que la teva passió soni ben fort.
3: Ràdio Tordera.

0: Pom, pom, que falten dos minuts per l'informatiu, Joan.
1: Doncs fem una mica de propaganda del restaurant del Camí Ral.
0: Vinga.
1: En aquell Camí Ral...
0: T'ho deixo fer, eh?
1: Tota la gent que truqui en el 93-764-2893 per votar el cantant que voldran la setmana vinent, que pot ser la Mari Trini o la Laura Pausini, o volen demanar una cançó del Nicola Di Bari o d'en Gianni Morandi, han de trucar-nos i participaran... Sí. Sí. En el sorteig d'una paella per dues persones que ens ofereix amablement aquest restaurant del Camí Ral, número 146. Està obert de dimecres a diumenge i obren de 1 a 4. La cuina.
0: A Michel...
1: A Michel?
0: És en Nicola Di Bari, sí. Perquè es va posar Nicola perquè és molt devot de Sant Nicolau de Bari, saps?
1: Ah, clar.
0: Però saps una anècdota d'aquell poder cicle, saps? Perquè tu saps moltes coses. Mm. La seva cançó... Il giorno dell'arco...
1: Valero.
0: Valero, que va guanyar el Festival de San Remo.
1: Sí.
0: Saps que la va guanyar, no?
1: Sí.
0: Ah, bueno. Va patir la censura...
1: Per què?
0: Que va fer canviar els versos.
1: Ostres.
0: Sí, perquè la lletra diu... Viví la vita di donna importante perché si dici anni hagi avuto un amante... Oh. O sigui que originalment deia viu la vida d'una dona important perquè a 13 anys
1: ja va tenir
0: ha tingut un amant i va ser censurada.
1: Ostres.
0: I li van fer canviar per 16 anys.
1: Va descobrir aquella noia, eh? Va descobrir una noia de 13 que tenia un amant.
0: Clar.
1: Això és
0: fort. I això ho van censurar. No ho sabies? Sí que ho sabies, eh?
1: No. Aquesta vegada, aquesta notícia, no l'havia mirat.
0: Bé, doncs...
1: Molt interessant.
0: Que sàpigues, i ara falten 8 segons 8 per segons. Entrar...
1: Doncs mira, aquests 8 segons...
0: I entrem.
1: Entrem-hi.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament llança la campanya Parlem en Català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi. Una iniciativa marcada dins el Pla Local d'Impuls al Català que busca promoure l'ús viu, natural i conscient de la llengua en el dia a dia de la vila. Escoltem el regidor de Política Lingüística, Pere García.
4: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci... I la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi.
3: Els equips directius valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Els centres arrenquen les classes amb novetats en instal·lacions, aules renovades i la plantilla de professorat al complet. Escoltem algunes de les novetats que presenten els centres i instituts de la veu dels seus directors i directores.
5: A nivell d'instal·lacions s'han instal·lat 148 ventiladors de paret a tots els espais del centre. És una instal·lació que ha fet el Departament d'Educació.
6: Volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils.
7: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula...
8: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola.
9: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any.
10: Aquest curs, l'Institut Tordera, hem començat amb molta normalitat. Tenim tota la plantilla, la qual cosa és extraordinària perquè no s'havia passat mai. I a més tenim un increment de plantilla important perquè tenim la sort de que moltes professores han tingut criatures i llavors tenim... desdoblaments, per tant tenim persones substitutes.
11: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic en comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de dos cursos.
3: Puja l'atur a Tordera amb 22 persones al mes d'agost. Actualment hi ha 922 persones sense feina al poble, una pujada de l'atur que també és significativa al Maresme. I a Catalunya, Paco Ramos és secretari de Treball.
12: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
3: El grup de teatre de l'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Clavé, que porta ja un gran ritme de venda d'entrades. En Jordi Catalán és president de l'Esplai.
13: En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
14: sí,
13: que és el Josep Roig i Reventós.
3: Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. El sorteig per als anys 2027 i 2028 es farà el 17 de setembre. I l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera renuncia a divisió d'honor. La junta directiva fa oficial que no competirà a la màxima categoria per falta de temps per confeccionar una plantilla competitiva i jugarà a la Lliga de Girona. Parlem del temps, la previsió amb en Joaquim Serra.
15: Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que ve marcada per la inestabilitat. Com acostuma a passar en aquesta època de l'any, l'arribada d'una línia frontal amb aire fred en alçada doncs fa que tinguem ja, de fet, aquesta darrera matinada tempestes importants cap a l'àrea del Garraf, del Baix Llobregat, fins i tot del Barcelonès, i esperem que al llarg d'aquest matí pugui descarregar també amb una certa intensitat cap al Maresme sud. Com més cap al nord aquest matí, menys probabilitat de precipitació, però aquesta tarda seria la zona central i nord de la comarca la que podria rebre l'impacte d'aquestes tempestes, localment de molta intensitat, tot i que creiem que de curta durada, i per tant no esperem precipitacions especialment abundants. Lògicament, és una situació que s'ha de seguir de prop. A banda d'això, el vent bufarà de component est nord-est, moderat, situació marítima dominada per la maror, marees de forta maror, i les temperatures, les estrelles del dia d'avui, les protagonistes, perquè baixaran de forma notable. Evidentment, venim de molt amunt, per tant, el que passarà és que les temperatures es normalitzaran. I si encara teníem màximes de fins a 34 graus cap a l'interior de la comarca, per exemple, a Tordera, avui amb prou feines arribarem als 23 o 24 graus. Per tant, el que dèiem, temperatures plenament normalitzades.
3: Ho deixem aquí, actualitzem notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
16: La tarda és record.
1: Ximpom.
0: A l'aparato.
1: Tenim alguna trucada? No?
0: No, està doncs, quiet, això doncs està
1: anem,
0: molt quiet.
1: Anem a escoltar...
0: Deu estar mirant la gent, això, com plou i aquestes coses.
1: Segurament. Belinda escoltarem ara, que canta en Gianni Morandi. I ens l'ha demanat...
0: Morandi, canta Belinda.
1: Ens l'ha demanat, Morandi. Saps qui l'ha demanat? La Maria Dolors Oliveres, que...
0: Avui està enfeinada.
1: Avui està enfeinada, però ha estat ella la que m'ha dit que va anar-hi al restaurant i que els hi va agradar molt.
0: Ja.
1: Doncs ella va anar a celebrar el seu aniversari. O sigui que li va anar rodó, la cosa.
0: Sí, sí, ben rodó, eh?
1: També ens l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-la...
0: Ai, a... aquest xicot, que sempre demana, també.
1: Sempre demana, avui, bueno, avui encara estem tranquils en aquí, que no passa res, no? Però...
0: Home, no, també es porta bé, eh?
1: Com
0: també
1: bé, com bé, sí.
0: Pot venir sempre que vulgui.
1: Sí, sí, sí, ja quedo, ha quedat com un buit.
0: Ah, això, eh? Sí, sí, sí, avui molt no, buit ha quedat.
1: Avui no tenim espectadors. Bé, doncs en Salvador el dedica a la Julita i en Jaume... a la Maria Àngels i en Francesc, i també doncs, en Joan i la Roser. I molt també bé. Nosaltres, doncs vinga. Escol... I també l'Olivera i en Salvador, ja està. Doncs... Ah, i en Francesc Llopart també la vol dedicar a la Maria Àngels, en Joan i la Roser, i a l'Enric i la Nuri.
0: Jo, com parlen de Belinda, sempre em ve la memòria la pel·lícula.
1: De Belinda.
0: Te'n recordes tu, no?
1: No, explica'm-la.
0: Ui, aquesta Belinda va ser tremenda.
1: Era dolenta, eh?
0: No, que és, no sé...
1: Era si... una dona escandalosa.
0: No.
1: Tampoc.
0: Que era una bona noia.
1: No endevino res, jo.
0: No, era una bona noia. No sé si era cega. Penso que, penso que
1: hi ha... Si era un drama.
0: Un fulano que la vol violar.
1: Ostres,
0: és un drama. És una pel·lícula molt dramàtica, però molt ben feta.
1: Ah, mira, ja la buscaré, a veure si la trobo a Netflix.
0: Doncs vinga, Belinda.
1: Endavant.

0: Brinda.
1: Molt de ritme, eh? Sí. Està molt divertida, aquesta cançó.
0: Veus, si avui hagués hagut aquell... aquí, sí. Ens hagués dit Belinda exactament que la trama.
1: La trama, i tant, perquè ell és el...

0: Vagabundo.
1: Vaga, vaga.
0: No, què us semblava?
1: Molt bé, vinga.
0: Quines cançons que té aquest senyor, el Nicola Di Mari. Doncs ara canviarem de cantant.
1: Canviem de cantant.
0: Ara posarem una altra cançó que ens ha demanat en Xapallí, que li hem fet així de tot. Posem aquesta i ja està. Doncs Xapallí l'ha dedicat a tothom. I escoltarem Tu, Tu, Tu. Ah. Canta Gianni Morandi.
1: Sí, sí.
0: Per tots els que escolteu aquest programa.
1: Però saps una cosa d'aquest en Gianni Morandi?
0: No, no sabia.
1: Una curiositat. El 1970...
0: Què va fer?
1: Hòstia.
0: Què dius ara?
1: No, no. El 1965 van registrar un tema en català.
0: Veus?
1: Ah, i tu aquí no l'hi has posat.
0: No,
1: eh?
0: Perquè és que no el sabia, ni com se diu.
1: Diu, si no tingués ja mai més el títol.
0: Un altre dia el posarem.
1: I el va compartir a l'LP amb en Jimmy Fontana.
0: Home, en Jimmy Fontana, que cantava El Mundo.
1: La Rita Pavone.
0: Oh, quins cantants.
1: I en Donatelli Moretti.
0: I la Xicola Cinquetti? No hi era?
1: No. Doncs pues mira, ja ho saps, ara.
0: Ah, ja ho sabem. Però per la setmana que ve també tenim una italiana, la Laura Pausini.
1: Ah, sí.
0: Ah.
1: Cuidado.
0: Que
1: a mi, a Itàlia m'agrada molt.
0: Sí. I allà el País de l'Amor.
1: I ara veurem aquest...
0: Aquest tu.
1: Aquest d'allò que mira. És complicat, eh? No penso... Como
0: yo. Wow.
1: Sí, perquè aquesta s'ha d'anar a buscar en un altre lloc, saps? I complica una mica el tema.
0: Hem de baixar aquí baix a la plaça, no? L'escala. S'ha d'anar una mica més avall.
1: A veure.
0: Ara sento alguna cosa. Tu. Ai, mare de Déu. Bueno, parlem del restaurant. Parlo del restaurant, si per cas. Restaurant Camí Ral, número 5. Ai!

0: vols que et digui una cosa? M'has fet buscar una cosa que mira el que diu...
1: Tu.
0: Mira el mèrit que tenen els oients poder escoltar això, eh?
1: Home, i segur que no l'han posat en cap emissora ja fa un temps, anys.
0: Diu, el gran cantante italiano Gianni Morandi diu, aquest tema ha estat digitalitzat del caset de l'any 1984. Perquè vegis tu, caset!
1: El caset la van treure del caset.
0: Doncs vinga.
1: I això segurament que es venia per les gasolineres i per ahí, no?
0: Sí, segurament.
1: Els casets. Ja me'n recordo jo.
0: Perquè penses amb la gasolina que va cara, eh?
1: I ara va més car que el caset. Sí. Bueno, doncs ara passem a una altra, va. Ara posarem aquesta que... Como Violetas, que ens l'ha demanat la Oliveras.
0: I després posarem...
1: Maria Dolors Oliveras.
0: Como Violetas.
1: Como Violetas de Nicola Di Bari.
0: Sí, doncs vinga, som-hi, no?
1: Endavant. La dedica a tots nosaltres.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a Spotify, Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
1: o a dentalcompany.es.
0: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
2: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
3: Tordera.

0: A veure, tu.
1: Tu.
0: Què posarem,
1: tu,
0: ara?
1: Tu. Ja l'hem posat, tu.
0: Sí, sí, és que hem posat tu, i no me'n recordava. Ara podríem posar aquella que canta en Jenny Morandi, El humo ciega tus ojos.
1: Oh, que maca.
0: Al final descobrien que era un musical i després la van cantar.
1: També l'he d'anar a buscar en el reconcito.
0: Mentrestant jo dic a la gent que l'ha demanat, no?
1: Sí, això, mentre la cerco.
0: La cerca-la. Bé, doncs això ho ha demanat en Salvador Massó per en Jaume i la Julita, com sempre, en Joan i la Roser, l'Enric i la Nuri, i també a tots els que escoltem aquest programa. Doncs també s'hi ha afegit la Maria, que la Maria li volia dedicar a aquestes persones que fan 60 anys. De...
1: Quina Maria?
0: La Maria Maresma.
1: Ah, segur?
0: Sí.
1: Jo no ho he apuntat, això, eh?
0: Ah, però jo sí que m'ho he apuntat. Ah. Li posaria...
1: Clar, tu sempre vas un pas endavant, eh? No pot ser, això.
0: Jo dic que li posarien dues gas.
1: És molt maca, Maria, aquesta. Molt, eh? Bueno, almenys la música.
0: Sí, doncs ella ja ho dedica per aquesta parella que fa 60 anys de casats. I nosaltres pues, també els dediquem, no?
1: I tant, i per mi, que jo tinc un disc a casa, sí, que és d'aquells petits, de 45, saps? Sí.
0: Que
1: hi havia
0: abans. Que s'adonava el fundador.
1: No, aquest no. Ja en tinc algun d'aquests de fundador, eh?
0: Sí?
1: Però tinc el disc petit, de 45 revolucions, d'aquest tema.
0: Ah, bueno, un dia el tocarem.
1: Sí, sí.
0: Així és musical, no? No el tens cantat.
1: És instrumental.
0: Ah. Vale, doncs vinga, ara escoltem... Que...
1: Però, mira, me'n recordo d'aquest tema perquè una meva tia, o sigui, una germana de la meva mare, un any pel cumple me'l va regalar.
0: Oh, emocionant.
1: Molt, molt emocionant.
0: Sí, sí, saps que tens allà i jo t'ho fes recordar. És jo que he triat la cançó.
1: I tant, que no ho entenc, eh? Escolta, tens quasi telepatia.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí.
0: Doncs,
1: vinga.
0: La canta en Gianni Morandi perquè ho sapigueu tots.
1: Sí,
0: eh?
1: Doncs quan tu vulguis.
0: Un gran cantant, endavant, tu.
1: Sí?
0: Sí, sí, fem-ho.

0: ve humo nada más, ¿eh?
1: Humo nada más nos queda, sí, en los ojos.
0: Sí, humo nada más. Vos saber que sembla que hagis triat expressament?
1: Sí.
0: Potser ho saps, perquè fas coses de vegades especials, no?
1: Sí, sí, sí.
0: En Gianni Morandi i el Nicola Di Bari,
1: sí,
0: són de la mateixa edat, quasi bé.
1: Ah, sí? Quina edat vam dir?
0: Són del 44. No,
1: ah, sí, són...
0: Bé, però hi ha una curiositat. Mira, com que veig que tenim temps, el 1975 en Gianni Morandi hauria de cantar a San Remo la cançó Primera Cosa Bella.
1: Primera Cosa Bella.
0: Ah, sí. Cançó...
1: Que se van disputar.
0: Cançó amb la música escrita per qui... Per Nicola Di Bari.
1: Nicola Di Bari. Aquí hi ha algú aquí.
0: Hi ha algú aquí,
1: eh? O sigui, jo...
0: Tenien gelos, eh? Perquè no va cantar-la. Al final no va voler cantar-la.
1: Ben fet, tu.
0: Perquè es devia enterar que la va escriure la música de Nicola Di Bari.
1: Nicola Di Bari.
0: Coses que passen.
1: Mira, són històries que va bé saber-ho, també, eh? I si no ens informa algú, com tu, que t'ho estudies una mica, doncs... No ho sabríem.
0: Com que a col·legi no hi vaig poder anar, saps?
1: No, ara estudies. Estudies o treballes?
0: Estudies o treballes.
1: Bueno, va, anem per un altre.
0: Soy barquero.
1: Los días del arcoiris.
0: Aquest ara toca.
1: L'ha demanat en Joan Martori i l'Àngels Roc per enviar, dedicar-la a en Marc Massaguer.
0: Molt bé. Eh? I en Marc avui no avui, senyals de vida.
1: He passat per davant de casa seva i estava tancat i barrat.
0: Ah, deu haver anat a poder una analítica.
1: Segurament. Àngels Roc, doncs, li dedica a en Marc i en Joan Martori, doncs, dedica a tothom i a la seva senyora, no?
0: Molt bé, doncs, mira.
1: Quimeta Puig i tota aquesta gent que
0: sap... Dos dies de l'Arco Valero.
1: A veure què passarà.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Pont i Pujol, consultoria integral per a empreses i patrimonis personals. Més de 50 anys veient créixer empreses. L'experiència ens porta a l'eficiència. Consulti'ns el que necessiti, li aportarem solucions i optimitzarà recursos. Pont i Pujol, ens trobarà a Tordera, carrer Camí Ral 35, o pot demanar cita al telèfon 93 764 04 69.
2: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: La tarda és record.
1: Doncs la tarda és record. Esteu escoltant fa una estona, una mica llarga, ja. Hem començat a dos
2: quarts. Què una mica llarga? Què vols dir una mica llarga?
1: Una estona llarga que fa com, que dura el programa.
2: Com cada setmana?
1: Home, no, ha... no, no, no, no com la setmana passada, no. Avui estem més llarg. Un minut més.
2: Tens raó, eh? No, no, és que hi va haver coses, eh? Ah. No va venir un tema d'aquells d'urgència?
1: No, la setmana passada no era.
2: No era? No, bueno, aquell era autobús que es va cremar era el diumenge.
1: Era l'altre, sí, era el diumenge. No. Però bé, va, vinga. Ara, sèrio, eh?
2: Sèrio, sèrio.
1: Una altra cançó que porta per nom L'amor te hace linda, que la canta a Nicola Di Bari, i l'ha demanat la Quimeta Puig per aquesta parella que fa 60 anys.
2: Ai, sí,
1: la conegui tant. O no la conegui.
2: Sí, sí.
1: Ha dit la Quimeta Puig, perquè com que la Maria sí que els coneix, suposo que ja s'ho parlaran després, a veure qui són. Doncs vinga, escoltarem aquesta.
2: Sí, sí, continuen reunant, sí.
1: No, enronant on s'entiende la gente, no? Hablando, no?
2: Perquè aquest amor està molt amagat, eh?
1: Què dius ara?
2: Sí, sí.
1: Per si l'amor et fa més guapo, diu aquí, no?
2: Sí, sí.
1: O més guapa. L'amor fa a tothom més guapo
2: amor...
1: i més guapa. Més guapo i més guapa.
2: O poder no la tenim, eh? No, no pensis tu.
1: Bueno, no sé, posa'm una altra.
2: L'amor te hace linda, no?
1: Sí.
2: Oi, noi.
1: No hi és?
2: Ai, cosa...
1: Ens posarem una altra.
2: Primera, tremundo.
1: Ja tenim un cada poques per posar.
2: Bueno, doncs mira, al final l'he trobat en un forat de l'ordinador.
1: Ah, és que hi ha forats i
2: estava
1: forats.
2: Estava amagadeta, però sí, aquí està.
1: Canta Nicola Di Bari, L'amor te hace linda.

0: Bé, doncs anem per escoltar una altra de les cançons que ens ha demanat. L'havíem adjudicat, així perquè no sabia quina demanar, a la Maria Maresma. Hoy de rodillas.
1: Hoy de rodillas.
0: Doncs per tota l'audiència en general.
1: Que vols canta dir alguna cosa,
0: Gianni
1: Joan?
0: Morandi. Que canta en Gianni Morandi.
1: Sí, en Gianni Morandi.
0: Aquest que es...
1: Si vols dir alguna cosa més.
0: Tenia gelos i tot això, no. Tenia gelos, ja ho hem dit. Un de l'altre, resulta sí. Que hem triat dos cantants i un se tenia gelos de l'altre.
1: Ja ho veus, Maria, com s'enrotlla, que t'en Joan. Vinga.

0: I ara sí que ha arribat el moment de fer aquest sorteig tan famós ja d'una paella d'arròs per dues persones que està patrocinant el restaurant Camí Ral cada setmana en aquest programa.
1: Sí, senyor.
0: Eh? I has de dir un número de l'1 al 17.
1: Carai, noi. El 14.
0: Doncs el 14. A veure on està el 14. Has donat la sort a Joan Martori.
1: Mita'l.
0: En Joan Martori s'anirà a menjar aquesta paella d'arròs amb qui vulgui portar. Si vol, sí, sí. Si vol portar la seva senyora, també. Eh?
1: També, també. Sí. Una cosina germana.
0: Ah, sí, una parenta.
1: L'oncle.
0: Com se vol, sí.
1: Nets, netes.
0: Sí, sí, sí, algú pot portar.
1: Falten 9, quasi 9, 8 i mig per les 7.
0: Bé, bueno, doncs haig de dir que ara que parles de les 7, Laura Pausini té 7 vots i Maritrini 6.
1: Ostres, cada setmana estem igual, eh?
0: Sí, eh? Per un o per
1: no
0: dos...
1: No li poses una de lletja i una de guapa, no? Totes dues guapes.
0: Sí, és que no hi ha manera, eh?
1: Bueno,
0: sí, hi ha manera, perquè així podem escoltar dues veus.
1: 8 per una i 6 per l'altra.
0: També escoltem dues veus i
1: clar,
0: fem
1: està
0: canvis,
1: bé, està
0: eh?
1: Bé.
0: Doncs, bueno, potser la setmana que ve haurem de posar, com dèiem... No, la setmana que ve no, hi ha la Maritrini i la Laura Pausini. L'altra setmana, més enllà, posarem un home i una dona, a veure què passa, què gonya.
1: Ah, ja començarem
0: serà,
1: a rascar
0: aquí
1: una mica...
0: Aquí serà una mica més peliaguda la cosa.
1: Aquí,
0: La podem posar la Maria Dolores, Pradera, no? Oliveres, no, Pradera.
1: Però aquesta ja l'has posat, eh?
0: Bueno, jo, per exemple, un exemple.
1: Ah,
0: n'hi
1: ha
0: de
1: molt,
0: bueno. Altres cantants, home.
1: I ara què vols?
0: I ara posarem l'última, que ens quedava
1: falten
0: per posar.
1: Falten 8 minuts.
0: Ojos de chiquilla. I després podem posar...
1: Podem posar dues, vinga.
0: Una que trobis tu, perquè els hem posat totes.
1: Ja t'avisaré.
0: Vale. Doncs de moment, ojos
1: de chiquilla, no?
0: Ja està, sí.
1: Sí, doncs mira.
0: Per tothom. Per la Maria Dolors Oliveres, també.
1: També.

0: Bé, doncs ara sí que anirem a despedir-nos.
1: Sí, tenim el Trotamundo.
0: El Trotamundo? Trotamundos sí. També l'hem posat.
1: No, el Vagamundo hem posat.
0: Ah, bueno, doncs
1: va. Però el Trotamundo no.
0: Bueno, si tu dius...
1: Hem posat el Vagamundo, que hem fet allò de la vaga, el mundo.
0: Bueno,
1: te'n recordes?
0: Sí.
1: I ara... Perquè...
0: Vagabundo, ah. Voy por el mundo.
1: Trotamundo, mundo. Bé, doncs, anem, si vostè, si vostè no diu res més...
0: Sí, despedim-nos ja amb aquesta cançó que tu dius, no?
1: Jo crec que sí, no?
0: I com se diu? Trotamundos.
1: Perquè, sí, perquè quasi bé els hem posat totes, eh? Mm. Avui...
0: Avui totes.
1: Has fet una festa extraordinària.
0: Avui ha set un rècord, això.
1: Sí.
0: Les hem posat totes.
1: Doncs vinga, ens acomiadarem amb aquest Trotamundo, que dura 2:40, ens vindrà perfecte,
0: sí,
1: pel doncs... comiat i...
0: Doncs fins ara, tu.
1: I
0: fins
1: si
0: ara.
1: Pots acomiadar després del Trotamundo, per saber què han dit,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Doncs després.
0: Va, vinga.
1: Doncs vinga.
0: Després ens acomiadarem.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament llença la campanya Parlem en català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi. Una iniciativa marcada dins el Pla Local d'Impuls del Català que busca promoure l'ús viu, natural i conscient de la llengua en el dia a dia de la vila. Pere García, regidor de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi.
1: Dimecres 9 de setembre de 2026, els equips directius de les escoles i instituts valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Els centres arrenquen les classes amb diverses novetats i la plantilla del professorat al complet. Escoltem un fragment del que ens explicaran avui a l'informatiu els directors i directores de les escoles i instituts del poble.
3: A nivell d'instal·lacions s'han instal·lat 148 ventiladors de paret a tots els espais del centre. És una instal·lació que ha fet el Departament d'Educació.
4: Volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils.
5: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula.
6: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola.
7: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum, i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any.
8: Aquest curs, l'Institut Tordera, hem començat amb molta normalitat. Tenim tota la plantilla, la qual cosa és extraordinari perquè no s'havia passat mai. I a més tenim un increment de plantilla important perquè tenim la sort de que moltes professores han tingut criatures i llavors tenim desdoblaments, per tant tenim persones substitutes.
9: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic en comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de dos cursos.
1: Un dimecres on parlem també que puja l'atur a Tordera amb 22 persones al mes d'agost. Actualment hi ha 922 persones sense feina al poble. Puja també l'atur al Maresme i a Catalunya. Valora les dades el secretari de Treball, Paco Ramos.
10: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: El grup de teatre de l'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Clavé a les 6 de la tarda. La venda d'entrades té un gran ritme en aquests moments. En Jordi Catalán és president de l'Esplai.
11: En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'Embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
12: sí,
11: que és el Josep Roig i Reventós.
1: Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. El sorteig per als anys 2027 i 2028 es farà el 17 de setembre. I l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera renuncia a la divisió d'honor. La junta directiva fa oficial que no competirà a la màxima categoria per falta de temps per confeccionar una plantilla competitiva i jugarà a la Lliga de Girona. Parlem del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
13: Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que ve marcada per la inestabilitat, com acostuma a passar en aquesta època de l'any. L'arribada d'una línia frontal amb aire fred en alçada doncs fa que tinguem, ja de fet aquesta darrera matinada, tempestes importants cap a l'àrea del Garraf, del Baix Llobregat, fins i tot del Barcelonès, i esperem que al llarg d'aquest matí pugui descarregar també amb una certa intensitat cap al Maresme sud. Com més cap al nord aquest matí, menys probabilitat de precipitació, però aquesta aquesta tarda seria la zona central i nord de la comarca la que podria rebre l'impacte d'aquestes tempestes, localment de molta intensitat, tot i que creiem que de curta durada, i per tant no esperem precipitacions especialment abundants. Lògicament, és una situació que s'ha de seguir de prop. A banda d'això, el vent bufarà de component est nord-est, moderat, situació marítima dominada per la maror, marees de forta maror, i les temperatures, les estrelles del dia d'avui, les protagonistes, perquè baixaran de forma notable. Evidentment, venim de molt amunt, per tant, el que passarà és que les temperatures es normalitzaran. I si encara teníem màximes de fins a 34 graus cap a l'interior de la comarca, per exemple, a Tordera, avui amb prou feines arribarem als 23 o 24 graus. Per tant, el que dèiem, temperatures plenament normalitzades.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal, les notícies d'interès de la jornada. Comencem aquesta edició d'avui dimecres 9 de setembre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En marxa una nova campanya de foment del català. La campanya s'articula entorn de la Carta de Compromís per la Llengua de Tordera, un document que recull 6 pautes senzilles i pràctiques pensades perquè qualsevol empresa, comerç, entitat, centre educatiu o institució se les pugui fer seves sense grans esforços estructurals. Serien acollir en català i mantenir la llengua amb naturalitat, fent-la present en la comunicació pròpia, facilitar l'aprenentatge i la pràctica a qui l'estudi, utilitzar l'activitat pròpia com a oportunitat i sumar-se al treball conjunt en xarxa. L'adhesió a aquesta carta ja està oberta i es pot formalitzar a través del formulari habilitat per l'Ajuntament. Segons ha explicat el regidor de l'Àrea de Política Lingüística, Pere García, la iniciativa busca generar tantes interaccions en català com sigui possible des d'una perspectiva totalment integradora.
1: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
0: La posada de llarg de l'iniciativa tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a la biblioteca, coincidint amb la programació institucional de la Diada. L'acte inclourà la presentació oficial de la campanya i una taula rodona centrada en el català a les xarxes socials, amb la col·laboració també d'aquesta casa i el diari del Punt Avui. La revelació també de les primeres entitats que se sumen a la Carta del Compromís, una assistència oberta a tota la ciutadania, com dèiem, avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I el curs escolar 26-27 es va iniciar ahir amb vaga a les escoles públiques. Els docents consideren necessari impulsar decisions estructurals i el blindatge de l'escola pública. Malgrat les reivindicacions, les escoles i instituts s'han adaptat aquest estiu per acollir de la millor manera l'alumnat i amb novetats diverses. A l'escola Brianxa, la seva directora, Sandra Soliguer, explica que entre les novetats s'han renovat diverses aules i que s'impulsaran accions per potenciar el raonament matemàtic i la comprensió lectora.
2: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum, i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any, que és contes i llegendes. A part d'això, a nivell més competencial, hem instaurat una sèrie d'accions que des d'infantil fins a quart d'ESO es duran a terme habitualment per tal de donar a conèixer i fer aprendre als nostres alumnes que és ser autònom, ser responsable i tenir esperit crític, que crec que és molt important en el dia d'avui. I a més, a nivell curricular, hem instaurat a primària unes hores específiques per treballar el raonament matemàtic la comprensió lectora, que ja havíem començat a treballar l'any passat amb el projecte de comprensió lectora de l'any passat.
0: El director de l'escola Badruna, David Fernández, assegura que inicien el curs amb molta il·lusió i algunes novetats. En concret, destaca la creació d'una nova biblioteca-escola i la millora del servei de menjador.
3: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola. A més, tenim alguns projectes que es fan especial il·lusió, com ara la biblioteca escolar en la que estem treballant ja fa un temps i que ara es concreta amb unes noves instal·lacions. I també el projecte de millora del servei de menjador, que ens ha demanat una inversió important que servirà per millorar la qualitat d'aquest servei. Així doncs, iniciarem el nou curs amb molta il·lusió, nous projectes i la certesa i la confiança que tota la comunitat educativa vetllarà pel bé dels nostres infants.
0: L'escola Serra de Miralles arrenca el curs amb diverses novetats en les seves instal·lacions gràcies a l'esforç de l'AMPA, l'Ajuntament i la Generalitat, ho explica la seva directora, Montse Castany.
4: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula i l'escola doncs, ha acabat d'equipar amb nou material mobiliari l'espai perquè no ens falti de res. En el pati d'infantil també trobarem elements de joc, com una caseta de fusta, pales, carretons, I una altra novetat que segur que agradarà molt, que és a partir de quart de primària, l'alumnat aquest curs ja començarà a aprendre a tocar l'ukelele a l'àrea de música amb els instruments adquirits per l'escola. Per tant, començarà

0: Doncs aquesta estona d'esbarjo dels alumnes, l'Ajuntament ha renovat una de les tanques del pati d'infantil i s'està creant també algun espai d'ombra necessaris també a l'estona del pati. Hem d'agrair, com sempre, moltíssim a la brigada de l'Ajuntament per la instal·lació, renovació d'aquests recursos, d'aquestes millores a l'escola.
1: L'escola Raureda presenta alguns canvis per aquest any. Silvana Vallvé, directora del centre, avança la creació d'una biblioteca pròpia per alumnes d'I3 fins a segon, així com impulsar una renovació del pati de l'escola.
2: Aquesta biblioteca la tenien a les aules, però veient que la biblioteca que tenim de tercer a sisè ens ha funcionat molt bé perquè hi ha molta oferta de llibres i les lectures es treballen molt, vam pensar al claustre de professorat que havíem d'ampliar l'oferta des d'I3 i incloent fins a segon. Per tant, durant el curs es crearà aquesta biblioteca, que és una biblioteca també amb un lloc ampli, amb llum, amb mobles nous i amb molta diversitat de lectures. I l'altra novetat és que també volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils. I això també comencem aquest curs i comencem a fer, haurem de fer per fases, perquè fer això en un pati costa molts diners, però anirem fent, cada any farem un tros i també això ho comencem aquest curs.
1: L'Institut Tordària comença el curs amb normalitat i tota la plantilla al complet, cosa que, com diu Rosa Clar, directora, és una gran novetat. Explica també diverses iniciatives.
3: A l'Institut Tordària hem començat amb normalitat perquè fa la plantilla, tenim tot el professorat i això sempre és un goig, i mantenim força plantilla el curs passat, la qual cosa dona molta seguretat i estabilitat. Però, d'altra banda, se'ns presenta un curs amb reivindicació, amb necessitats, i ara estem amb ganes i amb molta empenta i amb molta il·lusió, però realment hem de procurar no cansar-nos i no cremar-nos, perquè els nens no s'ho mereixen.
1: A l'Institut Lluís Companys han començat classes els alumnes d'ESO, batxillerat. Cicles formatius ho faran la setmana vinent. La principal novetat és l'inici del cicle formatiu de grau bàsic de comerç i màrqueting. En parla el director Carles Carré.
4: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic en comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de 2 cursos escolars. Quan acaben aquest grau bàsic, tenen una doble titulació. Tenen la titulació d'ESO i també tenen la titulació de mòduls professionals en comerç i màrqueting. Per tant, poden accedir a fer cicles formatius o bé també al batxillerat. També tenim un servei nou en el centre, que és una CIEI. La CIEI és una aula d'atenció especial per a alumnes amb més dificultats. Ens estrenem. Tindrem 3 alumnes que faran primer d'ESO aquest any, perquè és el primer any que la tenim. Després això va creixent conforme anem avançant amb els diferents cursos.
1: Finalment, recordem que l'Escola d'Orsavinyà ha començat el curs amb un total de 29 alumnes en aquesta edició.

Puja l'atur a Tordera a l'agost. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes va tancar a Tordera amb 922 persones desocupades, una pujada de 22 persones respecte al mes anterior. Aquesta pujada situa l'índex d'atur en el 9,78%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc, amb una taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 57 torderencs i torderenques menys a l'atur respecte a fa un any. L'atur registrat al Maresme ha augmentat durant el mes d'agost després de mesos consecutius de descensos. Segons dades de la Diputació, ha tancat amb 19.597 persones inscrites, 788 més que el juliol, fet que representa un increment mensual del

0: el 4%. Escoltem el secretari de Treball, Paco Ramos.
1: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost, i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
0: Les dades de l'agost deixen al Maresme una taxa d'atur del 8,4% per sobre de la mitjana catalana i inferior també a la mitjana provincial. El grup de teatre de l'Esplai de la Gent Gran de Tordera ja ho té tot a punt per la representació d'aquest dissabte 12 de setembre a les 6 de la tarda al Teatre Claver. La companyia portarà a escena La sala és plena, una obra de Josep Roig i Raventós, inspirada en el conte La sala número 6 de l'autor rus Anton Chekhov. El president de l'Esplai, Jordi Catalán, ha explicat de què tracta l'obra sense entrar en els detalls, però ha destacat la figura de l'autor i l'importància de conèixer el context de la peça abans de veure-la sobre l'escenari.
2: Sempre he pensat que les obres de teatre són com regals que rebem i que, de vegades, l'envoltori, és a dir, l'embolcall, l'estripem i van a la bessura i anem directament allò, al regal, no? En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
3: sí,
2: que és el Josep Roig i Raventós.
0: L'argument s'estructura en 11 escenes ambientades en la consulta d'un metge, per on van passant diferents personatges amb les seves particularitats. La producció busca connectar amb el públic de totes les edats i oferir un espai de convivència i cultura local. El ritme de venda d'entrades s'avança a bon ritme i s'espera una gran assistència a la sala. Escoltem Jordi Catalán.
2: Jo vaig estar abans d'ahir dimarts al Teatre Claver per recollir unes entrades i vaig preguntar i ui, n'hi ha, no sé, com 150 ja...
3: Ja n'hi ha comprades.
2: 150 entrades o 160, no recordo. O sigui que afanyeu-vos, si voleu trobar un bon lloc a la butaca que us interessa, i heu d'anar ràpid.
0: Les entrades tenen un preu general de 8 euros i de 5 per als membres de l'Associació d'Espectadors i les entitats col·laboradores. Es poden adquirir directament a taquilla del Teatre Claver i pels canals habituals abans de la funció. D'altra banda, els veïns i veïnes de Tordera ja poden consultar el web de l'Ajuntament si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027-2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Tordera ha publicat el llistat de ciutadans que entren en el sorteig a la web tordera.cat. La selecció es farà entre la ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial en data 1 d'agost de 2026. Les persones que siguin escollides podran ser requerides durant els propers 2 anys per participar com a membres d'un jurat popular en determinats procediments judicials previstos per la llei.

0: Ràdio Tordera, els esports.
1: L'Atlètic Club Tordera ha confirmat mitjançant un comunicat a les xarxes socials que el seu infantil A no prendrà part a la divisió d'honor la pròxima temporada. La junta directiva de l'entitat ha pres la decisió de renunciar a la categoria després de no haver pogut confeccionar un grup amb les garanties suficients per afrontar una competició d'aquesta exigència. Segons ha explicat el mateix club, la resolució arriba després de 2 mesos intensos tractant de formar una plantilla competitiva. Malgrat els esforços realitzats durant les darreres setmanes, les dificultats per tancar un equip sòlid ha obligat el club tordarenc a fer un pas enrere. Des de la direcció de l'entitat han assumit la situació amb autocrítica, tot assenyalant que confien poder planificar amb una mica més de temps de cara a les properes i oportunitats. Arran d'aquesta renúncia, l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera disputarà finalment la Lliga de la demarcació de Girona.

0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Ens ho explica en la següent crònica David Navarro.
1: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar. El mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui i per aconseguir el compliment del pacte.
2: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
1: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Els sindicats crítics amb educació adverteixen que hi haurà més vagues durant el nou curs, lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes al no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ratios, millorar l'atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. L'USTEC, a més, ha reclamat un pacte nacional de país per l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional dels Sindicats.
3: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de les futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
4: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
0: És la sisena vegada que els docents estan cridats a la vaga a tot Catalunya en menys d'un any. I parlem del temps, la previsió meteorològica que esperem per aquest dimecres, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que avui ha començat ja a deixar les primeres tempestes importants cap a l'àrea del Garraf i del Baix Llobregat i que esperem que aquest migdia i tarda també puguin afectar la nostra zona. Aquest matí, la major probabilitat de precipitacions intenses correspondrà al sud del Maresme i aquesta tarda al centre i al nord de la comarca. Localment, precipitacions de molta intensitat i de curta durada, amb registres que poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Val a dir que no és una situació a priori que ens hagi de portar grans aiguats aquí a la comarca, però sí que localment doncs, pot descarregar amb una certa intensitat i puntualment, com ja hem dit, també de forma abundant. Pel que fa a les temperatures, amb una clara tendència a la baixa al llarg del dia d'avui, després que ahir les màximes tornessin a arribar als 34 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i els 30 a la franja costanera, avui ja no. Avui les més altes quedaran al voltant dels 23-24 graus, d'una banda per l'arribada de l'aire fred i de l'altra també perquè tindrem un dia força tapadot. Pel que fa als vents, en general, bufaran de fluixos a lleugerament moderats de component nord-est i la situació marítima estarà dominada avui per la maror, marees de forta maror. Aquí la costa maresmenca. De cara a demà, durant la matinada, bàsicament entre la mitjanit i les primeres hores del dia de demà, no descartem algun xàfec enfront de la costa que puntualment podria tocar terra i deixar, sempre de forma aïllada, doncs, precipitacions intenses en alguns sectors de la zona central del Maresme. Després, ràpidament s'allunyaren mar endins a mesura que vagin entrant aquests vents del nord-oest en alçada i, per tant, demà en conjunt tindrem un dia dominat pel sol. Els núvols aniran marxant, per tant, ràpidament. Amb unes temperatures que baixaran de nit, les màximes més o menys com les d'avui, i de cara a demà passat divendres, la Diada, Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera un temps estable i bàsicament assolellat. És possible que de cara al cap de setmana, dissabte a la tarda, tinguem algunes nuvolades, no descartem algun petit ruixat, però en qualsevol cas serien fenòmens puntuals i poc importants. Tot això amb unes temperatures que per fi ja s'hauran normalitzat per l'època de l'any, pujar una mica al cap de setmana, però quedaran molt lluny de les que hem tingut aquestes últimes hores.
6: Ràdio Tordera.

Radio Turdera. La emisora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els bombers han atès 91 avisos relacionats amb l'episodi de pluja des de la mitjanit i fins a les 7 de la tarda. La regió d'emergències de Girona és la que més n'ha generat, seguida de la metropolitana sur i de la nord. El telèfon d'emergència 112 ha gestionat també fins a les 7 de la tarda 398 comunicacions. La majoria de trucades s'han originat al Barcelonès, al Vallès Occidental i al Baix Llobregat. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, veu la proposta de llei europea d'habitatge assequible presentada avui per la Comissió Europea com un aval a la decisió, a la seva decisió de posar fi a les llicències dels pisos turístics a la ciutat de 2028. Collboni ha assegurat que la mesura no té marxa enrere i ha reclamat que el futur marc comunitari blindi la capacitat de les ciutats per intervenir davant la crisi de l'habitatge. Ho ha dit en una declaració institucional en què ha celebrat que Brussel·les reconegui que els poders públics han de disposar d'eines per actuar en les zones de mercat tensionat.
3: Europa reconeix per primera vegada que els poders públics locals tenim el deure d'intervenir quan el mercat per si sol no és capaç de garantir un dret tan bàsic com és l'accés a l'habitatge. I per Barcelona aquesta proposta representa també la culminació d'una primera etapa de feina que hem fet durant aquests anys per situar l'habitatge al centre de l'agenda europea i començar, per tant, a canviar les regles del joc.
2: Més temes. El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha demanat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió parlamentària perquè expliqui quines discrepàncies hi ha al departament i com pensa garantir l'estabilitat. S'ha referit a qui serà també el substitut de Trapero com a director general de la policia, Ferran López, com qui personifica, diu, l'aplicació del 155 als Mossos.
4: La consellera Parlon hauria de plegar. Això és evident, perquè, com deia abans, és la màxima responsable del Departament d'Interior i el Departament d'Interior ha fet aigües.
2: Els afectats per l'esvoranc de les obres de la línia 1 del metro al Putxet demandaran també l'Ajuntament de Barcelona, segons ha avançat la seva advocada. La lletrada ja havia anunciat que denunciaria la Generalitat, però ara s'ha afegit a la demanda al consistori barceloní, una demanda que es presentarà davant de l'Ajuntament i davant de la Generalitat com a màxim el dia 14 de setembre. I acabem parlant del Festival Singulars, que torna al territori amb la tercera edició que amarida cultura i producte local. Del 26 de setembre al 6 de desembre, música, dansa i circ i òpera arribaran a diversos escenaris com el Camp de Tarragona, la Ribera d'Ebre i també el Montsià.
5: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Escola de Música Crescendo, un espai on poder aprendre i gaudir amb la música, obert a totes les edats. Aquest proper curs vine a aprendre a tocar el teu instrument davant l'escola Serra de Mireies, al carrer Doctor Fleming 22 de Tordera. Truca al 611 803 882 o vine. Des d'avui aconseguiràs un 50% de descompte en la matrícula. Escola de Música Crescendo, fes que la teva passió soni ben fort.
2: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

0: Aquest estiu, Ràdio Tordera ve carregada de novetats. No et perdis la nostra nova programació estiuenca plena de continguts refrescants i entretinguts per a tothom.
1: Seguim presents a les zones d'FM, com sempre, oferint-te la millor companyia, notícies locals i programes especials. Però això no és tot. Aquest estiu, innovem els nostres continguts a les xarxes socials per estar més a prop teu.
0: Segueix-nos per no perdre cap detall de les nostres entrevistes exclusives, concursos, vídeos en directe i molt més. Ràdio Tordera, sempre amb tu. A l'FM i ara més interactius que mai a les xarxes socials.
2: Ai, quin tip de menjar! Me'n vaig a la piscina.
3: No, primer has de fer la digestió.
2: Ai, coi, venim al restaurant Les Ferreres perquè tenen piscina i pots dinar prenent la fresca a les seves terrasses i ara no m'ho deixes aprofitar.
3: Primer la digestió, després et podràs banyar fins a l'hora de sopar perquè jo d'aquí no em moc.
4: Restaurant Les Ferreres. Per reserves, truqueu al 93-764-0607.
5: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

0: Aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A la una, a les dues i a les... Espera, espera! Llença't amb un somriure ben cuidat. Només aquest mes a Dental Company Tordera, tarifa plana d'empastaments a 39 euros i revisió i neteja gratuïtes. Ara sí, a les tres. Demana ara la teva cita gratuïta al 930 13 0278
2: o a dentalcompany.es.
1: I recorda, no tanquem durant l'estiu.
3: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
4: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
3: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els tres àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
4: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
3: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El CNI ha admès aquesta tarda que les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tancada Ceuta no va anticipar la magnitud ni la naturalesa del que va acabar passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de document reservat sobre l'assumpte que ha fet avui el govern espanyol. El CNI considera l'entrada massiva de persones que va ser un fenomen, diu, i inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins a la data. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona elaborarà un mapa dels punts calents a la ciutat amb més risc que s'hi cometin suïcidis. El consistori vol implantar mesures per reforçar la seva estratègia de prevenció de la conducta suïcida i l'has anunciat avui, que és la vigília del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi. La primera causa de mort entre joves entre 15 i 44 anys de la demarcació de Barcelona. Ho ha explicat la regidora de Salut, Marta Villanueva.
3: El mapa l'hem de treballar amb diferents agents. Aquest ha de ser un document que ens ha, com deia, ha de ser un document de treball que ens ha de permetre, doncs, identificar aquests espais a la via pública. Sempre estem parlant de l'espai públic i poder, doncs, actuar de manera preventiva també amb barreres físiques, si s'escau. Fins ara hi havia aquest silenci, aquest tabú del que no parlàvem perquè pensàvem, doncs, que això suposava una imitació de conductes. També hem après, gràcies als experts, doncs, que hem de parlar, hem de posar focus allà on hi ha els problemes.
2: I un altre ajuntament, el de Girona, desplega dues pancartes davant les escales de la catedral que conviden a conèixer el català. Dos recursos, un en català i l'altre en anglès, on hi diu que Girona forma part dels països catalans i que el català és la seva llengua. Lluc Salillas és l'alcalde.
4: Al final el que tenim clar és que Girona és sinònim de llengua catalana i llengua catalana és sinònim de Girona, i que la nostra feina és promoure la llengua i promoure que la gent que ens ve a visitar sàpiga que el català és la llengua pròpia de la nostra ciutat.
2: I l'alcalde de Sant Cugat del Vallès, Josep Maria Vallès, ha demanat al conseller d'Agricultura que la Generalitat habiliti espais segurs a Collserola que permetin l'accés. Vallès ho ha fet després que en reiterades ocasions ha demanat que es flexibilitzin les restriccions per la pesta porcina africana, que comporta, diu, restriccions a l'accés del parc, recordem, des de finals de l'any passat. I Tarragona estrena noves deixalleries de proximitat per millorar el reciclatge dels petits voluminosos. Són 9 punts repartits en diferents zones del centre, nord i llevant. N'hi ha més de 8, de més de petites, i una de gran, davant de l'estació d'autobusos a la plaça Imperial Tàrraco.

Has deixat fondes petjades. Formes part de molts records. Has lluitat a contravent, però mai a contracor.

0: I una setmana més d'estiu que estem aquí amb tots vosaltres. Som en Joan Madrid, l'Elvira Romaguera, que t'acompanyarem amb cançons i poesies de gent de Tordera. El nom que li hem posat en aquest programa és Riu de Versos. Bona nit, Joan.
1: Molt bona nit, Elvira.
0: Com estàs?
1: És molt bé, amb ganes d'acompanyar una estona els nostres oients, que ja suposo que són molt fidels al programa.
0: Esperem.
1: Bé. Doncs, què els hi has de dir més?
0: Res, que es quedin a escoltar, que ho fem amb molt de gust per ells, i endavant.

Retrobament. Tu tenies 18 anys i uns ulls clars i lluminosos, uns llavis tendres i rojos, anhelosos per besar. Tu tenies 18 anys i quan a prop teu passava, tot el meu ser t'adorava i era en silenci els meus planys. Tu tenies 18 anys i un cor generós i noble, i a l'emigrar del meu poble calmares els meus afanys. Ara que han passat els anys, tots ells, corulls d'esperança, ha rebrotat l'enyorança i el desig de retornar. I ja no tens 18 anys, ni tens els llavis tan tendres. Els teus cabells ja hi ha cendres i els teus ulls no brillen tant. Però avui, quan t'he retrobat i has desviat la mirada al passar pel meu costat, he vist que t'estimo encara. He vist que el temps no ha passat.

Felicita Sagrera. Primer Premi de Poesia de l'Esplai, setembre del 1992.

0: aquest estiu, al mòbil, a la ràdio, al cotxe, a l'Alexa o a l'Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tordera i al telèfon 666 50 27 50.

Diàleg amb un adolescent. Aquesta és la veu del teu silenci. Aquesta, que jo he sentit tantes vegades. La que diuen els ulls quan callen les paraules. Avui els teus ulls brillen, potser d'alegria i esperança. Tu saps viure la vida. Les flors no t'espinen. No coneixes l'enyorança. No és només l'alegria que dona llum a la mirada. També brillen els ulls quan veuen néixer les llàgrimes. Margarida, Projà i Pujol.

el rellotge del temps. Aquest rellotge que va marcant les hores, que jo voldria parar en aquells moments ditxosos, però ell segueix, i segueix sense parar, igual que la vida, que és curta o llarga per cada ésser. Però seria tan ditxós, seria tan meravellós el poder parar el rellotge en aquells moments únics que saps que no els tornaràs a viure. Parar el rellotge del temps quan estàs tan enamorat i allargar aquells dies tan meravellosos del primer amor, o poder allargar la felicitat de quan formes la llar, la nit única, la nit de noces, o aquells moments que saps que no tornaran i els guardes com el millor dels teus records, o aquells instants que els fills et fan mirar-los i t'omplen de pau i satisfacció. Voldríem parar el rellotge del temps en molts passatges de la nostra vida, o si no, fer-lo enrere, esborrar tot allò que ens fa patir i ens omple d'angoixa. Aquest rellotge que ens medeix el temps, que ens fa córrer com fem tard, que ens fa patir per la persona que estimem i sempre depenem d'ell, per la feina, per l'amor, pel sentiment. Si tens temps, beses la xicota, els pares i acarones els fills somrient. Busques un moment per l'esposa i li expresses els teus més íntims pensaments. També pots fer feliços els companys, els amics i la gent. Tot depèn d'intentar-ho. Si no fos per al rellotge, tot seria diferent. Moltes guerres i problemes no els tindríem, perquè tot el que ens passa depèn del rellotge, aquest rellotge que ens mesura el temps.

0: Alé da Vida. A cada pas, a cada tros de vida que sempre hi ha algú que fa, que pensa, que somia, que vol, que dol, que riu, que plora, que gaudeix, que sofreix, que viu i deixa viure. Un ésser humà amb un esperit feble, la nostra fita és estimar.
1: En cada ser que aquesta terra habita, hi ha un tresor ocult, ben dintre seu. Si busquem bé, suaument, de mica en mica, quelcom hi haurà que ens parlarà de Déu.
0: Talment miralls, ses ulls, dos fars immensos que buscaran la llum per veure-hi molt més clar. Gaudiran dels colors dels seus raigs més intensos. S'aclocaran un dia que no tindrà demà.
1: Sens rumb segur que port ens guia, serem estranys dins la nostra terra aimada. Caminarem, sí, a poc fent via. Més, si no estimem, no deixarem petjada.
0: Si la bondat en nostre cor inia i l'esperança companyia ens fa, tot fent camí un dia i altre dia, indrets segurs trepitjarem demà.
1: Serà llavors només la fe que ens guia qui ens darà forces per continuar. Un jorn i un altre ens farà companyia. Si ens agafem ben fort, ja no ens podrà deixar.
0: Si l'amic en qui tu confiaves, amb el despit, va malferir-te el cor, si amb cor planyent el perdó li donares, aquest teu gest avivarà l'amor.
1: Retrobarem la pau, però quan dolça paraula omplirà els llavis de tot ésser humà, treballem tots, visquem, trobeu-nos a la taula. Si tot ho compartim, molt més ens donarà.
0: Maria Teresa Reñer i Romaguera, març del 1994.

llunyania i enyor. Mentre tu rius i l'abraces, hi ha algú que es consumeix, que plora i que amaga el que no aconsegueix. Paraules malgastades que un dia se les endugué el vent. Llàgrimes que cauen dels meus ulls i plora el cel. Plora el cel i les estrelles. Les estrelles m'il·luminen a cada pas que ens separa i que apropa l'enyor que em fa tan mal. I mentre tu rius i l'abraces, hi ha algú que s'arrenca la pell, que t'estima i que calla, que tanca els ulls i no veu. Que no veus que t'estimo, que et desitjo de veritat. Que no veus que moro en cada carícia que li fas. Tanca els ulls i no em miris, que ja no vull res de tu. Potser sí, sí, una cosa. Que m'oblidis i oblidis qui he nascut. Edat, 17 anys, pseudònim A. Peyron, del grup C, del concurs de poesies que es feia fa uns quants anys enrere.

0: el cotxe, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
2: Radio Tordera.

tristes emocions. Un dia que, perquè sí, jo em trobava a l'estació per veure arribar el tren, vegia una donzelleta que esperava la seva arribada tota impacient. El xisclar del comboi l'aire fendia. A la Nina li feia un salt al cor. Apareix el tren per un cap de via. Ja grinyolen els frens. El tren mor. Busca la donzelleta amb gran frisança entre els personatges que han arribat. Als braços d'una dona, tot llançant-se, de sa boca el crit de mare ha esclatat. S'enfosa en una abraçada mare i filla, barrejant-se llàgrimes i petons. En els meus ulls, una llàgrima brilla, omplint-me el cor de tristes emocions. La seva mare, un jorn d'ella partia, més ja ha tornat, i en els seus braços és. Un jorn la meva mare jo perdia, més la meva no tornarà mai més. Per sempre de mi la mort se l'ha emportat, per sempre. Quina paraula fatal. Sols els que hem tingut i l'hem estimat sabem què és una mare i lo que val. Lluís Puig i Martori, 1932.

Un somni. Et busco en la foscor, et busco també en ple dia, però ets sols una il·lusió, un somni, una fantasia. Et busco al cel i a la mar, a l'aire, al clar de la lluna, però a l'anar-te a abraçar, ets un núvol que s'allunya. Et busco al mig de les flors, quan s'obren de matinada, i veig dintre els seus colors la teva imatge anhelada. I a l'acostar-me a la flor, amb la il·lusió de besar-te, veig que és sols una visió i no puc tan sols tocar-te. On ets que no puc tenir ni et puc estrènyer els meus braços? És que mai has existit? Ets un somni de la nit quan, dormint, sento els teus passos. Felicita Sagrera Riera. Novembre de 1992, segon prèmit de poesia de l'Esplai, l'any 1993.

La meva terra. És la meva terra, la que jo m'estimo tant. És la meva terra, la que jo m'estic mirant. Des de petita m'han ensenyat d'on sóc. Terra bonica, sí, és aquest el meu lloc. Voldria sortir a trobar felicitat. No, res de fugir, trobaré la llibertat. Jo voldria veure la meva gent lluitant, lluitant per creure que Catalunya està canviant. Tots junts podrem viure, sempre mirant endavant. Catalunya lliure. No, no estic somiant. Ho hem d'aconseguir. Res ha de ser com abans. Fora hem de sortir a cridar «Som catalans». Júlia Manresa. És el 2005 i als 13 anys.

Luna. Sentinela de centrals imatges, talment com miracles cel amunt. Suspesa dalt del blau, em fas mestressa de tot el que la terra crea i bresa, vestint de plata arreu tot el conjunt. Cercant el teu esguard allà on et trobis, t'he vist gronxant-te al mar en nits serenes, seguint a les onades platja enllà, on puguis l'aurora resposar lliscant sobre el pendís de les arenes. El riu també t'hi veig d'argent vestida, mentre baixa encalmat besant la vall, i et saps a aquelles aigües reflectida com una fada de lluentons vestida, que es veu la més bonica en el mirall. Fins l'arbeil de la prada t'agombola quan la carona suau en dolça nit i fas brillar el seu pèl fet de rosada, mentre no arriba encara la matinada que et durà prest a reposar al teu llit. Mil històries d'amor guardes escrites al llibre del teu pas enjugassat. De mirades al cel fent-te penyora, de promeses i somnis a tot hora, deliris del present i del passat. Quan ja fineix el temps del teu viatge i regna Déu l'impero del foscor, és quan espero, amb ànsia i amb anhel, que tornis a lluir formós al cel i et lliuris de l'espessa tenebror. Duc a les mans el buit d'aquell silenci nu a la nit. Encara coeja parens i boscúries, i les primeres llums del jorn s'apaguen a les aigües del meu mar. Segon premi del llibre que fan esquarts de l'any 2017. Maria Teresa Renyer.

I fins aquí aquest riu de versos d'avui. Poesies fetes per la nostra gent, per la gent de Tordera. Nosaltres tan sols ens queda despedir-nos fins la setmana que ve, si Déu vol. Que tinguis una bona setmana i gràcies per ser-hi.

0: Alexa, a l'Alexa o a Spotify. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
1: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: Cent set punt u FM. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Parla Mercè Roura. El CNI ha admès aquesta tarda que les informacions que va emetre sobre una campanya a les xarxes socials que cridava l'assalt de la tanca de Ceuta no va anticipar la magnitud i la naturalesa del que va passant el 30 de juliol. El Centre Nacional d'Intel·ligència ho ha dit arran de la desclassificació de documents reservats sobre l'assumpte que ha fet avui el govern espanyol. Considera que l'entrada massiva de persones va ser un fenomen inusual que no es correspon amb les crisis migratòries conegudes fins a la data. El delegat del govern a la ciutat autònoma, Miguel Ángel Pérez Triano, ha assegurat aquest vespre que el CNI no va avisar mai de l'entrada massiva de migrants.
3: Esas conversaciones yo no las conocí y tampoco el contenido de la llamada que aparece también en esa desclasificación. Un WhatsApp a un cargo menor no es un informe ni una alerta, sino un simple intercambio de información. Si el CNI tiene una información de ese nivel, no se le transmite a un delegado del gobierno. Eso se tiene que transmitir al ministro del Interior, al secretario de Estado, ministro de Defensa, al GEMAT.
2: Entre la documentació desclassificada hi ha un document del CNI del 29 de juliol, un dia abans dels fets, que advertia els serveis secrets marroquins a diversos grups de Facebook i WhatsApp amb més de 180.000 seguidors que estaven promovent intents d'accés a la ciutat per mar i a través de la tanca. I hem sabut que la Comissió d'Investigació del Congrés sobre la gestió de la Dana ha citat l'expresident de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, pel proper 21 de setembre a les 11. La comissió també ha acordat citar a 3:45 de la tarda l'exsecretari d'Emergències de la Generalitat, Emilio Argüello. I ha refrescat les temperatures arreu de Catalunya i les tempestes han deixat més de 60 litres per metre quadrat al Berguedà i al Ripollès, entre d'altres. Demà dijous dominarà el sol gairebé arreu. A primera hora hi haurà boirina a l'interior i a la tarda creixeran núvols d'evolució. La temperatura baixarà amb una matinada que serà fresca o freda, sobretot a l'interior i al Pirineu. Màxima continguda que fregarà els 30 graus. I la 080 a Barcelona Fashion reunirà 25 dissenyadors i marques a la segona edició al Marina Vela Port Vell. El certamen se celebrarà del 20 al 23 d'octubre i aplegarà noms com Custo Barcelona, Escorpión, Guillermina Baeza o Domínico. També firmes internacionals com la francesa Louis Gabriel Nucci. La programació combinarà talent emergent i firmes consolidades. Darrer punt, perquè hi ha hagut també pluja de gols. El Barça comença fort a Europa i s'ha imposat en contundència el Feyenoord per 5-0 en el primer partit de la Champions.

de veritat que no volia començar per aquí, però ja que he posat aquesta cançó, que pertany a Take My Breath, ja sabeu que el meu anglès és perfecte, eh? Take My Breath Away, de la pel·lícula Top Gun, us en recordeu? Aquell Tom Cruise tan jove, tan guapo. Pues ja que he començat per aquí i pertany a una pel·lícula, pues mira, farem un parell més i tres i ja farem l'apartat de la música de pel·lícula, si us sembla bé. Com ningú em dirà el contrari en aquest moment, pues anem amb l'Elvis Presley quan Return to Sender, que aquesta la va cantar a una de les seves pel·lícules, que era Girls, Girls, Girls. Encara que la millor cançó, diuen, és de l'altra pel·lícula que va fer de l'Oeste. Però comencem per aquesta, va. Girls, Girls, Girls. Return to Sender. Girls, Girls, Girls és la pel·lícula, de l'Elvis. Return to Sender és la cançó. Preciosa!

0: fight for love and glory, a case of do or die.
1: És que n'hi ha tantes, ja tenim aquesta. Mont River, direu, i de què em sona? Andrew Hempur, jo vaig donant pistes, eh? Aneu pensant. Desayuno con diamantes. En realitat és desayuno a Tiffany's, o sigui, esmorzant a Tiffany's, però a Tiffany's només passa per l'escaparat i ella. Ai, que maca, Mont River.

meva, quines cançons, quines pel·lícules, que maco. Bueno, hem fet un petit tall, eh? Ara anem amb els Boos i que ens canten Actitud. Jo crec que tota la vida s'ha de tindre actitud, hasta per entrar a una botiga a comprar. Amb actitud.

us he trobat Imagine en català. Quina passada. El canta Gertrudis. Ara anem amb també un altre remake. Va, venga, remake per dir alguna cosa, eh? És una cançó que a mi m'agrada molt, que és Rose Garden, que ens la canta la Nina, la Lynn Anderson. Però en aquesta ocasió, en castellà, perquè entengueu la lletra. Perquè si sou com jo, que l'anglès... lo poquet per passar dos minuts... Perquè diuen, lo poco para pasar el día. No, no, jo l'anglès, mare Déu. Jardín de Roses ens la va cantar Duncan Du en castellà. Així que, bueno, a més de posar Rose Garden, posarem Jardín de Roses. És que és tan maca, per favor.

maca, que maca, per favor. Ai, que romàntics estem avui. És que ja... Ai, anem amb una altra. Us en recordeu que us estic posant algunes cançonetes dels Mustangs, que són un grup català, que cantava en castellà a la seva època, però cantava molt el Cire... Ai, el Cirex era un altre grup. No, però aquests feien molts... Com se diu això? Agafaven la cançó en anglès i la traduïen i la cantaven ells... pues, no, quasi sempre dels Beatles, alguna dels Rollings... Els agradava fer aquestes coses. I, bueno, he pensat que era una manera d'escoltar en castellà, entendre el que diuen, quan aquestes cançons ens agraden tant en anglès. Com és possible que ens agradin tant i no entenguem la lletra? És una pregunta per tirar-la una moneda, eh? O sigui que... pues, res, aquesta vegada els Mustangs ens cantaran Sargento Peppers. Voleu dir que serà Sargent Peppers? Anem a veure-ho.

canviem. I anem amb una miqueta de marxa amb Salomé. Quins la cantava, aquesta? No és tan vella, però també té els seus anys. Chayanne!

Ai, ai, ai, com m'agradava sempre a mi el Chayanne. No sé si ara tinc que mirar si està fent alguna cosa a la vida o perquè va estar parat un temps, perquè va ser pare i no sé quines coses. A mi el Chayanne m'agradava molt en cançons d'amor i amb aquestes que eren ballables, però ballables, d'aquestes de saltar. Estic buscant èxits d'aquest estiu, ja que és, d'alguna manera, hi som, estem, s'acaba, no sé jo, perquè ja amb la calor, ja no sé ni com dic jo. Aitana ens ha tret una cançó d'estiu, superèxit, evidentment. L'altre dia es va posar la Rosalia. Tenim també el Dai Dai de la Shakira, però també l'hem posat molt, o sigui que... La del Mundial, recordeu, la del Mundial que va guanyar Espanya. Bé, pues l'Aitana ens ha cantat Superestrella. Pues venga, som-hi, Superestrella, Aitana.

qué maca aquesta cançó de l'Aitana. Diu, ell me dice que no li importa estar con una superestrella. Bé, sí, és perquè t'estima, cap problema. Però el problema que tenen aquestes noies i aquests nois, vull dir, aquesta gent tan famosa i tan rica i milionària, que no sap molt bé si s'acosten a ells per el que valen com a persona o per el que valen en diners. Tal qual, eh? O sigui, en sentiments, en dòlars, en euros, en el que vulgueu. És difícil. És difícil perquè tu te pots enamorar perdudament i resulta que aquest senyor, senyora, senyoreta, senyoret, el que ve a buscar la teva fortuna i t'enreda, perquè tu també tens ganes de que t'estimin. Ai, a qui no li agrada que l'estimin? Mare Déu, mare Déu. Com aquells amors de joventut, jo crec que no n'hi ha, però diuen que sí. Tinc alguna amiga que s'ha enamorat a una edat, diguéssim, tardia. No li direm vella perquè queda lleig, eh? Però es veu que l'amor renace, o sigui que aviam. I per tornar a néixer i tornar a sentir el que sentíem nosaltres, les dones, quan escoltàvem aquesta cançó del gran Dani Daniel, va dedicada a totes les dones de Ràdio Tordera. Dones, dones, ho sento pels homes. I a totes les dones que ens escolten de Tordera o de fora de Tordera. Ai, Dani Daniel es cantava cançons precioses, però aquesta, per mi, brutal. El vals de les mariposes, Dani Daniel.

manera que ens hem posat romàntiques, nosaltres, va, anem a posar una altra una mica més movida. Moguda. Ai, senyor. Ens cantava Take On Me. És una cançó que us poso molt. Per què? Perquè m'agrada.

hem de decidir quin camí agafar. A vegades somiem i a vegades algú ens promet alguna cosa. Sopa de Cabra ens canta i camins, somnis i promeses.

0: encara ses boig.
1: Guapíssima! Això és el que ens diu Banda Neon. I nosaltres, com ens ho agafem? Pues que totes són guapíssimes. Ella no...

realment la cançó us l'he posada molt, però bueno, avui també us la posaré. La canten els Búhos, els Catarres i Henry Méndez, aquesta versió. Que sempre us poso la dels Búhos, no? No és Miami, no, és veritat. Nosaltres som molt, molt a prop, a tocar, de la Costa Brava. La millor del món. I no necessitem anar a Miami, però... No és Miami.

0: Infopodcast Tordera.
1: Hola, dimecres 9 de setembre. Les tres paraules del dia són català, feina, jurat. Català. L'Ajuntament de Tordera llança la campanya Parlem en català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi. I els equips directius valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Feina. Puja l'atur a Tordera amb 22 persones al mes d'agost. Actualment hi ha 922 persones sense feina al poble. I el grup de teatre de l'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Claver a les 6 de la tarda i ja porta un gran ritme de venda d'entrades. Jurat. Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. El sorteig per als anys 2027-2028 es farà el 17 de setembre. I l'infantilà de l'Atlètic Club Tordera de renuncia a la divisió d'honor. La junta directiva fa oficial que no competirà a la màxima categoria per falta de temps per confeccionar una plantilla competitiva i jugarà a la Lliga de Girona. L'Ajuntament llança la campanya Parlem en català per fomentar l'ús quotidià de la llengua catalana al municipi. Serà un acte avui a les 7 de la tarda, on també es farà una taula rodona per parlar del català a les xarxes socials. Pere García, regidor de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, amb convidant a tothom a unir-s'hi.
1: Avui, 9 de setembre, és el Dia Internacional per protegir l'educació dels atacs. Avui és Sant Pere Claver. Falten 46 dies per al canvi d'hora a hivern. Serà la matinada del 25 d'octubre. I falten 2 dies per l'11 de setembre, la Diada Nacional de Catalunya. Avui una jornada força nuvolada, amb plogims al llarg de la tarda-vespre, temperatures entre els 18 i 24 graus. Demà esperem un dia més estable. Farmàcia de Guàrdia, la Marc Oval, a la plaça de l'Església, recollida de poda i voluminosos a les Ferreres, Can Domènec, Sant Pere de Riu, Orsovinyà, Roca Rossa, trucant prèviament al 93 765 3151 o enviant un WhatsApp al 615 39 21 46. Fa un any explicàvem que l'Hospital de Blanes millorava el confort dels pacients oncològics amb nou equipament gràcies a la Fundació Oncolliga Girona i l'Oncotrail. Fa 5 anys, Ràdio Tordera estrenava en format podcast la radionovel·la I és sempre, de Quimaro. I fa 10 anys, 200 tordarencs sortien en bus l'11 de setembre per assistir a la mobilització que es feia aquell any a Salt. L'àudio que avui recomanem a la web i a les xarxes de Ràdio Tordera és escoltar la segona part de l'entrevista amb Berta Mercader dins el programa Munta-t'ho bé.
0: Infopodcast Tordera, una coproducció de Ràdio Tordera i la xarxa de comunicació local.

Molt bon dia. Aquí comença l'Àrea Aquí, els millors moments, aquí, a Ràdio Tordera. Avui tenim un programa especial perquè arribem i hem arribat amb molta il·lusió al final d'aquesta etapa d'estiu, però tranquils, que no marxem, només farem una paradeta. Han estat setmanes de ràdio, d'actualitat, de música, de converses, de tertúlies, de rialles, de preguntes impossibles i, sobretot, de molta companyia. I la setmana vinent encara ens teniu aquí perquè recuperem, com dèiem, els millors moments de l'ara i aquí. Aquelles converses que ens fan fer pensar, aquelles que ens van fer riure, aquelles preguntes que van provocar debat i, evidentment, aquests moments que potser hauríem preferit que no quedessin gravats. I després canviem el xip perquè tornarem el 17 de setembre. Serà amb nova programació de tardor a hivern, nous continguts, noves idees, noves veus, però amb les mateixes ganes de fer ràdio i de tenir-vos a l'altre costat. Així que pugeu el volum i escoltem aquests moments del record del magazín de l'Àrea Aquí a Ràdio Tordera, perquè la màgia continua.

0: ens haurem de preparar.
1: S'ha de preparar tot.
0: Sí, ho hem de preparar. Bon, hola de nou.
1: Bon dia.
0: Has estat a la tertúlia. Sí. Ara continuem amb aquest la preparació d'un viatge que sempre ha d'estar... Per anar un viatge perquè surti bé, l'hem de preparar.
1: Home, lògicament, si és un viatge de vacances, amb la il·lusió i tot això, l'has de preparar per ahir, l'has de preparar com a mínim 6 mesos, 7 mesos. Anar-te'n a la biblioteca a Versailles, anar-te'n a una... Primer, sapigueu on vols anar. Mm. Segona, anar-te'n a una llibreria especialitzada a Barcelona i comprar els llibres corresponents d'aquell país o països que vulguis veure. Entrar també de lo que pots veure a cada puesto. Quan tens tot això, després te'n vas a l'agència de viatges, mirant que sigui una agència de viatges que sigui de la teva confiança, que no et trobis que pagues i pos no viatges i coses d'aquestes, que per desgràcia en aquests moments doncs, està passant bastant contínuament, i bueno, i és posar-li a la gent de viatges, dir-li, bueno, jo vull fer aquest viatge i voldria anar a veure això, això, això i això i això.
0: Anem per pams. Primer, hem de triar un país.
1: Clar.
0: O un lloc per anar a visitar.
1: Sí, sí, un país, lògicament.
0: Clar, si anem i comprem llibres que ens expliquen allà on anem a veure, sí, quasi és més fàcil reconèixer o saber el que vas a veure que quan vas allà no tens la sorpresa de veure-ho.
1: Bueno, és el que t'estic dient. O sigui, si saps, pots saber el fons del que vas a veure.
0: Sí.
1: Realment en gaudeixes més encara.
0: Sí?
1: Sí, però és clar. Ara tu imagina't que et portin, no sé... A Vesuvio, a Nàpolis, va anar a veure doncs, totes les figures aquelles que hi ha, bueno, figures humans que hi ha calcificats i tal. Sí. Imagina't que tu no sàpigues res. Bueno, vas allà i, com els japonesos, faig la foto i a fer punyetes i me'n vaig. En canvi, si has llegit alguna cosa, saps el per què i el com, de per què va passar i com va passar, etc etc. I és això, és que el tema sempre és aquest.
0: Sí, sí.
1: No sé, vés-te'n al Vaticà per dir alguna cosa, no sé. Si no te n'has entrat una mica, mira, que és maco això, quin tros de marbre aquí, sí, és molt maca aquesta imatge.
0: El problema, o la sort d'avui dia, és que si entres per internet, fas hi ha visualitzacions aquestes que pots veure tot a pèls i senyals.
1: Estàs fent un viatge virtual.
0: Sí, un viatge virtual, que en diem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: I llavors què?
1: Bueno, però no és
0: els que tenim problemes a caminar i tot això, dius, escolta, amb aquest viatge el tenim perfecte, eh?
1: Bueno, hi ha postos que una persona... Hi ha unes limitacions, també, esclar.
0: Sí,
1: si te'n vas a un posto que hagis de fer una excursió i caminar 2 o 3 hores en pujada, ho puc fer-ho, no puc fer-ho. Busques un altre posto, que sigui pla, o que t'hi portin amb un cotxe.
0: Mm.
1: O sigui, però per això et dic, si te n'enteres, sabràs per endavant... Si allà hi pots anar-hi, per les teves possibilitats, o no hi pots anar-hi.
0: Sí, sí.
1: Si vols anar al Machu Picchu, si has tingut un atac de cor, no hi pots anar-hi, al Machu Picchu. Ni a Cuzco. Bueno, ja no pots anar a Perú. Sí, olvida d'aquest país perquè és perillós per tu. Has de buscar altures, tira molt llarg de 1.500 metres d'altura.
0: Sí, sí.
1: Tot això és la preparació que tu et fas al viatge. Que tu pots veure per internet, que pots veure vídeos d'internet i tal... encara et fa més il·lusió el anar-hi personalment i conèixer el que has vist en una pel·lícula.
0: Com ho veus natural, és millor.
1: Clar, tota la vida això. I, clar, i això representa doncs, que després, quan tu ja has decidit el que vols anar a veure, pots deixar-te aconsellar per la gent de viatges, o tu ja vas per la teva.
0: Ja direm, ja avançarem. Llavors, com comprem aquests llibres del país que volem anar a visitar o el que ja ens ha fet il·lusió i ho hem triat ja més o menys, aquests llibres també ens diuen si ens hem d'envacunar, no ens hem d'envacunar, si ens ho expliquen tot el que es fa falta, quina classe de calet de diners...
1: Quin tipus de temperatura hi ha en el moment que tu hi aniràs, perquè et dirà
0: i també et dirà,
1: un quadro de gener-desembre,
0: sí,
1: etcètera. No?
0: També et dirà quan és el millor temps per anar a visitar.
1: Clar, exacte. Sí. Per exemple, no sé, per dir-te un exemple, tu te'n vas a Àfrica i te'n vas a Tanzània, i la millor època de Tanzània és febrer o març, perquè a part d'anar a veure tots els parcs nacionals i anar a veure les feres, etc., tens la possibilitat de veure la migració dels mius en el riu Mara.
0: Mm.
1: Clar, després, bé, el problema. T'agrada veure la matança que hi ha allà d'animals o no t'interessa veure-ho?
0: És llei de vida, no?
1: Però em refereixo que
0: ja.
1: És això. Després hi ha persones que diuen, oh, és que jo vaig a Àfrica, però escolti'm, jo no vull veure com un lleó mata... Escolti, no vagi a Àfrica, perdó.
0: No, és llei de vida. És llei del més fort.
1: El preparar-ho amb antelació i llegir-ho, vas matisant i dius, no, doncs aquest país no m'interessa per això, per això, per l'altre, però més allà.
0: I has triat més o menys, més que no pas menys, el lloc que vols anar. Llavors, a quina agència de viatge hem d'anar? No cal que diguis el nom, sinó digues què és el que hem de trobar en una agència perquè ens prepari un viatge i tingui les seues garanties.
1: El primer de tot és que hi hagi un bon professional.
0: Com ho sabrem?
1: Raonant. Tu ja t'has enterat a través de llibres. Si veus que amb la persona que estàs, el teu interlocutor que tens davant, està divagant totalment, dius, aquest tio és que no té la més punyeta idea de lo que estem parlant. Canvia perquè és que et sortia malament. Que, per sort, hi ha molts puestos i hi ha bons professionals que sabran interpretar-te ràpidament el que te vols. Després hi ha dos vertents. Quan has trobat ja el professional de l'agència de viatges, després hi ha dos vertents. O pots anar amb un viatge organitzat per un majorista, que n'hi hau 10, 15, 20, 25, depèn, o bé fer-lo individualment.
0: Sí. Què recomanes?
1: A veure, econòmicament, el de majorista. Ara, per anar a veure un país bé, sols. Perquè després dius, vull aquí, doncs això m'interessa, doncs aquí m'hi quedo 3 hores més. En canvi, el guia, amb un grup, dius, ha passat media hora, vinga, anem, perquè és que hem d'anar a veure l'altre. Vens? O sigui, vas molt més a la teva. I a més, com que tu ja t'ho has llegit, ja saps que això t'interessa i allò no t'interessa. Vol dir que això t'ho deixes i t'estàs més temps en un altre posto que t'interessa més. Va? És que realment, si vas a fer un viatge per veure paisatge, és una història, i si vas a fer un viatge, diguéssim, cultural, és una altra història. O sigui, te'n vas a la Capadòcia, a Turquia, allà t'ho han d'explicar, perquè si no veus quatre pedres, diu, bueno, adéu, ja les he vistes, ja en tinc prou. Però, en canvi, si t'expliquen el que és, lògicament t'interessa molt més.
0: Ja, ja. Bé, ja tenim el professional que ens explica el viatge, com ha de ser, com què hem de fer, els hotels, etc. La garantia perquè una companyia sigui garantissable. És a dir, que quines grans... No totes les companyies tenen el mateix prestigi que altres. No, què hem d'anar a buscar?
1: A veure, anem a veure. La història sempre és la mateixa. Amb una agència petita hi pot haver un gran professional.
0: Sí, per això t'ho dic.
1: I amb una agència gran hi pot haver un patata.
0: Sí.
1: Jo prefereixo més sempre anar amb una agència petita. O sigui, primerament, una agència que et mereixi la confiança. Que tinguis confiança en una persona determinada dintre d'aquella agència de viatges. Això, per mi, és indispensable. Si vas amb una de gran, doncs, vale, donant el número 32 i quan acabi aquell et posant amb aquell com et podrien posar amb l'altre. A menys que coneixis algú i diguis, vull parlar amb fulano de tal.

0: Vol dir que, esclar, has de buscar una agència que, a part de la confiança que tu li tinguis, doncs que sàpigues que és una agència més o menys solvent, que és una agència que porta anys i que la seva trajectòria ha sigut sempre, doncs, decenta, en aquest sentit. I fugir d'aquestes agències de que, bueno, oiga, si quieres usted la Capadocia por 700 euros 8 dies. Merda. Merda, així és clar. O sigui, duros a quatre pessetes no se'n poden.
1: No se'n poden. No.
0: Algo passarà. A tu et fotran amb una pensió que no tindrà aire condicionat, els cotxes, en comptes d'anar amb quatre rodes, aniran amb dos, jo què sé.
1: Llavors serà una moto, eh?
0: Sí, bueno, no, però són cotxes encara.
1: Ja, ja,
0: eh?
1: Ja.
0: O que no podràs posar els peus a terra perquè no té fondo el cotxe, en fi, qualsevol cosa d'aquestes. Que no et vindran a buscar a l'aeroport, que l'hotel tindrà trenyines i tindrà de tot... És, sí, això és el fotut. O sigui.
1: Per això que és difícil, eh?
0: No, per quan... Home, difícil potser en un principi, però quan ja tens més o menys una amistat amb una persona que ja t'ha fet un o dos viatges i que has vist, doncs que sap per on va.
1: Però estem parlant de persones que, com tu, que estàs acostumat a viatjar. Però nosaltres som inexperts. Dintre de tot hem fet amb l'Inserso.
0: Bueno,
1: fet...
0: però
1: llavors, com ho fem, això? Vull dir,
0: si tu vull... tindràs algun amic, segurament, o conegut, o un conegut que coneixem un altre conegut, que aquest tio està inflat de viatjar i que sap per on va... I aquest va,
1: home, això t'ho pregunto.
0: I aquest va a una agència de viatges, però dius, escolta, on puc anar per fer això? Sí, a veure, també diferenciem una mica el dir, me'n vaig a Palma de Mallorca o a Canàries, o me'n vaig a Austràlia, o me'n vaig a Turquia, a veure, o me'n vaig a l'Àfrica. O sigui, aquests viatges ja mereixen una mica d'atenció i que la persona que t'ho estigui fent sàpiga, a veure... Tampoc ho sap tot, el professional.
1: Ja, ja, ja.
0: No, tampoc ha estat a tot el món i a tot arreu. On ha estat a postos. Però que, bueno, que sap interpretar el que tu vols i després ell, mitjançant el seu corresponsal, mitjançant a internet o mitjançant el que sigui, indaga una mica el que tu vols, s'ho mira una mica i et munta el viatge d'acord amb les teves necessitats o amb els seus gustos, en aquest sentit. O sigui, jo et posaria un exemple. Un tio vol anar a la Patagònia. La Patagònia la pots fer de moltes maneres. Pots anar a la Patagònia a fer trekking i pujar muntanyes i t'ho passes de conya. Molt bé. Pots fer una Patagònia, doncs, anant a veure, doncs, els principals puestos i tal, i anar a veure, doncs, no sé, el Perito Moreno i anar a Rio Gallegos, etc. I anar a veure, doncs, els glaciars, etc. I després tens l'altre, que és veure els glaciars i fer un creuer per l'Àrtic. Tots són preus diferents, o sigui, estic parlant d'un viatge que 15 dies pot costar 7.000 euros o 8.000 a un viatge que em pot costar 1.500.
1: Sí, sí.
0: Clar, després ja depèn de la teva disponibilitat, la gent de viatges et dirà, escolta, el professional, quan es vol gastar vostè? Pues jo em vull gastar 3.000 euros per persona. Vale, pues mira, quina categoria hotels? Jo vull anar a hotels de 4 estrelles, de 5 no, perquè són més cars, de 4. Vale, pues molt bé. I et munta tot el tema. Què vol? Un cotxe. Bé. Amb xòfer? Sí. Amb guia? Val. Que parli espanyol? Sí. Vinga, doncs ja està. I a partir d'aquí, tu munta. Ell ho demana en els seus corresponsals, al país corresponent, li envien el viatge, l'agafa, el mira, el prepara, veu que està bé i el presenta al client. Si el client diu sí endavant, doncs llavors ja el prepares i ja està.
1: Per tant, fer un viatge d'aquests vol dir que no has d'anar allà i dir sí a tot i de cop.
0: No,
1: has d'estudiar-ho molt.
0: Jo diria una cosa, que no és estudiar-lo, és mirar-ho, mirar el que vols fer, i cuideu que gaudeixes amb anticipació del que veuràs al cap de dos o tres mesos. Però, esclar, allò ho recordaràs. Això és com un llibre i una pel·lícula. Veus la pel·lícula i si llegeixes el llibre tu passes de conya. O al revés. Si llegeixes el llibre i veus la pel·lícula, doncs pot dir, potser la pel·lícula no és tan bona com el llibre.
1: Ara en parlarem amb l'Abel, que és el tècnic de les pel·lícules. D'aquí una mica en parlarem. Cal fer sempre seguro de viatge, com és un viatge així?
0: Sí. Quan són viatges que vas molt lluny i poden haver-hi problemes que no són, no és que siguin conflictius, però que pots, no sé, et pot picar una serp, et pot trencar una cama, pots... Sí, sí, perquè el seguro... A veure... Si t'estàs gastant 5.000 euros en un viatge, o 4.000, el seguro val 100 euros, és la xocolata del lloro. I aquí t'hi entra el seguro, t'hi entra si abans de sortir et poses mal el seguro d'anul·lació, t'hi entra el seguro de repatriació, si estàs molt fotut t'agafen un avió i et porten aquí, etc.
1: I si mores t'enterren aquí.
0: I si moren també et porten

0: cap aquí i t'enterren. O sigui, és, no té importància el valor del segur.
1: Sí, sí, sí.
0: Per als serveis i les prestacions que et dona el segur.
1: Va bé sempre anar ben preparat.
0: Sempre, sempre. I portar, sobretot, segons on vagis, un botiquín amb...
1: Una farmaciola...
0: Una farmacioleta amb el que tu creus... Més ben dit, si tu vas a Àfrica o te'n vas a Àsia o el que sigui, països una mica... No conflictius, però països que pots agafar qualsevol cosa, te'n vas al clínic i allà hi ha el doctor Corachán, que és una de les eminències d'Europa més importants en quant de medicina tropical, i el tio et dirà... Escolti, on va vostè, tal posto? Doncs miri, em portis això, això, això, això, això, això. O sigui, és un tio molt amable, és molt, molt maco. I vas a la farmàcia, ho compres i ho fots a dintre la farmàcia. Sí, per poder, si tens restrenyiment o per si tens diarrees.
1: I sobretot aquella, la conversió per beure aigua que no és potable per fer-la potable, no?
0: No, no. Aigua embotellada i vallcatrana.
1: Oh, sí? Però si estàs enmig del desert i en comptes de durar dos o tres dies duren més...
0: Què? Els cotxes porten aigua embotellada. Sí. Porten aigua embotellada.
1: Van,
0: i
1: ben,
0: sobretot,
1: van ben preparats.
0: I sobretot per el que et diuen és, escolti, vostè vol aigua embotellada, però no se li corre fotes un cubata amb glaçons de gel, perquè els glaçons són de l'aixeta. Vol dir que si per una banda se la fot embotellada i l'altra se la fot de l'aixeta, la pot enganxar igual.
1: Sí.
0: Vol dir que glaçons nada, i si és calent et fots. Entens?
1: Bé, veus el cubata a casa i...
0: No, te'l pots veure allà, però que sigui de nevera, la tònica o la Coca-Cola sigui de nevera, i si no està prou fred, doncs mira, la vaig seguir Déu. Però no vigilar també... A veure, els menjars, les carns, no, o sigui, menjar-les supercuites, no menjar-les les vermelles, ni volta i volta, perquè allò té microbis. Canvi cuita, no té cap microbi. Les verdures ben fetes... No mengis amanides, no se t'ocorri menjar-te un tartar per dir alguna cosa. O sigui que...
1: Molt bé. Anem a fer inversions, que dèiem abans, i si cas, quasi ja haurem parlat dels viatges d'avui.
0: Vinga.
1: Moltes gràcies, Toni, i fins una altra.
0: Fins l'altra setmana.
1: No, però jo no hi seré jo.
0: Ah, bueno.
1: Vinga, moltes gràcies.
2: Ara i aquí. I aquí.

0: Doncs bé, sí que ja són un quart d'una i que nosaltres doncs tenim ja aquesta estona radiofònica amb la que tenim en Miquel Grimal, com ja l'hem saludat, i amb ell fem i visitem salts i gorgs a cop de pedal. A cop de pedal, eh? A cop de pedal, a cop de pedal, Miquel.
1: Sí, sí, aquí no hi ha una altra via. Se surt de Tordera i es torna a Tordera amb el mateix medi.
0: Molt bé. Sí que t'agraïm moltíssim doncs, totes aquestes imatges que ens van passant els nostres companys, els apengen per al Facebook, i la gent poden visualitzar doncs, aquests llocs que segurament no coneixeríem si és que tu no ens els passes. Jo realment, i a les entrevistes de setmana, com ja estic tranquil, me'ls torno a remirar, eh?
1: I en queden uns quants, eh?
0: Queden uns quants, fantàstic.
1: Sí, no...
0: Avui ens parlaràs de... Aquest jo l'havia sentit anomenar, però no l'havia vist mai.
1: És molt famós, eh?
0: Sí.
1: Can Toni Gros.
0: De la foradada de Can Toni Gros.
1: Exactament.
0: De Can Toni Gros sona molt, no?
1: Sí, queda entremig de Rupit,
0: sí?
1: Que és un altre poble emblemàtic, i a l'Esquirol o Santa Maria de Corcó.
0: Molt bé.
1: Queda
0: mig. Quant de temps des d'aquí a allà?
1: En bicicleta?
0: En bicicleta i en cotxe, va.
1: En cotxe no tant, perquè tens vies i pots, sí. Pots venir per Olot o pots venir per Vic, que sí. És el normal, però en bicicleta, és clar, no pots agafar vies ràpides, has de fer per carreteres, clar. Normalment, algunes de molt mal estat, i molts de colls, perquè el d'avui, com la setmana passada, a la Ria de Sorreig, som a Osona, i per arribar a l'alçada de Roda de Ter, que és el mateix de la setmana passada a la Ria del Sorreig, per arribar a Manlleu. Aquí, la d'avui, no has d'arribar a Manlleu, però sí que has de fer el mateix camí. Què vol dir? Arbúcies, Coll de Rabell, Espinelves, Coll del Buc, Coll de Romagats, Sant Julià de Vilatorta, Folgueroles, on te va néixer mossèn Cinto Verdaguer, Roda de Ter... I aquí, doncs, la carretera, la comarcal 153, que ens porta pel Coll de Condreu fins a la Vall d'en Bas o Olot.
0: Escolta'm, Miquel, de tots aquests pobles, que més o menys doncs, sí que tots coneixem, a quin ens recomanes tu, com mentre fem l'itinerari en cotxe, deixem-ho així, pararies? És a dir, jo em pararia aquest poble, perquè aquest poble, a banda d'anar a veure el Gorg, és el que considero que és el que és més maco.
1: En cotxe tens moltes possibilitats.
0: No, sí. digue'n un només, va.
1: No, a veure, Espinelves, qui és que no ha estat a Espinelves? És un poblet petit,
0: sí, però,
1: l'església
0: però...
1: és molt... A part de que es fa la Fira de la Veta al desembre,
0: sí,
1: de Nadal...
0: Quina, tothom sembla que anem per aquestes dates,
1: és
0: un prou, eh?
1: Coneix jo, i si vas per la banda de Vic o passes per Viladrau... O dintre la ciutat de Vic, que don molt, molt, molt, molt de marge. Mm-hmm. I al costat tens Manlleu, que és una altra joia. Sí, és una ciutat gran, sí, sí. Amb monuments. A veure, don. I a més, aquí tenim un altre vessant. Ja comença al costat de Roda de Ter, les masies de Roda, doncs que hi ha el Pantà de Sau. Passa
0: ui,
1: el Ter.
0: Tant, ha de ser preciós tot això, eh?
1: Aquí hi ha la vall de Fusimanya... hi ha a Sant Pere de Casserres, que això és una altra història, hi ha un monestir preciós, fa un meandre al riu Ter allà, que és diguéssim, el final del Pantà de Sau, ve amb uns penya-segats, és molt maco. I allà també hi ha una zona, hi ha un poble que pertany, perquè el que tocarem ara, Can Toni Gros no és... poble, és el terme municipal de l'Esquirol, pertany a l'Esquirol. Rupit i Pruit sí que és un altre terme municipal, però Can Toni Gros és, pertany al terme municipal de l'Esquirol.
0: I, a veure, per què es diu Can Toni Gros, aquest saltant? Que és que hi ha una masia per allà a la vora? És que
1: Can Toni Gros no ho sé tant, perquè, esclar, el terme, com que pertany doncs, a l'Esquirol sí, perquè antigament hi havia hagut un hostal que es deia l'Esquirol. El que passa que també es diu Santa Maria de Corcó perquè hi ha un agregat que era del Corcó. I per això té els dos noms, aquest poble.
0: El Corcó és un poble, també, no?
1: Sí, bueno, és un nucli amb una església, amb una ermita,
0: sí.
1: I doncs va agafar del nom d'aquest terme.
0: Estan obertes, lloc. Aquestes ermites que se vas comentant, Miquel?
1: Normalment no solen estar obertes. No. Pot ser que alguna masia del costat o tens d'anar a un centre a buscar la clau. Mm-hmm. Hi ha llocs que sí, que te la deixen, però hi ha llocs, si està en bon estat, perquè igual està tancat, perquè l'estat doncs, pot ser que no estigui gaire bé i sigui una mica perillós. Mm-hmm. Hi ha de tot, eh? Et trobes de tot.
0: Miquel, fins aquí aquest punt d'on avui volem arribar, doncs amb aquest salt i aquest nom de que a mi me sona
1: sí,
0: molt.
1: També se li diu el Molí de la Foradada, o la Roca de la Foradada.
0: On hem de deixar el cotxe, si volem anar en cotxe?
1: És molt fàcil. La comarcal, aquesta 153, doncs passat a Roda de Ter, i si vinguessis d'Olot, per exemple, que vas a la Vall d'en Bas i dius, va, tornaré per Vic, doncs a la comarcal 153, que Antoni Gros queda al costat de la carretera. A l'altra banda, hi ha la serra, doncs hi ha diverses serres, i una és la de Cabrera, perquè això hem de posar que estem entre el Cabrerès i el Coll Sacabra.
0: Això està tot senyalitzat, perquè si anem o no?
1: Sí,
0: o t'has d'orientar una miqueta també?
1: No.
0: I consells portar un mapa, doncs...
1: la carretera, has de prendre la carretera i els rètols dels pobles. Allà t'hi diu que Antoni Gros queda al costat. Hi ha un asfaltat, que entres a dintre el que és el nucli, el poble,
0: sí.
1: I on hi ha el camp de futbol, hi ha un camp de futbol, doncs allà hi ha una via molt ampla, allà sí que ja està indicat, al camp de futbol hi ha un aparcament per vehicles molt gran, o sigui que no, normalment no ha d'haver-hi problema, i a partir d'allà el camí ja s'estreny, però hi ha rètols i ja te va indicant.
0: El que passa,
1: que ara estem parlant, la imatge que tinc és del 2018, octubre del 2018, hi havia molta aigua.
0: Preciós,
1: ara jo sé que en aquests moments... la cosa deu estar molt justeta, eh?
0: Bueno, però deu saltar aigua d'aigua també, no?
1: A veure, la riera, està a la riera de les Gorgues.
0: Sí.
1: És una riera que va al pantà de Sau, a Sant Martí Sescors.
0: Sí.
1: D'acord? Doncs aquesta riera, és clar, es nutreix de molts de torrents que surten dels cingles de Iats, que al costat de Cabrera.
0: Uh-huh.
1: Tot això són vessants de 1.300 metres d'alçada.
0: Bueno, Déu-n'hi-do, doncs,
1: Vull dir, recull molta aigua. Se sol que durant l'any es manté bastant bé, però és clar, també té certes mancances. Uh-huh. Aquest salt, si no baixa molta, com tots, no té la seva espectacularitat, no? Però bé, don molt d'això.
0: Però el lloc es veu preciós també,
1: sí,
0: Miquel.
1: Sí, doncs aquest camí ara, jo com hi vaig anar, però ara fan pagar una entrada de 2,5 euros, normalment, per accedir-hi.
0: Però aquí, com fan pagar, ja has d'anar a peu, en bicicleta?
1: Sí,
0: o posar-hi
1: cotxe,
0: sí.
1: Ja? Aquí el cotxe l'has deixat abans, a l'aparcament.
0: Aquí,
1: res, són 20 minuts, eh?
0: Sí.
1: No sé si el resta... Perquè, clar, teòricament està prohibit el bany. Abans s'hi banyaven, jo com d'allò s'hi banyaven, però ara no és possible, o almenys està prohibit. Bueno. No sé si hi ha molta vigilància
0: però
1: o el que sigui.
0: Però es veu prou gran, eh?, perquè s'hi pugui banyar la gent. Doncs,
1: sí,
0: bueno,
1: és que hi ha una gorga, a part del salt, una gorga. Doncs l'últim rampa de baixada, perquè té un desnivell bastant considerable, si ha plogut, has de vigilar molt perquè rellisca.
0: Ah.
1: Jo en aquest vaig deixar la bicicleta a dalt. No la vaig baixar fins a baix.
0: Sí,
1: primer,
0: sí.
1: Perquè no em semblava pertinent, perquè no has d'anar fins a baix, has d'anar a peu, lògicament. La deixes a una banda abans de l'última baixada, i com que havia plogut abans, era molt relliscós. Vull dir, el camí, però es fa bé, amb canalla i tot,
0: Bé. 20 minutets, tu dius.
1: Sí,
0: no,
1: des del camp de futbol, des de l'aparcament, 20 minuts hi ets, I llavors, esclar, és com una espècie, bueno, és molt maco, és un... És, diguéssim, un amfiteatre, d'alguna manera, de Rocam.
0: Sí, sí, sí.
1: El nom de la Foradada és escaient total, perquè està dintre, doncs, aquesta espècie de Rocam, la gorga està tancada, el salt té, és considerable, té 15 metres de baixada.
0: Escolta'm, Miquel, ara ha plogut, aquests dies potser pot estar bé, eh?
1: Pot ser que s'hagi animat i que baixi.
0: No acabes de veure-ho clar, no acabes de veure-ho clar.
1: El que passa que no sé si en aquests moments baixa prou aigua, però bé.
0: 15 metres, has dit, d'alçada?
1: Sí.
0: I
1: llavors li diuen Foradada, perquè una part de la roca, el seu vessant doncs, dret, a la dreta, hi ha un gran forat que dona a l'exterior.
0: Ah.
1: L'altra part no pots pujar, perquè hauries d'escalar-ho.
0: Sí, sí.
1: No hi ha accés. I aquí sí que pots passar per aquest forat, és un gran forat, I per allà, el maco, si es pot... Bueno, es veu tranquil·lament en la fotografia que vaig passar i el vídeo, que ja entra la llum del sol.
0: Oh, que maco.
1: En certs moments...
0: Ha de ser una hora determinada, això, Miquel.
1: Sí, en certs moments el sol com va aquella vessal i a l'alçada, sí, doncs entra la llum solar perquè i il·lumina el gorg, il·lumina l'aigua.
0: No, si...
1: Això ho vaig aconseguir a l'octubre en les imatges.
0: Sí.
1: Jo ho dic esmentar-ho perquè es pot veure... I és un lloc preciós, eh? Jo dic que és molt maco perquè em va encantar.
0: És preciós.
1: Jo el coneixia, però hi havia anat mai, eh? El coneixia de feia anys.
0: Sí. Bueno, és allò que vas veient els noms, no?
1: Revistes que hi han donat, doncs, han fet reportatges.
0: Sí.
1: És un lloc molt, molt, molt maco. El que passa que, clar, ara les queixes, que abans hi podies anar lliurement i ara està controlat, no sé, i, és clar, hi ha molta gent que es queixa perquè, és clar, si no hi ha aigua, perquè han de pagar doncs aquesta entrada? Crítiques, però bé, és que això ens ho hem guanyat. O ens ho hem guanyat per desgràcia, perquè no tenim la consciència de que no es pot anar allà a menjar. Clar, la gent que porta allà fan pícnic, no es pot fer pícnic en aquest lloc.
0: Fes
1: en un altre lloc.
0: I tingues cura.
1: Exactament. Vols posar els peus a l'aigua? Vol menjar allà? No, això no es pot fer. I banyar-se, a veure... això podria haver-hi la seva...
0: Home, això podria ser, Miquel, allò que diu un número determinat i si en surt un, n'entra un altre.
1: Ja ho
0: no?
1: solen com fer, ja ho solen fer, però clar, també ho has de reservar prèviament,
0: clar.
1: Ho has
0: A l'hivern també, vols dir, Miquel?
1: A l'hivern no crec. El que passa que no sé si hi ha també control o no.
0: Vull dir, això potser
1: normalment... solen fer en aquests llocs, és el que no tinc informació, no?, en aquests moments, però que sí que està delimitat i està controlat. I ja dic, és a la Riera de les Gorgues, aquesta riera té bastanta aigua, passa més avall, perquè el poble, la capital doncs, del terme municipal, doncs a l'Esquirol, passa per l'Esquirol i va sortir fins al final amb una cua del pantà de Sau, que és un que hi ha més salts i gorgs,
0: més allà. Sí, n'hem parlat
1: i això és un altre tema.
0: Miquel, i en aquest, per exemple, que hi ha tanta aigua, hi ha algun tipus de peix? Hi ha algun tipus d'exemple? És que hi veig tanta natura, hi veig tanta claror amb aquesta foradada, amb la llum. A veure, hi ha algun tipus de vegetació diferent?
1: És espectacular, és molt espectacular.
0: És tot igual, de fet.
1: Sí, i el color de l'aigua. Esclar, en dies que hagi plogut molt de cop, no, perquè l'aigua, ja sabem que està una mica barrejada, però com està més tranquil·la i al saltant l'aigua, doncs tot és molt net, és més transparent. A veure, jo normalment no solo veure gaire fauna, vull dir, no veig peixos ni res. Potser sí que n'hi ha, però això sí que no... Normalment no he observat que hi hagi peixos, que almenys que es vegin, no? Que es puguin considerar.
0: Molt bé,
1: considerar.
0: Miquel, doncs hem donat un suggeriment més per la nostra audiència, que veiem que els va seguint molt, vull dir, amb mainada i tot. Jo, a veure, sí que sempre ja comentes tu el tros que hi ha des d'allà on s'ha de deixar el cotxe.
1: Sí, però aquest d'avui és bastant fàcil, eh?
0: Sí.
1: Vull dir que
0: 20 minutets,
1: està bé. A més, dic, res, 20 minuts un quart 20 minuts per baixar i un quart i 20 minuts o una mica més per pujar, que dius, costa una mica més, no? Ja dic que està regulat, està ben, i el que hem d'expressar que és a partir d'ara. Si plou una mica més, suposo que també serà molt millor.
0: Sí.
1: I ja dic que és en un entorn, bueno, és que estem en un entorn, el Cabrerès i el Collsacabra, d'on per anar a més. Jo dono una opció, que llavors es pot agafar el cotxe, baixar,
0: sí?
1: I com que primer hem de passar, perquè el poble de l'Esquirol està una mica a interior, no està ben bé a tocar la carretera, però està molt a prop. Hi ha una carretera que arriba fins a Tavertet. És una altra...
0: Doncs és fantàstica, fa el cotxe...
1: En 12-13 quilòmetres, des de la carretera que deixem, la principal, la comarcal 153, estàs a Tavertet.
0: Fantàstic.
1: I després el Penya-Segats, embassament tota la vall de Sau... les guilleries, allà tens una vista.
0: De totes maneres, Miquel, tot això per poder-ho fer en un dia, no, eh? Si ha de ser anar a veure aquest gorg que ens has comentat ara i anar a Tavertet i s'ha acabat la història, eh?
1: Bé, en bicicleta sí que no don per més, eh? Ja dic, en bicicleta el màxim que pots fer és tornar doncs aquest que havia, doncs havent vingut de Roda de Ter, com si diguéssim, de Vic, i llavors fer la Vall d'en Bas, Però, esclar, tallant per Coll de Condreu, el Santuari del Far, i baixar cap a Mer. Això és una altra història.
0: Molt bé, doncs nosaltres ens quedem amb en Miquel, que vagi pedalant, però que ens vagi explicant aquests indrets tan fantàstics que realment, quan veus aquestes muntanyes des de l'exterior, jo mai, Miquel, m'hagués pensat que hagués pogut veure aquests salts d'aigua entrant-hi una mica. La veritat és que m'he quedat parada en tots els que ens vas explicant. Avui ha sigut fantàstic aquest de la foradada de Can Toni Gros, i que bé, això és una d'aquestes escapades que ens fa en Miquel de salts i gorgs cap a la zona de les Guilleries, i que t'ho agraïm moltíssim que ens ho venguis a explicar, Miquel.
1: Vinga, seguirem. Encara en queden moltíssims.
0: Doncs vinga, fantàstic. Vinga. Gràcies també per les fotografies i els vídeos que ens passes, eh? Gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
2: Ara i aquí.
3: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

classe de piano, nosaltres que estem a punt d'encetar d'aquests llibrets que ens venen, en aquest cas, editats amb el suport del Cercle d'Història de Tordera i l'Ajuntament de Tordera, un premi, Premi Salvador Vendrell 1999. És un llibret que s'anomena L'Antic Clavé, 1926-1988. Un reportatge fet per la Maria Àngels Cairó i Pujol, Maria Rosa Mates i Morell i Elvira Romaguera i Ferrer.

els orígens del cinema Clavé. El cinema Clavé estava ubicat on actualment és el número 17-19 del carrer Dutu Trueta, abans Herois de Jaca, i durant l'època franquista, José Antonio. O sigui, al mateix lloc on hi ha el Teatre Clavé. Era propietat de Josep Albertí i Ruscalleda, el qual tenia una sastreria en el que ara és el carrer Ciutadans número 20. Josep Albertí era un gran aficionat al cinema i en veure que el cinema Albéniz, local annex al Cafè de Cal Ros, es quedava petit, decidí comprar aquests terrenys i construir l'anomenat cinema Clavé. Antigament, aquests terrenys eren ocupats pels cavalls de la remunta, o sigui, cavalls i muls, destinats a proveir de nous cavalls i muls la cavalleria de l'exèrcit i dels cossos muntats. És difícil trobar escrits que confirmin del tot la data de construcció del cinema Clavé, però tenim el testimoni de la senyora Teresa Tarrés. Es va casar el dia 30 de gener de 1926 i, després del viatge de novis, que va durar 8 dies, va establir la seva residència a Tordera, treballant de ferrers en la casa que actualment seria el número 15 del carrer Doctor Trueta, també propietat de Josep Albertí, i coneguda com la Casa del Ferrer, ara ja enderrocada. Ella recorda que llavors, al febrer de 1926, s'estaven fent els fonaments de l'esmentat cinema Clavé. A Bonifaci Albertí, pare de Josep Albertí, li agradava molt la música i el cant. Sovint s'emportava el seu fill Josep als assajos d'una coral que hi havia a Tordera i de la qual en formava part. L'afició del seu pare per la música i el cant, el fet d'anar amb ell als assajos i que en aquells temps eren molt famosos els cors de Clavé, ell sovint també anava a escoltar. Foren els motius perquè Josep Albertí, en memòria del seu pare, posés el nom de Clavé en l'esmentat cinema. Els cors del Clavé eren un conjunt de societats corals fundades per Anselm Clavé, músic, poeta i polític, al segle XIX, per tal d'elevar la cultura dels obrers mitjançant la música i l'art.

anem ara a oferir-los un cor de Nabucco, que ens interpreta amb el coro dels esclaus joseus de Giuseppe Verdi. Anem a escoltar com sonen.

Així és, aquests repicaments de mans també sonaven dintre el que era el marc del Teatre Claver. Parlem de molts anys enrere. Parlem d'una època. Parlem del 1926.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: I ara sí, arriba aquell moment que costa una miqueta. El moment de posar punt i a part d'aquesta temporada d'estiu. Però abans de marxar, vull dir-vos una cosa. Gràcies. Gràcies per haver estat aquí, per escoltar-nos mentre esmorzavo, mentre treballavo, mentre feia feina per casa o simplement mentre ens teníeu de fons. Perquè potser nosaltres parlem davant d'un micròfon, però la ràdio només té sentit quan hi ha algú a l'altra banda que escolta. Doncs bé, la setmana vinent no us direm adéu del tot. Tornarem a obrir el nostre àlbum de records i recuperarem aquests millors moments de l'ara i aquí. I després farem una mica de pausa per tornar el 17 de setembre amb les piles carregades, amb aire nou i amb la nova programació de tardor hivern de Ràdio Tordera. Així que gaudiu d'aquest últim trosset d'estiu, cuideu-vos molt i, sobretot, no perdeu mai les ganes de riure, de conversar i de continuar fent-nos preguntes, perquè la vida passa molt de pressa, però quan la compartim, passa millor. Soc la Rosa Maria Roscalleda i en nom de tot l'equip de l'Ara i Aquí us envio una abraçada molt i molt gran. Ens retrobem el 17 de setembre. Adéu-siau, amics!
1: Els millors moments del magazín Ara i Aquí. Per informar-te, acompanyar-te i valorar la notícia amb tu, Ara i Aquí, el magazín dels matins de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, nosaltres preparats i a punt que estem per engegar aquest espai, on es proporciona doncs, anar a indrets realment doncs, estriats amb molta cura. La Maria Antònia ens hi porta. Molt bon dia, Maria Antònia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: I bé, doncs ens anirem de voleio.
1: Doncs sí.
0: I aquesta setmana cap on anirem, Maria Antònia?
1: Oh, i aquesta setmana ens endinsem a les entranyes del país.
0: Què dius ara? Cap on anirem?
1: Sí, doncs sí, doncs sí, anirem. Us explicarem una possible visita amb unes coves que crec que doncs, és força interessant.
0: Molt bé, molt bé. Això de les coves a mi m'agrada molt, eh? M'agrada molt.
1: A mi em fa com una mica de basarda.
0: Sí, de fa basarda.
1: Sí, sí, sí. Sí. Jo... Però no deixo de reconèixer que són molt boniques i en fi, no? I espectaculars. Mm-hmm. Però em fa molt de respecte.
0: Molt bé, estem preparats per anar a veure coves i, doncs, bon calçat, ja va preparats.
1: Doncs sí, sempre anar bé, molt còmodes. Eh? No se us ocorreixi fer cap d'aquestes excursions i aquestes visites que us proposem amb sabata de taló alt. No és el moment.
0: No toca. Sí.
1: Bé, doncs anem a veure. Suposo que més o menys tothom té una imatge molt clara del massís de Montserrat, amb aquestes formes que té tan singulars, aquest relleu. Bé, doncs, el que no és tan conegut és que justament aquesta muntanya amaga un món subterrani que està format per avencs i coves que foraden el massís, el qual fa que el seu interior resulti també un llegat força interessant. Aquest món subterrani és el resultat de l'acció de l'aigua, de la pluja, sobre el conglomerat i el material calcari durant milers i milers d'anys i de les múltiples esquerdes que s'han anat generant degut als moviments. I en aquest paisatge càrstic impressionant destaca la cova de Salnitre de Collbató.
0: Ah, molt bé. Molt
1: així
0: bé.
1: Que aquesta és l'excursió que us proposem, però que ja us diem lo següent. Com que aquest és l'últim programa de la temporada, i a veure, ara ja comença a fer més aviat fresqueta, i allò d'anar-se'n a les coves, doncs què voleu que us digui? Potser no. Hem aprofitat per explicar-vos aquesta possibilitat, perquè ara en aquests moments les coves estan tancades, estan fent millores.
0: Ah, està bé.
1: Llavors hem pensat, això és per agafar un paper, apuntar-s'ho, i quan vingui el bon temps, llavors... Doncs hi ha un telèfon de contacte i llavors trucar de dir, escolteu, ja les heu tornat a obrir, i llavors agafar i programar l'excursió.
0: Però òbviament és d'estiu, no?
1: Sí, és més, sí, exacte. Sí. Però doncs per això precisament hem buscat això per l'últim programa, pensant de que com que ara estan fent-hi reformes, doncs home, apunteu-vos-ho, deixeu-ho marcat en l'agenda i quan faci bon temps... Llavors és el moment d'anar a veure aquestes coves del Salnitre de Collbató, que són impressionants. Veureu. Per accedir a la cova s'han de pujar unes escales de pedra exteriors que tenen un total de 244 graons.
0: Pues res, no?
1: Pues quasi, res. Quasi bé res. Per això us diem, no porteu sabates de taló. I tan bon punt es penetra a l'interior del massís, s'inicia el recorregut de 500 metres que permet conèixer la cova i els seus secrets més amagats. S'han triat, evidentment, els passadissos més espaiosos i els que tenen les estalactites i estalagmites i columnes de pedra més boniques. Home, esclar, la cova és molt gran, però no tot és prou interessant com per estar donant-hi voltes, sinó que han fet una miqueta de circuit i es veu doncs, lo més bonic, lo més esplèndid, per dir-ho d'alguna manera. Dins de la cova cal destacar la sala de la catedral, que és la cavitat més gran del conjunt, i el pou del diable. Hi ha 66 graons que es baixen,
0: baixant.
1: I vas baixant endinsant-te en les entranyes de la muntanya de Montserrat. Mireu, jo estic segura que aquests 66 graons no els baixaria.
0: Per què?
1: Perquè em faria massa angúnia.
0: Fa basarda, no? Sí, sí, sí, massa sí, al fons,
1: sí. Sí, sí, la veritat que sí. I un cop passada el que en diuen la boca de l'infern, hi ha una formació que es coneix popularment com els ous ferrats. Es veu que té com la forma de dos ous ferrats. I que diuen que tocar-los dona bona sort.
0: Ah, bueno.
1: Així que ja ho sabeu.
0: Eh? Bueno, deu estar ben nets, eh? Déu-n'hi-do, no? Sortint d'allà i que carregis les mans de seguida.
1: Així que això, doncs, en fi, tingueu en compte aquests detalls,
0: sí,
1: que segurament, doncs, deu ser curiós, si més no, curiós de veure. Eh? Així que és una excursió. Diguem, per endinsar-te dins de lo que és les nostres arrels, no diguem que doncs hi hagi res de museu ni, no, senzillament veure tot el que hi ha dintre de la cova, però pensem que és prou interessant.
0: Clar
1: i
0: que sí.
1: És una visita molt, ha de ser molt bonica, eh? I fixeu-vos que la cova de Collbató és la que millor resumeix la història de l'espeleologia catalana i al llarg dels anys ha inspirat a nombrosos artistes, com va ser el cas de Rossinyol o de Gaudí. Per tant, estareu visitant un espai que va inspirar a grans artistes, com va ser Rossinyol i Gaudí.
0: Escolta, deu tenir unes formes realment doncs, espectaculars, eh?
1: Sí, clar. Sí, crec que ha de ser bonic, bonic de veure. I fixeu-vos, la cova té una llegenda.
0: Ah, això de les llegendes sí que ens agraden, eh, Maria Antònia? Les profunditats no gaire, però les llegendes molt bé.
1: És que una cova sense llegenda no tindria gràcia, no pot ser això. Doncs bé, resulta que la cova va tenir un paper important per la gent de la zona, de la contrada, eh? Segons sembla, va servir de refugi al Mansuet. El Mansuet era un personatge de Collbató, eh? Resulta que en Mansuet era un ferrer.
0: Ah, mira.
1: I davant l'amenaça d'ocupació del poble de Collbató per part de l'exèrcit francès a l'inici del segle XIX, va decidir endur-se a la cova les dones, els nens i les coses de valor que hi havia al poble per tal de protegir-los. A més, hi va instal·lar un taller.
0: Ah, mira.
1: Clar, com que ell era ferrer.
0: Sí, sí, sí.
1: I allà hi fabricava armes pels guerrillers que competien a la zona contra les tropes napoleòniques. Però, ai carai, un bon dia els soldats van descobrir la cova. M'acaso. I llavors, en Mansuet els va barrar el pas amb un fusell i els va amenaçar de que faria caure les roques de l'interior i els esclafaria.
0: Ai.
1: I per demostrar-ho, va fer caure una caldera d'aram que tenia ell per allà, i clar, quan va retrunyir i va xocar contra les parets, ja us podeu imaginar el soroll que va fer i l'eco que es va formar. El terrabastall va ser tan gran que va espantar els soldats sobre manera que ja no van tornar més. I la valentia i l'enginy del Mansuet, doncs, va salvar moltes vides i el van convertir en un heroi.
0: Ah, molt bé, molt bé. Però escolta'm, aquest home, imaginem-se la feina que va tindre en portar-se tots els estris de valor que tenien a casa seva. On tenia molt pocs, el pobre home va treballar molt, eh?
1: Sí, i no solament ell, sinó tota la gent del poble.
0: Clar, clar,
1: tots
0: clar.
1: Els veïns del poble es van endur cap allà, doncs, en fi, el que més o menys consideraven que podia tenir un valor i que, doncs, no volien que els francesos els hi arrabassessin. Uh-huh. Així que, bé, doncs, i a part d'això, doncs, el fet d'agafar, posar allà dintre i el seu taller i continuar treballant, continuar fent les armes, no deixa de ser doncs una llegenda força força interessant i bé.
0: I un esperit doncs molt d'aquí d'anar treballant i anar continuant doncs fent doncs el seu ofici.
1: Sí.
0: Molt bé, Maria Antònia, doncs aquí doncs deixarem amb un punt i a part aquest espai perquè amb aquest nom de Bolaio encara hi ha molts de llocs per poder anar de Bolaio,
1: molt. Sí. Hi ha moltes coses, molts llocs, moltes excursions, moltes visites turístiques i culturals que us voldríem proposar, però a veure, el temps és el que és i ara doncs entrarem a la temporada d'hivern i llavors doncs a la temporada d'hivern fem altres coses.
0: Exactament.
1: Ja tornarem, si convé, i ja tornarem una altra vegada amb aquests temes o amb d'altres, però avui doncs era l'últim programa i ja és per despedir. Bé, i per despedir, doncs, què hem fet? Volíem buscar una música que fos adient per despedir el programa. Tots aquests dies ja sabeu que durant tot l'estiu hem estat posant

bé, comencem l'espai i el programa de l'àrea aquí, el repertori. I que bé, ja saben que en aquests moments la música n'és protagonista, a banda dels diferents continguts que tenim preparats amb l'edició d'aquest dilluns, del dia d'avui. Més que tot, una forta encaixada, una abraçada, si cal, i si no, ens fem l'amistat, allò que ens donem la mà, prou, no cal més, eh? Molt bé, nosaltres que tenim a punt, doncs, aquesta selecció musical un tant més estiuenca, desitjant, això sí, esperant que comparteixin i que no, que disfrutin. Doncs bé, començarem amb un tema que és d'una senyoreta que fa uns quants anys, doncs, va sortir aquest tema dintre el gran àmbit del món discogràfic. Ella és d'Isirales i bé, ens parla d'un magnífic és París. La Torre Eiffel, les Pans Alicis, i aquí us deixem amb ella.

0: Voyage.
1: Doncs bé, sí que potser el que és la lletra d'aquest tema que anem escoltant, Voyage, no sigui massa extens, però veig aquí que la Claudine Fritz-Mentrop, així era el seu nom, però coneguda artísticament com Desirels, des una cantant francesa va tindre èxit des del 86 fins al 88, més que tot per aquest tema que estem compartint, Voyage. Es va convertir en el número 1 en molts països d'Europa i Àsia, venent més de 5 milions de còpies. Un ritme marcat per la formació musical i la veu de Dennis Edwards.

Presley, la veu de Dennis Edwards, que va néixer en 1943. És una americana ànima del pop rock i cantant dels The Temptations. Edward es va unir amb el grup el 1968 en substitució de David Ruffin. Va cantar amb el grup des del 1968 fins al 1989. A mitjans de la dècada dels 80, va intentar una carrera en solitari anotant un cop a l'any 1984 amb el tema Donut, mirar més enllà. Avui encara doncs, està cantant i ho fa doncs, pràcticament en solitari. I bé, nosaltres que ens quedarem aquí, ho farem doncs, escoltant una veu d'un senyor prou conegut, tan punt soni en les primeres notes musicals. Ell és Django.

Doncs bé, no ens oblidis, perquè a nosaltres ens agrada que sapiguem que ens escoltes, que sàpiguis que nosaltres posem doncs, cançons, com és en aquest moment, que a vegades doncs, fem entrevistes que considerem que són interessants per escoltar i valorar, i també, com no, la informació que ens arriba, més que tot, de la nostra població tordarenca. Doncs des de la ràdio, aquest és el tema que en Diango ens està interpretant. Tot això volem, tot plegat, tot junt, embolcallat amb la poesia i la sardana, doncs que et recordis que nosaltres també estem per tu.

Mode és un grup de música electrònica britànic format a l'any 1980. En els seus inicis van formar part de l'escena musical futurista organitzada a Gran Bretanya cap a finals de la dècada dels 70. Aquesta època estava fortament influïda per grups com Catfred. Alguns són considerats com un dels grups pioners a portar la música electrònica a lo que és el gran públic. Doncs bé, amb aquesta cançó anem donant a conèixer a un dels grups que van ser pioners a l'hora de la música, doncs, un tipus tant més electrònic, va sorgir amb èxit en el món discogràfic. Ells són Efecto Pasillo. I prepara't, llamineix una mica, perquè anirà bé, eh? El tema és Pan i Mantequilla.

Són el grup musical canari de rock alternatiu i pop rock amb alguns elements llatins i funk. Va ser fundat a l'illa de Gran Canària en el 2007 i van debutar amb una cançó que es deia Chacho. En el 2010, amb el seu llançament del seu àlbum Onónimo Efecto Pasillo. Després Efecto Pasillo va començar a participar com a banda el 2007, presentant-se en un concurs de bandes que van guanyar amb una aplastant victòria. El grup va començar a gravar la seva primera maqueta titulada En el aire, que va ser emitida per cadenes locals durant un concert a Les Palmes de Gran Canària. Tato La Torre, productor musical, va viatjar des de Barcelona fins a Canàries per escoltar-los. I la crítica va ser tan afavorida que va decidir acollir el grup.

Doncs bé, nosaltres escoltant i exaurim el temps que tenim per aquest repertori de l'estiu, hem d'explicar-los que aquesta formació és una banda estatunidenca de música soul, disco, funk, jazz i rock. Són un dels grups que han tingut més èxit públicament i críticament del segle XX. Ni més ni menys que la formació dels Rolling Stones els va descriure com innovadors, precisos però sensuals. Calculats però animats, i també van declarar que la banda ha canviat el so del pop negre. Doncs bé, nosaltres que amb aquest ritme hi posem punt i final, com dèiem, en aquest repertori, desitjant que acabin de passar un bon dia, no se'n vagin, segueix el magazín Malària aquí, eh? I com no segueixin a la trajectòria de la programació de Ràdio Tordera, l'emissora que ens agrada escoltar-te. Fins ara mateix, adeu.

0: Ràdio Tordera. Escolta la ràdio de l'estiu i viu la vida.
1: 107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Tordera. Serveis informatius.
1: Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Tordera. L'Ajuntament llença la campanya Parlem en català per fomentar l'ús quotidià de la llengua al municipi. Una iniciativa marcada dins el Pla Local d'Impuls del Català que busca promoure l'ús viu, natural i conscient de la llengua en el dia a dia de la vila. Pere García, regidor de Política Lingüística.
2: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi.
1: Dimecres 9 de setembre de 2026, els equips directius de les escoles i instituts valoren un inici de curs marcat per la vaga docent i les millores a les escoles i instituts de Tordera. Els centres arrenquen les classes amb diverses novetats i la plantilla del professorat al complet. Escoltem un fragment del que ens explicaran avui a l'informatiu els directors i directores de les escoles i instituts del poble.
3: A nivell d'instal·lacions s'han instal·lat 148 ventiladors de paret a tots els espais del centre. És una instal·lació que ha fet el Departament d'Educació.
4: Volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils.
5: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula.
6: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola.
7: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum, i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any.
8: Aquest curs, l'Institut Tordera, hem començat amb molta normalitat. Tenim tota la plantilla, la qual cosa és extraordinària perquè no s'havia passat mai. I a més tenim un increment de plantilla important perquè tenim la sort de que moltes professores han tingut criatures i llavors tenim desdoblaments, per tant tenim persones substitutes.
9: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic amb comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de dos cursos.
1: Un dimecres on parlem també que puja l'atur a Tordera amb 22 persones al mes d'agost. Actualment hi ha 922 persones sense feina al poble. Puja també l'atur al Maresme i a Catalunya, valora les dades el secretari de Treball, Paco Ramos.
10: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
1: El grup de teatre de l'Esplai presentarà aquest dissabte l'obra La sala és plena al Teatre Clavé a les 6 de la tarda. La venda d'entrades té un gran ritme en aquests moments. En Jordi Catalán és president de l'Esplai.
11: En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'Embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
12: sí,
11: que és el Josep Roig i Reventós.
1: Els tordarencs i tordarenques ja poden consultar si entren al sorteig per ser jurat popular. El sorteig per als anys 2027 i 2028 es farà el 17 de setembre. I l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera renuncia a la divisió d'honor. La junta directiva fa oficial que no competirà a la màxima categoria per falta de temps per confeccionar una plantilla competitiva i jugarà a la Lliga de Girona. Parlem del temps, previsió meteorològica amb en Joaquim Serra.
13: Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que ve marcada per la inestabilitat, com acostuma a passar en aquesta època de l'any. L'arribada d'una línia frontal amb aire fred en alçada doncs fa que tinguem, ja de fet aquesta darrera matinada, tempestes importants cap a l'àrea del Garraf, del Baix Llobregat, fins i tot del Barcelonès, i esperem que al llarg d'aquest matí pugui descarregar també amb una certa intensitat cap al Maresme sud. Com més cap al nord aquest matí, menys probabilitat de precipitació, però aquest aquesta tarda seria la zona central i nord de la comarca la que podria rebre l'impacte d'aquestes tempestes, localment de molta intensitat, tot i que creiem que de curta durada i, per tant, no esperem precipitacions especialment abundants. Lògicament, és una situació que s'ha de seguir de prop. A banda d'això, el vent bufarà de component est nord-est, moderat, situació marítima dominada per la maror, marees de forta maror, i les temperatures, les estrelles del dia d'avui, les protagonistes, perquè baixaran de forma notable. Evidentment, venim de molt amunt, per tant, el que passarà és que les temperatures es normalitzaran. I si encara teníem màximes de fins a 34 graus cap a l'interior de la comarca, per exemple, a Tordera, avui amb prou feines arribarem als 23 o 24 graus. Per tant, el que dèiem, temperatures plenament normalitzades.
1: Informatiu que completarem amb la plana comarcal. Les notícies d'interès de la jornada. Comencem aquesta edició d'avui dimecres 9 de setembre.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: En marxa una nova campanya de foment del català. La campanya s'articula entorn de la Carta de Compromís per la Llengua de Tordera, un document que recull 6 pautes senzilles i pràctiques pensades perquè qualsevol empresa, comerç, entitat, centre educatiu o institució se les pugui fer seves sense grans esforços estructurals. Serien acollir en català i mantenir la llengua amb naturalitat, fent-la present en la comunicació pròpia, facilitar l'aprenentatge i la pràctica a qui l'estudiï, utilitzar l'activitat pròpia com a oportunitat i sumar-se al treball conjunt en xarxa. L'adhesió a aquesta carta ja està oberta i es pot formalitzar a través del formulari habilitat per l'Ajuntament. Segons ha explicat el regidor de l'àrea de política lingüística, Pere García, la iniciativa busca generar tantes interaccions en català com sigui possible des d'una perspectiva totalment integradora.
1: Perquè al final el que creiem que el català ha de formar part de la vida diària, ha de formar part de l'oci, i la manera que creiem que l'hem de traslladar o que l'hem de fer viure és en positiu, en convidant a tothom a unir-s'hi, sense jutjar ningú i sense buscar cap càstig ni cap penalització, no? Sinó que hem d'obrir les portes i qualsevol persona que vulgui parlar en català doncs ho ha de tenir fàcil.
0: La posada de llarg de l'iniciativa tindrà lloc avui a les 7 de la tarda a la biblioteca, coincidint amb la programació institucional de la Diada. L'acte inclourà la presentació oficial de la campanya i una taula rodona centrada en el català a les xarxes socials, amb la col·laboració també d'aquesta casa i el diari del Punt Avui. La revelació també de les primeres entitats que se sumen a la Carta del Compromís, una assistència oberta a tota la ciutadania, com dèiem, avui a les 7 de la tarda a la Biblioteca de Tordera. I el curs escolar 26-27 es va iniciar ahir en vaga a les escoles públiques. Els docents consideren necessari impulsar decisions estructurals i el blindatge de l'escola pública. Malgrat les reivindicacions, les escoles i instituts s'han adaptat aquest estiu per acollir de la millor manera l'alumnat i amb novetats diverses. A l'escola Brianxa, la seva directora, Sandra Soliguer, explica que entre les novetats s'han renovat diverses aules i que s'impulsaran accions per potenciar el raonament matemàtic i la comprensió lectora.
2: Aquest estiu hem estat treballant per remodelar l'aula de Tecno i transformar-la en aula de plàstica. Tecno ha quedat distribuït en un altre espai i ens ha quedat una aula força àmplia, amb molta llum, i que crec que els nostres alumnes podran gaudir i treballar molt bé el projecte que encarem aquest any, que és contes i llegendes. A part d'això, a nivell més competencial, hem instaurat una sèrie d'accions que des d'infantil fins a quart d'ESO es duran a terme habitualment per tal de donar a conèixer i fer aprendre als nostres alumnes que és ser autònom, ser responsable i tenir esperit crític, que crec que és molt important en el dia d'avui. I a més, a nivell curricular, hem instaurat a primària unes hores específiques per treballar el raonament matemàtic i la comprensió lectora, que ja havíem començat a treballar l'any passat amb el projecte de comprensió lectora de l'any passat.
0: El director de l'escola Badrona, David Fernández, assegura que inicien el curs amb molta il·lusió i algunes novetats. En concret, destaca la creació d'una nova biblioteca escola i la millora del servei de menjador.
3: Aquest nou curs l'afrontem amb moltes ganes i energia per seguir oferint una educació de qualitat. Per això disposem de més recursos per atendre les necessitats de tots els nostres alumnes perquè aprenguin i es sentin a gust a l'escola. A més, tenim alguns projectes que es fan especial il·lusió, com ara la biblioteca escolar en la que estem treballant ja fa un temps i que ara es concreta amb unes noves instal·lacions. I també el projecte de millora del servei de menjador, que ens ha demanat una inversió important que servirà per millorar la qualitat d'aquest servei. Així doncs, iniciarem el nou curs amb molta il·lusió, nous projectes i la certesa i la confiança que tota la comunitat educativa vetllarà pel bé dels nostres infants.
0: L'escola Serra de Miralles arrenca el curs amb diverses novetats en les seves instal·lacions gràcies a l'esforç de l'AMPA, l'Ajuntament i la Generalitat, ho explica la seva directora, Montse Castany.
4: Hem renovat l'aula de psicomotricitat gràcies a la col·laboració de tots, no? L'AMPA ha finançat el nou terra de parquet, l'Ajuntament s'ha encarregat de pintar l'aula i l'escola doncs, ha acabat d'equipar amb nou material mobiliari l'espai perquè no ens falti de res. En el pati d'infantil també trobarem elements de joc, com una caseta de fusta, pales, carretons, I una altra novetat que segur que agradarà molt, que és a partir de quart de primària, l'alumnat aquest curs ja començarà a aprendre a tocar l'ukelele a l'àrea de música amb els instruments adquirits per l'escola. Per tant, comencem amb projectes, recursos i millores.
0: L'Escola Inés Iglésias continuarà amb les metodologies i projectes ja consolidats als anteriors cursos. El director Alberto Rojo també destaca la instal·lació de 148 ventiladors a tots els espais del centre, així com millores en els espais de pati.
5: A nivell d'instal·lacions, s'han instal·lat 148 ventiladors de paret a tots els espais del centre. És una instal·lació que ha fet el Departament d'Educació. Continuem millorant a nivell d'escola els espais de pati per poder enriquir doncs aquesta estona d'esbarjo dels alumnes. L'Ajuntament ha renovat una de les tanques del pati d'infantil i s'està creant també algun espai d'ombra necessaris també a l'estona del pati. Hem d'agrair, com sempre, moltíssim a la brigada de l'Ajuntament per la instal·lació, renovació d'aquests recursos, d'aquestes millores a l'escola.
0: L'Escola Raureda presenta alguns canvis per aquest any. Silvana Vallvé, directora del centre, avança la creació d'una biblioteca pròpia per alumnes d'I3 fins a segon, així com impulsar una renovació del pati de l'escola.
6: Aquesta biblioteca la tenien a les aules, però veient que la biblioteca que tenim de tercer a sisè ens ha funcionat molt bé perquè hi ha molta oferta de llibres i les lectures es treballen molt, vam pensar al claustre de professorat que havíem d'ampliar l'oferta des d'I3 i incloent fins a segon. Per tant, durant el curs es crearà aquesta biblioteca, que serà una biblioteca també amb un lloc ampli, amb llum, amb mobles nous i amb molta diversitat de lectures. I l'altra novetat és que també volem reformar el pati i fer un pati més natural, amb més verdor, amb més ombres, amb més llocs tranquils. I això també comencem aquest curs i comencem a fer, haurem de fer per fases, perquè fer això en un pati costa molts diners, però anirem fent. Cada any farem un tros i també això ho comencem aquest curs.
0: L'Institut Tordària comença el curs amb normalitat i tota la plantilla al complet, cosa que, com diu Rosa Clar, directora, és una gran novetat. Explica també diverses iniciatives.
7: A l'Institut Tordària hem començat amb normalitat perquè fa la plantilla, tenim tot el professorat i això sempre és un goig, i mantenim força plantilla el curs passat, la qual cosa dona molta seguretat i estabilitat. Però d'altra banda, se'ns presenta un curs amb reivindicació, amb necessitats, i ara estem amb ganes i amb molta empenta i amb molta il·lusió, però realment hem de procurar no cansar-nos i no cremar-nos, perquè els nens no s'ho mereixen.
0: A l'Institut Lluís Companys ja han començat classes els alumnes d'ESO, batxillerat, a cicles formatius ho faran la setmana vinent. La principal novetat és l'inici del cicle formatiu de grau bàsic de comerç i màrqueting. En parla el director Carles Carré.
8: Aquest any iniciem uns estudis nous, que és el cicle formatiu de grau bàsic en comerç i màrqueting. Són uns estudis que s'inicien a l'edat de 15 anys, és a dir, un cop han finalitzat el tercer d'ESO, i tenen una durada de 2 cursos escolars. Quan acaben aquest grau bàsic tenen una doble titulació. Tenen la titulació d'ESO i també tenen la titulació de mòduls professionals en comerç i màrqueting. Per tant, poden accedir a fer

0: Puja l'atur a Tordera a l'agost. Segons dades de la Diputació de Barcelona, el passat mes va tancar a Tordera amb 922 persones desocupades, una pujada de 22 persones respecte al mes anterior. Aquesta pujada situa l'índex d'atur en el 9,78%. Malgrat això, Tordera continua com el segon municipi maresmenc, amb una taxa d'atur més elevada, només superat per Pineda de Mar. Actualment tenim 57 torderencs i torderenques menys a l'atur respecte a fa un any. L'atur registrat al Maresme ha augmentat durant el mes d'agost després de mesos consecutius de descensos. Segons dades de la Diputació, ha tancat amb 19.597 persones inscrites, 788 més que el juliol, fet que representa un increment mensual del 4%. Escoltem el secretari de Treball, Paco Ramos.
1: Constatem un comportament dintre de l'esperable per un mes d'agost, i el que esperem és que el nou curs vingui amb l'empenta dels anteriors pel que fa al creixement econòmic i al creixement de l'ocupació.
0: Les dades de l'agost deixen al Maresme una taxa d'atur del 8,4% per sobre de la mitjana catalana i inferior també a la mitjana provincial. El grup de teatre de l'Esplai de la Gent Gran de Tordera ja ho té tot a punt per la representació d'aquest dissabte 12 de setembre a les 6 de la tarda al Teatre Clavé. La companyia portarà a escena La sala és plena, una obra de Josep Roig i Reventós, inspirada en el conte La sala número 6 de l'autor rus Anton Chekhov. El president de l'Esplai, Jordi Catalán, ha explicat de què tracta l'obra sense entrar en els detalls, però ha destacat la figura de l'autor i l'importància de conèixer el context de la peça abans de veure-la sobre l'escenari.
2: Sempre he pensat que les obres de teatre són com regals que rebem i que, de vegades, l'envoltori, és a dir, l'embolcall, l'estripem i van a la bessura i anem directament allò, al regal, no? En aquest cas, jo penso que val la pena aturar-se una mica en l'embolcall, que és l'autor d'aquesta obra,
3: sí,
2: que és el Josep Roig i Reventós.
0: L'argument s'estructura en 11 escenes ambientades en la consulta d'un metge, per on van passant diferents personatges amb les seves particularitats. La producció busca connectar amb el públic de totes les edats i oferir un espai de convivència i cultura local. El ritme de venda d'entrades avança a bon ritme i s'espera una gran assistència a la sala. Escoltem Jordi Catalán.
2: Jo vaig estar abans d'ahir dimarts al Teatre Clavé per recollir unes entrades i vaig preguntar i n'hi ha, no sé, com 150 ja...
3: Ja han comprades.
2: 150 entrades o 160, no recordo. O sigui que afanyeu-vos, si voleu trobar un bon lloc a la butaca que us interessa, i heu d'anar ràpid.
0: Les entrades tenen un preu general de 8 euros i de 5 per als membres de l'Associació d'Espectadors i les entitats col·laboradores. Es poden adquirir directament a taquilla del Teatre Clavé i pels canals habituals abans de la funció. D'altra banda, els veïns i veïnes de Tordera ja poden consultar el web de l'Ajuntament si apareixen al llistat de persones candidates a formar part d'un jurat popular durant els anys 2027-2028. L'Audiència Provincial de Barcelona farà el sorteig el proper 17 de setembre per escollir les persones d'aquest llistat que podran ser convocades. L'Ajuntament de Tordera ha publicat el llistat de ciutadans que entren al sorteig a la web tordera.cat. La selecció es farà entre la ciutadania major d'edat que consti inscrita al cens electoral provincial en data 1 d'agost de 2026. Les persones que siguin escollides podran ser requerides durant els propers 2 anys per participar com a membres d'un jurat popular en determinats procediments judicials previstos per la llei.

mitjançant un comunicat a les xarxes socials que el seu infantil A no prendrà part a la divisió d'honor la pròxima temporada. La junta directiva de l'entitat ha pres la decisió de renunciar a la categoria després de no haver pogut confeccionar un grup amb les garanties suficients per afrontar una competició d'aquesta exigència. Segons ha explicat el mateix club, la resolució arriba després de 2 mesos intensos tractant de formar una plantilla competitiva. Malgrat els esforços realitzats durant les darreres setmanes, les dificultats per tancar un equip sòlid ha obligat el club tordarenc a fer un pas enrere. Des de la direcció de l'entitat han assumit la situació amb autocrítica, tot assenyalant que confien poder planificar amb una mica més de temps de cara a les properes i oportunitats. Arran d'aquesta renúncia, l'infantil A de l'Atlètic Club Tordera disputarà finalment la Lliga de la demarcació de Girona.

0: Plataforma per la Llengua denuncia el baix nivell de compliment del Pacte Nacional per la Llengua signat l'any passat pel govern, partits i entitats. Plataforma alerta que només s'han executat completament el 39% de les mesures previstes per al 2025 i insta el president Salvador Illa a reforçar les polítiques lingüístiques de l'executiu. Ens ho explica en la següent crònica, David Navarro.
1: L'informe elaborat per Plataforma per la Llengua revela que el 38,8% de les mesures acordades s'havien executat totalment, un 30% no s'havien dut a terme i prop del 27% s'havien començat. Per departaments, l'entitat denuncia que la Conselleria de Drets Socials i Inclusió és una de les que menys implicació ha mostrat, amb la meitat de mesures sense aplicar, el mateix que passa, per exemple, amb el Departament de Salut. Per això, Plataforma per la Llengua, segons ha explicat el seu president, Òscar Escudé, reclama que el president Illa s'impliqui i per aconseguir el compliment del pacte.
2: El que fan i com actuen en uns quants departaments com a mínim queda clar que si se'l creuen ho dissimulen molt bé. Vull dir que no estan fent res del que haurien de fer. I no només, insisteixo, no només en les mesures concretes, sinó en quina prioritat o quina importància li han donat a la llengua en els respectius departaments.
1: Entre els incompliments, l'entitat denuncia que no es garanteix que els treballadors públics coneguin el català, per exemple, a l'atenció mèdica o a les cures, o que no s'hagi posat en marxa una campanya de sensibilització lingüística destinada al públic en general.
0: Els sindicats crítics amb educació adverteixen que hi haurà més vagues durant el nou curs, lamenten que les reivindicacions siguin les mateixes al no haver aconseguit obrir una negociació durant l'estiu. Entre elles, més inversió per reduir ratios, millorar l'atenció a l'alumnat vulnerable i millorar les condicions laborals dels docents. L'AUSTE, que a més, ha reclamat un pacte nacional de país per l'educació. Marina Ruiz és membre del Secretariat Nacional del Sindicat.
3: Interpel·lem al president de la Generalitat a que posi les bases per construir realment un acord de país amb tota la comunitat educativa. No podem continuar sotmetent l'educació d'aquest país a l'infrafinançament de les últimes dècades. Necessitem de manera urgent caminar per assolir el 6% tal com marca la LEC. Igual que l'escola inclusiva. L'escola inclusiva no pot ser un titular.
0: Des de l'Assemblea Educativa adverteixen al govern que aquesta és la primera de les futures mobilitzacions que marcaran el nou curs. Ramon Castell n'és el portaveu.
4: No ha negociat ni pensa negociar i no té solució per donar sortida a aquesta crisi educativa i, per tant, estem aquí per començar un cicle de vagues, un nou curs per tirar endavant.
0: És la sisena vegada que els docents estan cridats a la vaga a tot Catalunya en menys d'un any. I parlem del temps, la previsió meteorològica que esperem per aquest dimecres, també de cara als propers dies, els detalls d'en Joaquim Serra.
5: Estem pendents de l'evolució d'aquesta situació meteorològica que avui ha començat ja a deixar les primeres tempestes importants cap a l'àrea del Garraf i del Baix Llobregat i que esperem que aquest migdia i tarda també puguin afectar la nostra zona. Aquest matí, la major probabilitat de precipitacions intenses correspondrà al sud del Maresme i aquesta tarda al centre i al nord de la comarca. Localment, precipitacions de molta intensitat i de curta durada, amb registres que poden ser abundants i superar els 20 litres per metre quadrat. Val a dir que no és una situació a priori que ens hagi de portar grans aiguats aquí a la comarca, però sí que localment doncs, pot descarregar amb una certa intensitat i puntualment, com ja hem dit, també de forma abundant. Pel que fa a les temperatures, amb una clara tendència a la baixa al llarg del dia d'avui, després que ahir les màximes tornessin a arribar als 34 graus en alguns punts de l'interior de la comarca i els 30 a la franja costanera, avui ja no. Avui les més altes quedaran al voltant dels 23-24 graus, d'una banda per l'arribada de l'aire fred i de l'altra també perquè tindrem un dia força tapadot. Pel que fa als vents, en general, bufaran de fluixos a lleugerament moderats de component nord-est i la situació marítima estarà dominada avui per la maror, marees de forta maror, aquí a la costa maresmenca. De cara a demà, durant la matinada, bàsicament entre la mitjanit i les primeres hores del dia de demà, no descartem algun xàfec enfront de la costa que puntualment podria tocar terra i deixar sempre de forma aïllada doncs, precipitacions intenses en alguns sectors de la zona central del Maresme. Després, ràpidament s'allunyaran mar endins a mesura que vagin entrant aquests vents del nord-oest en alçada i, per tant, demà en conjunt tindrem un dia dominat pel sol. Els núvols aniran marxant, per tant, ràpidament. Amb unes temperatures que baixaran de nit, les màximes més o menys com les d'avui, i de cara a demà passat divendres, la Diada, Diada Nacional de Catalunya, doncs s'espera un temps estable i bàsicament assolellat. És possible que de cara al cap de setmana, dissabte a la tarda, tinguem algunes nuvolades, no descartem algun petit ruixat, però en qualsevol cas serien fenòmens puntuals i poc importants. Tot això amb unes temperatures que per fi ja s'hauran normalitzat per l'època de l'any, pujar una mica al cap de setmana, però quedaran molt lluny de les que hem tingut aquestes últimes hores.
6: Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.

Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.